Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: es algo así en Batman como...
1: Escolta, Zicat.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

escoltes ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Poquioli, com ho fèiem abans? Tu saps? Ok.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia. Bon dijous matiners, com
1: esteu? Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que teníem entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la Ràpita el sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 50... Els 50, els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res.
2: Sí, acabat de sortir del forn.
0: Te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista sí. unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol. Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango. Jo és...

0: la cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual, marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a l'ex-Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, la típica pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre tres preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va aprovar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va aprovar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això l'he de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning!
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 6:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. Fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Thank you very much.
0: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia anomenada Fetal Life està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic i, a més, el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: una cançó per fer un cafè de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpson.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint, Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors, i segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
2: No,
5: calla.
2: De la Hispanidad.
3: Ui, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: Que commemora la dependencia de España, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
3: Eso.
2: Això també.
3: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
0: 92.
3: Eso,
0: 92. M'agrada molt la dependència d'Espanya.
7: No, no,
0: és una cosa... La dependència d'Espanya m'ha encantat. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
8: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar i ens van dir doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi ha res ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques. A veure, al final, avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat, i també hi havia molta pressió, i també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu, com jo hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
7: Doncs sí.
0: I que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
7: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
9: Hola, Falla Major de València.
10: Bé? Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
9: Bueno, cariño, eres Falla Major Infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? ¿Estás nerviosa?
10: Un poquet.
9: Un poquet, vale. Bueno, pero segur que estás en el tu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
10: Sí.
9: Sí, vale. ¿Y rodechada de tota la teua família?
10: Sí.
9: Sí, vale. ¿N'hi ha molta gent en el casal o què?
10: Sí, molta.
9: ¿Y están chillant tots, no, o què? Sí, vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és meravellós.
7: No
0: t'ho perds.
7: No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
7: M'encantaria.
0: I potser hi ha els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
7: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga, xiqueta.
7: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera, fas cara de fallera.
7: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta, macho. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem de l'Abel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
7: Per donar-li de menjar part, a vegades.
0: Sí. Està de mudança, i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ell això no li ha sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
11: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta amb Talls Villas sobre el seu nou llibre en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
12: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
13: Es muy chistoso, Felipe.
12: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
13: Está de chistes hasta aquí.
12: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
13: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
12: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Petonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar, deu
1: passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
14: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
15: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
14: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja han comanat a la resta.
16: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
17: Pues avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
18: Eloi.
19: Alta, sí, alta.
14: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
20: Ens trauran a la pròxima cançó.
21: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
21: Mira.
22: Segurament no s'han dit d'una vegada.
23: Teniu la bandera de Girl Band?
22: Deies Maria, oi? Que deu com una de Girl Band.
24: Que moles.
22: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
25: Hi ha un no, no i no.
24: Sí.
22: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al
24: punt. Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi venguen al cul.
26: Són fragments d'entrevistes, estic al Pere Mas. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
1: Una abraçada.
14: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
27: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina, iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
28: Molt bé el Toara, molt bé.
0: El matiner. Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, una ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners, ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare
29: a la
0: meva.
29: Mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres, precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
30: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança, les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara Garcia, que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté,
2: ets el millor.
0: No és culeté, no?
1: Culeté, no ho sé. No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells. A qui li diguem anys i anys, va.
1: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: som-hi. Molt bé, doncs troba't.
1: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32.

0: Vinga, va, doncs en Tacones Rojos pràcticament arribem a 5:45 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boadas, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: dos quarts de sis. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Montés mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Nos inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha concrecions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit a la Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el Papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la societat patrimonial de la família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: El Montblanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
1: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
0: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
1: Sí, ara ja, però,
0: ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
1: Sí?
0: Encara et trobaràs amb una casa oberta. Que vagi bé, Agustí.
1: Adéu. Adéu.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
5: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
6: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés.
5: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
6: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
5: De precampanya, El Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
6: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que ha qualificat amb el son del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
5: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
6: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
5: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
6: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
5: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
6: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular dels Armada Pedro Sánchez.
5: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
6: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar gent ha estat la norma.
5: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
5: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la casa reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
5: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país, per tant ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
5: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà el marcat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
5: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
7: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. Ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs, omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana Dark i Trèvol, que són guanyadors del Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona.
0: Ho estic llegint bé, això?
7: Estàs llegint molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. És tan difícil olvidar-te. És tan difícil olvidar-te. Què estem sentint, per favor?
7: Julio Iglesias Jr.
0: Vaja, vinga. El
7: teniu a Tarragona, on revivirà els grans èxits del seu pare. Un
0: ja li agradaria.
7: Sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
0: Som les persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Jr.
7: A Remei
0: de Calafresca, però patam.
7: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
0: no?
7: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
0: Vinga, va, més previsions, que és dijous i a més també s'acosta al cap de setmana.
7: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
8: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
7: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
0: A veure.
9: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
0: Va, qué cosa fa,
7: Has vist?
0: Quina veu, no? És que hi ha dues d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
7: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
0: Això què és, entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
7: Sí, està aquí.
0: És italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, Macià. Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
10: Però vostè què més?
0: 2 minuts, 3:45 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
11: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
0: De nou no, perquè ets l'únic per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
11: No, però és per fer broma, home.
0: Molt bé, has dormit bé?
11: Sí, prou.
0: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja, tens per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
6: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història, la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
0: Ja hi som.
6: Per això avui us pregunto...
0: Quantes dones?
6: Del miler. Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els premis Nobel, quantes han estat dones?
12: Buah.
0: De mil, eh?
6: De mil.
0: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
13: 175.
0: 175. Pam. Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
7: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
6: Jo tampoc.
7: 32.
0: 32, diu Marta Viana.
7: M'he passat.
0: I la Cuqui Lara García.
14: Jo diré 80.
13: Jo el canal i és que dic...
7: Com a molt. Que està pensant, fort.
13: A mi no em dones tant temps per pensar. Eh?
7: Ara, molt bé, Eloi.
0: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
6: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
0: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
6: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
0: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, sí, això no va bé, això
0: només
7: no.
0: Només 80 de 1.000?
6: No. Només 70 de 1.000.
0: A 70 de 1.000.
6: Per tant, només un 7%.
0: Quina
6: són números
0: bestiesa.
6: Ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciències...
7: Ara, ara.
6: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això va. És el 4%.
7: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
0: Eloi!
13: Digue'm.
0: Avui no, eh?
13: No, avui no. No.
0: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
15: La puta mella!
0: Clar, exacte.
13: Va,
0: gràcies, Maria.
6: Fins ara.
0: Fins ara. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
1: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli. Demà s'acaba el termini de les coalicions. Ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I a dos quarts de 10, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és... Home, interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11 entrevista José Corbacho i David Fernández. José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
0: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
1: Ui, tant. Tota
0: gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Dijous.
16: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Com es troba, Rosita?
17: Pregnem pirant.
16: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
17: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
16: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? A les nits.
17: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
16: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
18: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
17: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
12: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
18: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
19: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
18: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui he sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids a Ponent i del sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Espereu
2: pluja. De fet, espereu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia, no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs, Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte, a partir de mig matí, migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem.
1: Esperem que no hi hagi l'alarma,
2: si no...
1: Esperem que no, esperem que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. Aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.

0: Mira, aquí treballant una mica, i tu?
1: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
0: Molt bé.
1: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
0: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
1: De Mollerussa.
0: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
1: Sí, sempre. Sí, sí.
0: A què et dediques, Cristina?
1: Bueno, jo soc decoradora.
0: Molt bé, eh? Home, escolta'm, molt bé, eh? Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sentar bé reformes i decoració a casa.
1: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
0: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques?
2: De Sant Cugat del Vallès.
0: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
2: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes?
2: Soc director d'un centre de menors.
0: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
2: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
0: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
2: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
0: I a vegades, quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
2: És ben veritat, sí.
0: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per anar a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
2: Una abraçada,
0: Cugat.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu, bon adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí, ho dic bé, eh?
3: Sí, ho dius bé.
0: Què tal? Com va el matí?
3: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
0: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
3: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els dones comencen a trastocar.
0: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
3: Ai, doncs sí.
0: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
3: Estupendo, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
3: Adéu, bon dia, una abraçada.
0: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs?
4: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
0: Què vols dir, per què?
4: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
0: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
4: Quina vergonya.
0: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
4: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
0: Des del desembre.
4: Cada dia.
0: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
4: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins. Seria molt dur, això.
0: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia i tens el número 4, Carmen.
4: Moltíssimes gràcies, Maria.
0: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
4: No, ja
0: ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
4: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si a aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Gino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de como ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia.
0: Té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava.
2: Vaja.
0: No, com gairebé sempre, no? Com sempre que la clava. Sempre. M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions amb direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B-20 en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. I en aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5%, se situa al 4,5% sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que s'assuma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77 a 49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després ens penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, però al final quien lo avala és el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Big Barry, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. Han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir

0: 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a quarta catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el setè equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
1: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
2: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
3: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: En punt les 8 del matí. Primera connexió amb l'equip viari. Com es desperta el dia a les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs pendents de diversos accidents que compliquen la circulació. La P7 està tallada a Bàscara en sentit Girona per un accident. A Subirat, sentit Tarragona, hi ha només un carril obert per un altre accident. La Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva en tots dos sentits de la marxa. I a la C17, a Lliçà de Vall, en sentit Vic, un altre accident talla un carril i provoca retencions.
0: Matí d'homenatges i reivindicació de la figura de Lluís Companys quan fa 86 anys del seu afusellament. La tradicional marxa de torxes ha obert l'ofrena floral de partits i institucions al monument i a la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota serà la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar el nom a Front Ampli. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons Abans el Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. I el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords, ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També la Champions, el PSG, guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I el temps continuarà estable, sol o alguns núvols baixos localitzats, especialment al prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores. Temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 15 d'octubre de 2026. I nosaltres, ja ho sabeu, som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Dijous, que ens porta una xifra força rodoneta que a nosaltres, val a dir-ho, ens fa patxoca, i és que avui arribem als 2.260 programes en viu i en directe. Sigui com sigui, les xifres no representen res si no hi ha bona feina feta i bona feina per fer. Per tant, començarem a fer rodolar aquesta nau radiofònica i ho farem, esclar, començant per analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Els dijous, a més, arriben força carregats i és que avui tenim l'espai de la memòria i el patrimoni, la històrica secció que ens permet de recordar d'on venim i cap a on anem, avui signada pel Carles Serret, el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi. També escoltarem el Santi Recasens, el reflexionador d'aquesta casa, que amb els seus precisos i contrastats anàlisi ens fa rumiar una bona estona. El que també ens fa reflexionar, cavilar i fins i tot dubtar és el nostre diccionari alternatiu amb les bruixes de butxaca i la rematada final del profeta de la República, en Tian Lara. Nou dijous, doncs, per servir a la República Santboiana, que ja té ganes de dir la seva. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a producció Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Molt bé, doncs les temperatures que continuen, diguéssim, en un esglaó que potser ja no pertoca tant, però bé, encara, 18 graus aquí 18, al barri 18. Centre de Sant Boi.
1: Bé, un bon número.
0: Sí.
1: Està tranquil, fora de casa.
0: Mira, vols que et digui, no fa fred i no fa calor,
1: no,
0: més o menys,
1: ni
0: no?
1: Ni fred ni calor, 0 graus.
0: Més o menys, més o menys. Molt bé, és dijous. Faves tendres? No, no serien faves, però és igual. Ja, ei, faves potser, tendres també. Bastant. Sí, home, sí, ens agraden les faves. Si és en dijous, en
1: si
0: dimarts...
1: Si són tendres, millor.
0: Sí, sí, sempre va bé. Bé, sigui el que sigui, és igual, ens ho menjarem. L'altre cantó del vidre, l'altre cantó de la passió ens fa de tècnic, l'Albert Vila, bon dia. I posem fil a l'agulla amb la cançó del dia, esclar que sí.
1: Doncs sí, avui ara fa uns dies van donar pas l'últim concert dels Oques Grasses, quatre concerts a l'Estadi Olímpic, i així van acomiadar-se uns concerts que es van veure ajornats per causa de les fortes pluges de les darreres setmanes.
0: Sí, senyor.
1: I és per això que com a tribut aquí a la República els seus anys de carrera volem escoltar Elefants.
0: Els històrics Oques Grasses, faltaria més, importants pel panorama musical català. Escoltem-los.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs el nostre tribut personal a les oques grasses faltaria més, i el temps signat sempre pel Daniel Rosas. L'escoltem, bon dia.
2: Hola, bon dia. Petit canvi de temps el que tenim durant la jornada d'avui, i és que el cel, ja ho deia ahir, amb aquestes esteles de condensació al cel que deixen al passar els avions i que fan que el vapor es condensi i deixi aquestes imatges. Doncs bé, fruit d'això, ara tenim bandes de núvols baixos que ens acompanyaran pràcticament tota la jornada d'avui, i tot i que no ha de ser una tendència, sí que aquests núvols poden deixar escapar alguna gotellada plugim de poca importància, sobretot durant el matí. Poca cosa si arriba a caure. En quant a les temperatures, mínimes a tocar dels 20 graus, i ara fa dies que no teníem aquestes temperatures tan altes de matinada, i màximes que sí que afluixen un pèl, però tot i així seran suaus per l'època de l'any que estem i a l'espera d'una important baixada de cara al cap de setmana. Per tant, avui, dia en conjunt tapat, amb núvols baixos i alguna gotellada, i temperatures suaus. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Un minut per arribar a un quart de nou. Ens hi posem, doncs, amb la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim tres accidents actius. El primer accident ha estat a la AP7 i que talla la calçada en sentit sud en direcció Tarragona, al punt de Subirats, doncs provocant uns 6 quilòmetres d'aturades. El segon accident, doncs també a la AP7, talla la calçada també en aquest tram en sentit nord en direcció França entre Garrigues i Bàscara, desviaments per la sortida número 40. El tercer accident també talla la calçada, en aquest cas de la N2, a l'altura de Fornells de la Selva, en dos sentits de la marxa. Més enllà d'aquestes incidències, farem atenció també a les retencions habituals, sobretot a hores d'ara del vessant Llobregat, perquè tenim cues de fins a 4 quilòmetres molt intenses en direcció Barcelona, a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, però també a la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, un tram, la B23, que torna a agafar intensitat a Esplugues de Llobregat fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a la C31 des de l'aeroport del Prat hi ha retencions en sentit nord amb cues que enllacen ja amb les de la Ronda Litoral, amb la B10 també en direcció a la Barceloneta. Per altra banda, a la C32 també encara queda un quilòmetre i mig de retencions entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà. Gràcies.
2: Gràcies, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els titulars del paper que diem nosaltres, dels rotatius, vaja, els diaris que rebem cada matí. Comencem pel periòdic, Àngel.
3: Doncs sí, com a fotografia del dia veiem a un home portant el seu fill a braços en tota una filera de tractors ahir a Via Laietana a Barcelona, i el malestar del camp arriba a Barcelona. Això ho titula el periòdico, on diuen que 2 milers d'agricultors es manifesten fins a la plaça de Sant Jaume per la pujada de preu dels carburants, i ja demana a la Unió Europea que activi tots els seus recursos contra la crisi d'habitatge i l'agrícola. També ens parlen de la Unió Europea, un dels titulars rastreja els sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. I per altra banda ens parlen de la represària dels Estats Units d'Amèrica, que amenacen els vaixells espanyols amb una taxa de $200.000. I per acabar ens parlen de la xifra més alta de la Unió Europea, i és que el 31% dels estudiants no es senten integrats a la seva universitat.
2: Molt bé, La Vanguardia obre edició amb unes declaracions del president del Constitucional, en Conde Pompidou, que va participar en els fòrums de La Vanguardia, i precisament una d'aquestes declaracions doncs la converteixen en titular. Diu: només queda que el Tribunal Superior tanqui la causa del procés. Ho diu en Conde Pompidou, com dèiem. El president del Constitucional doncs assegura que una eventual derogació de la llei d'amnistia no tindrà efectes sobre la seva aplicació. El Tribunal de Comptes amnistia, per cert, 35 independentistes. Veiem en Cándido Conde Pompidou ahir a Barcelona, precisament en aquestes xerrades, en aquest foro de Vanguardia, d'aquesta manera ho anomenen. Més política, doncs Margarita Robles serà la número 2 de Sánchez per Madrid. Fotografia de portada. El camp surt al carrer. Els pagesos catalans han reprès les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord del Mercosur. A la imatge d'aquesta fotografia de portada veiem els tractors ahir al centre de Barcelona. Forces tractors amb pancartes i també algunes senyeres. Per cert, també convertit en titular, una dada amb carpeta d'economia, podríem dir. La inflació, el 4,9%, fa tema per les pujades de preus al cistell de consum. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar al novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. I una dada dramàtica. En quant a trànsit, en quant a tràfic, les morts de motoristes es disparen, també en forma de titular. Ens n'anem cap al diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, avui la fotografia de portada és d'una dona que veiem de Kiev, amb la mirada una mica perduda, trucant per telèfon i una miqueta en plena de sang. Diu: Zelensky busca l'ajut europeu a la desesperada. Diu: mentre Putin ignorava ahir la treva energètica de Trump i bombardejava centrals elèctriques a Kiev, el president ucraïnès viatjava a Londres, avui a Brussel·les, per demanar ajut davant la tolerància dels Estats Units d'Amèrica amb Moscou, a qui ha començat a comprar petroli. També passem als tribunals, on s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'octubre i l'acció exterior. També els beneficiats per aquesta absolució són 35 exconsellers i exmembres del sotogoverno. També ens parlen de la inflació, que se situa de nou en màxims des del 2023, quan els passejos es manifesten a Barcelona per la pujada dels costos. I per altra banda ens parlen de l'alta velocitat, i és que una setmana fins que es recuperin de l'incendi en Renfe i Adif han de retirar el tren cremat i reparar la infraestructura. I per acabar ens parlen de les eleccions generals i del PSC, que guanyaria les eleccions amb Esquerra i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa, i ens parlen de Colau, que s'ofereix a no ser candidata en pro de la Unitat.
2: Molt bé, doncs titulars que evidentment convertirem en una mica de debat durant el nostre Consell de Sàvies i Savis. Això serà després. Ara el que pertoca és repassar ràpidament també els titulars esportius. I podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo.
3: Doncs sí, la fotografia del dia és el regat que s'inventa l'Indiamal amb una assistència als gols del Barça contra el Galatasaray, diu Mago Lamine. El mundo del fútbol se rinde al último turco, al último truco del 10 culé, un dribbling de Rabona que extiende aún más su repertorio. El Barça cerró la jornada con un colíder en la tabla tras el PSG. El inminente duelo entre ambos será monumental, que és el segon partit del Futbol Club Barcelona. I també ens parlant del partit entre el Roma i el Real Madrid, on guanya el Real Madrid 3-4, remuntada, i Vini sin clàssico. El brasileño castigado con 4 partidos por su tirón de pelo a Saliba no podrà medir-se al Barça. També ens parlant de l'altre partit, que va ser un Manchester City PSG, on se l'endú l'equip parisí 2-4, i del Betis Porto 3-2, un Betis en ratxa, se lleva un encuentro de locura.
2: Molt bé, a l'esport el protagonista, Lamine Yamal, i amb una fotografia, diguéssim, força espectacular, perquè congelen, perquè ens entenguem, aquesta mena de Ramona que fa en Lamine en el partit contra el Galatasaray. És el moment precís on una de les cames sembla que quedi creuada amb l'altra, perquè ens entenguem. Queda congelat aquest instant. Diu Genio Lamine, el último gran invento del mago del Barça, la casi Rabona de Estambul, muestra que su fútbol no tiene límite. El mundo se rinde al talento del 10 y aplaude el arranque del equipo, el mejor de los últimos, diu aquí, 102 anys. Bueno, 4 partits de sanció per Vinícius. Adiós al clàssico. També forma part d'aquesta portada. I, a més, l'afegitó, en quant al partit del Madrid ahir, diu el Madrid sobrevive con una remontada agònica, recordeu. Roma 3, en Madrid 4, tot i que va estar gran part del partit, per no dir quasi bé tot el partit, perdent el Madrid. Diu, Abde convierte la Champions en una fiesta, se refereix al Betis Oporto, 3-2 al final a favor dels andalusos, i el PSG que passa per Manchester com un ciclón. Doncs sí, el City 2, el París 4. I ens queda el diari esportiu, que també ve amb una portada protagonitzada per Lamine.
3: Correcte, de fet la fotografia del dia és la mateixa que l'esport i el món esportiu, amb aquest regat, i el titula com una d'aquestes clotilles que diuen dels mags, res per aquí, res per allà.
2: Correcte.
3: Diu la màgia Lamine Yamal tan brillant com efectiva en lluerna a l'Ali Sami Yen d'Istanbul, i el confirma com el millor del món. La quasi Rabona mai vista fins ara entre l'imaginari de les grans generalitats de la història del Barça. També ets parlant del waterpolo, on el Barceloneta vença el Sabadell a domicili 16-9 i celebra la seva 21a Supercopa. També ens parlen de futbol i de Champions, la heroïcitat de Roma del Madrid, 3-4, que perd Vini pel clàssic amb 4 partits de sanció. També ens parlen de Pol Lozano, el de l'Espanyol, defensa el seu tècnic i entona el mea culpa dels jugadors, i per acabar ens parlen del Girona, que la trobada entre excompanys Gazzaniga i el Pau López de diumenge perilla.
2: Molt bé, doncs fins aquí també els titulars esportius. Àngel, clar, els diaris són el que són. Si llegeixes el de Madrid, és una gran conquesta el que fa el Madrid ahir, és aconseguir una pugna brutal. Sí que és veritat que remuntar, i més a Europa, sempre és difícil, però llegeixes altres diaris d'altres llocs, et diuen que va ser una remuntada agònica, que de fet, al final, la remuntada dels 3 gols que ajuden el Madrid a sortir guanyador de Roma, i venen de tres cornes mal defensats, diríem.
3: Bueno, segueixen el Madrid i segueixen Champions, que i aquesta tònica l'hem vist tota la vida, així que deixem de pensar en que juguen pitjor, juguen millor, és el Madrid i el Champions. Pots jugar el malament que vulguis, però acabes guanyant el partit. Llavors no serveix de res dir que has jugat pitjor.
2: No, tanmateix, el detall aquest de que tot comença a funcionar en el moment que seuen el Vinícius, això és també per reflexionar-ho, no?
3: Sí, més que res, ja potser ho hem parlat d'algunes tertúlies esportives, de que els jugadors que estan a la banqueta també són jugadors professionals,
2: clar,
3: i
2: clar,
3: també són grans fitatges del Real Madrid.
2: Clar.
3: Per exemple, els jugadors com Endrick, que no havien tingut cap minut aquesta temporada, arriba i capgira el partit. Sí que és veritat que potser coincideix amb el canvi de Vinícius, però Vinícius en aquest partit se'l podria trobar com no, igual que Mbappé, igual que Bellingham, que l'important van ser els últims 10 minuts, com sempre passa amb el Madrid a Champions. Vull dir que no és cosa de...
2: No pots donar mai per mort al Madrid. Mai,
3: mai.
2: Molt bé, doncs, sigui com sigui, amb Vinícius, dos partits de sanció per una banda i dos per una altra.
3: Clar, quatre.
2: Dos per l'estirada de cabell i dos per tindre-se-les amb l'àrbit i de quina manera, d'aquella forma tan agressiva i tan passada de rosca.
3: No sé, es va ficar nerviós, suposo, perquè li van anul·lar el gol.
2: De moment ell no veurà el clàssic, ni que es tregui una entrada, ja t'ho dic ara.
3: També et dic bons partits a Champions, Ahir també vam veure un LASK Liverpool, un 3-6, que va marcar Araujo.
2: Sí, sí, total.
3: Un bon partit per veure, i el City PSG 2-4 també.
2: El PSG, Déu-n'hi-do, Si algú es pensava que havien abaixat els braços, doncs ja ho pots veure.
3: I feien un penal a les acaballes.
2: Imagina't. Molt bé, va, ens aturem 3-4 minutets per temes, doncs, ja ho sabeu, de propostes de publicitat i altres coses que us hem d'explicar. I de seguida tornarem i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia xavis. Avui, amb sorpresa inclosa. En tenim diverses de sorpreses, per cert. Fins ara mateix.
4: La República Santboiana. Tornem de seguida.
5: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Concert benèfic Cap Joguina Sense Nen, Sempre Somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño, a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresomiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, Sempre Somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.
6: Born to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
7: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
8: Radio Sant Boi.
9: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
10: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'un...

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el codi La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Tu rutlles?
7: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
6: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
7: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
6: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
7: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Ens hi posem, doncs, amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. I, per tant, comencem a saludar la nostra parròquia. Montserrat, se toca. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Una mica encostipada. Aquests canvis de temps no és el meu.
0: El dilluns,
1: El dilluns jo crec que em vaig canviar tres vegades de roba. Ja no sabia què posar-me.
0: És un bon moment pels constipats, què vols que et digui?
1: No,
0: sé si existeix un bon moment pels constipats,
1: però
0: vaja.
1: I saps què passa? Que jo amb la merda de la bronquitis crònica, ja, aquests canvis no em van bé.
0: Molt bé, contundent la noia. Sigui com sigui, Montserrat, per cert... si hi ha alguna despistada o despistat, aquest mes d'octubre, cada dijous fem un microespai dedicat a la història de Cala Ritet. Això és a partir de les 9, nosaltres sempre expliquem que, evidentment, un comerç tan emblemàtic de tota la vida, de 140 anys, com és Cala Riteta, es mereix aquesta, bueno, aquest espai i aquesta microhistòria ben explicada. Tanmateix, ens serveix per parlar del comerç santboià, del comerç antic i de tot el que ha significat. És clar que sí.
1: Sí, perquè és una pena que es vagin tancant tants...
0: Jo crec
1: no
0: que... A veure, jo no sé si hi ha solucions o no, però jo sí que penso que és just i necessari doncs explicar-ho. I això és el que fem a partir de les 9. A final de mes tu tanques la botiga i, per tant, doncs, cada dijous un episodi. Aquest serà el segon. Molt bé, però això passarà després. Jaume Bosch, molt bon dia, què tal estàs?
2: Hola, molt bon dia. Doncs bé, com la Riteta, no com la Riteta, perquè no estic acostipat encara, tot i que, com molt bé he dit, són temps aquells que surts de casa i dius, ara fa fresca, ara fa calor, ara tal, però bé, ja, això ja va sempre així. La tardor és això.
0: És això sí. Mateix. Molt bé, escolteu-me, avui us presento un nou tertulià. A partir d'ara, prou que el coneixeu, però a partir d'ara doncs, també serà company vostre de les tertúlies, forma part ja del Consell de Sàvia i Savis dels dijous. El presentarem perquè és just i necessari, faltaria més. I ja ho sabeu, la República Santboiana des de fa 12 temporades, per aquí passa molta gent. Per nosaltres és un luxe, és un plaer, aquest nivell de participació ciutadana. En el cas de les tertúlies és molt maco doncs, que precisament la ciutadania, fins i tot a gent que no són de Sant Boi però que són de la comarca, ho dic perquè aquest és el nostre objectiu. Per aquí ha passat molta gent. El darrer tertulià que vareu tindre és en Josep Sabater. Ara s'incorpora doncs, aquest nou col·laborador i tertulià que hem de presentar. És el David Minyana. Ell és un professional del sector dels serveis i moltes més coses, i tenim el plaer de poder-lo saludar i donar-li la benvinguda. Molt bon dia, benvingut a la República Santboiana, David Minyana.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Pues mira, bé, també han constipat com tothom, bueno, és la tardor, com diu en Jaume, però bueno, aquí estem, per parlar una miqueta del meu...
0: Mira, en primer lloc, agrair-te que vulguis doncs, estar amb nosaltres, agrair-te doncs, el teu compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. Benvingut. I aquí es tracta, doncs, ja ho saps, d'explicar la nostra opinió, la vostra opinió, vaja, sobretot, en relació doncs, a l'actualitat, que al final és això. Per tant... Benvingut a la dimensió dels tertulians i les tertulianes.
3: Moltes gràcies.
0: Anirem explicant coses, és clar que sí, i quan escau, doncs ens explicaràs una mica d'on vens i potser fins i tot cap on vas, perquè no?
3: Mai se sap.
0: Sí, això és més difícil, no, Jaume? D'on vens, sí, però cap on vas?
2: D'on vens, on vas, qui sóc...
1: On vius, on has nascut.
2: Com hi vaig, com sabré que hi vaig.
0: Molt bé, molt bé. Bé, doncs, escolteu-me, aquests dies és evident que estem a punt d'entrar ja de manera oficial i oficiosa, potser no tant, no, però amb la campanya electoral de les eleccions generals, i dic oficiosa potser no tant perquè ja fa molt de temps que estem en campanya, o almenys això és el que sembla. I, per tant, evidentment que se'n parla i que tothom aprofita per dir la seva. Esclar que sí. Per exemple, una dada en quant a això, perquè ara parlarem d'altres coses. Margarita Robles serà la número 2 de Sánchez per Madrid. Això ja se sap. I ens hem d'anar acostumant que ara els propers dies aniran sortint noms i els anirem, doncs...
2: La Margarita és la ministra de Defensa, no?
0: Sí. Ara mateix.
2: I llavors sí. Els soldats, em sembla que quan els va visitar li canten allò a Margarita.
0: Doncs jo crec que aquesta broma deu córrer per les...
2: Jo crec,
0: les
2: que li, jo crec que li canten, eh? Clar.
0: Sí, no et diré que no. No et diré que no. No, però fora bromes... Bé, és un perfil, i ja el coneixem, és una...
1: És dura, eh?
0: Una persona, és una política, una senyora, doncs, que fins ara, doncs, se li ha vist fer la seva feina, doncs, suposo que seguint el full de ruta que té marcat. No ha estat una política mai polèmica. Sí que és veritat que ha tingut al damunt de la taula assumptes prou delicats, sense anar més lluny, evidentment també li pertoca tot el tema de Ceuta, no? No sé si alguna impressió sobre el perfil d'aquesta senyora, la senyora la ministra Robles.
1: Jo el que he dit, que jo la veig molt dura.
0: Quan dius dura vols dir...
3: De presència.
1: Sí, de presència, de...
0: De contundència política.
1: Sí, no sé, no la veus... Jo almenys, el que jo, quan la veig... Mm-hmm. Exacte, jo no la veig ni feble ni no sé, a l'igual la maltracta és una altra manera, però no la veig jo que rigui gaire, no sé com dir-ho.
3: És sèria,
1: és molt sèria, eh?
2: La imatge,
1: el que ha de fer bé és la seva feina, sí. Això per descomptat.
2: La imatge, que passa que la imatge no sempre correspon a la realitat, no? Però quan la veus és d'aquelles funcionàries funcionàries aspres, sí. No? Funcionària...
0: Home, però això també va amb el càrrec, eh? I amb la feina que li pertoca.
2: Però bé, per exemple, la Chacón va ser també ministra de Defensa, sí. I tenia un aire molt diferent. Un aire molt diferent.
3: Més jove.
2: Sí. No, més jove i de tracte. I de somriure tant, no? Aquesta es veu funcionària d'aquelles dures, d'aquelles de...
3: D'escola.
2: Bueno, els té mañana i no sé què, no?
3: Sí. Castigau.
2: Per quadrar els militars, doncs potser ja està bé, no?
0: Sí, però ja fa temps que jo crec una mica que el Ministeri de Defensa, entre cometes, suposo que podria rebre moltes crítiques a... per dir això, que s'entengui bé, però s'ha anat modernitzant.
2: Home, sí.
0: S'ha anat modernitzant. És a dir, sí. Una cosa és la via política i l'altra és la via militar. Des d'en Narcís Serra, que ho portava, suposo que com podia, i tot i que anava comprant algun piano, bueno, va comprar un, te'n recordes, Jaume?
2: El Narcís Serra jo crec que va ser el que va fer la gran reforma de l'exèrcit.
0: Per això et dic,
2: i la gran reforma...
0: Modernitzar, fora mili, etc.
2: I la gran reforma va ser entrar a l'OTAN i que l'exèrcit ja depengués
0: d'unes
2: estructures molt més àmplies, i per tant aquells, a veure, avui dia intents golpistes dins de l'exèrcit, tot i que hi pugui haver generals que potser encara assumien coses estranyes, no? Però que és molt més difícil que l'any 81, per exemple, no? I això molta part és gràcies a la reforma que es va fer impulsada pel Narcís Serra,
0: sí,
2: no?
0: Però per això et dic que tots els ministres o les ministres que han vingut després suposo que han seguit aquesta línia i que fins i tot han ajudat a això, a modernitzar la idea del ministeri. Com a tal, és un ministeri, home, de defensa, doncs que té el seu què, no?
2: És que abans el tema aquest era gairebé podria ser el... parlo de bastants anys, El Ministeri de los Pronunciamientos. Perquè cada dos per tres hi havia pronunciamientos o alzamientos o coses d'aquestes, no?
0: Sí, que
2: el general Pavia entrava a cavall al Congrés, en fi, tot. Si mirem la història de 100 anys, doncs, bueno, estava plena d'això d'alzamientos, pronunciamientos, i el darrer va durar 40 anys, no?
0: Sí, sí.
2: En què un general es va sublevar.
0: Molt bé.
2: Vol dir que l'exèrcit era una peça clau de desestabilització. I jo em sembla que ara, com a mínim, no se'n sent, no sents mai parlar, ni saps qui és el general de no sé què. Abans el ministre de Defensa sempre era un general, no? Potser el darrer va ser el Gutiérrez Mellado.
0: No ho sé, no ho sabria dir ara, però...
2: Sí, perquè després del Gutiérrez Mellado va venir el Narcís Serra, ja.
0: Sí, no, clar.
2: De general a civil.
0: Sí,
2: no?
0: Sí. El Gutiérrez Mellado venia de militar a polític, de polític un altre cop militar, però militar a polític.
2: Seguia sent general, no?
0: Sí, això no es perd.
2: Quan era ministre de Defensa, quan estava a les Corts, que va entrar el Tejero, que va intentar quadrar-lo, però l'altre dia, escolta, aquí les pistoles van amb més...
0: Està clar. Escolteu-me una cosa també, dins encara de la carpeta de la dimensió política... aquests foros que fa La Vanguardia, foros de Vanguardia, ho anomenem d'aquesta manera, són xerrades molt interessants, són xerrades doncs, que amb persones d'actualitat i que tenen que dir la seva. Doncs ahir el president del Constitucional en aquests foros precisament assegurava que una eventual derogació de la llei d'amnistia, ell ho posava com a exemple, no tindria efectes sobre la seva aplicació i que només queda que el Tribunal Superior tanqui la causa del procés. Per cert, el Tribunal de Comptes amnistia 35 independentistes. Ahir es donaven aquestes dades i ja sabeu doncs, que es donava per fet, doncs, que ja podien tornar tots, es donava per aplicar. Veurem ara ja si encara algú vol revocar-ho, que sí que hi havia algú que ho volia revocar, no encara?
2: Sí, però això no té recorregut, això ja està
0: no
2: tancat. Ara és, o serà avui o demà o demà passat, però això ja està tancat, més que tancat.
3: No?
2: Aquí hi ha hagut tot aquest frente amplio de la judicatura, aquest sí que és un frente amplio.
0: Bueno, és que s'ha acabat el recorregut, és que no dona per més.
1: És que no deien, lo que puedas arreglar, arreglalo, o hacerlo por la puerta de atrás, algo així.
2: El que pueda hacer que haga.
1: Sí.
0: No, sí, això va ser un missatge del...
2: Un missatge clar, que
0: de l'Aznar.
2: Hi ha sectors que ho tenen molt present, no?
0: Sí, sí.
2: Que
0: poden
2: fer que haga i, bueno...
0: Molt bé. Dit això, ahir, i esclar, jo recordo un parell de mesos enrere parlàvem del Mercosur, recordeu de tot el tema,
3: sí.
0: Doncs ahir el camp va sortir al carrer un cop més, els pagesos catalans doncs van reprendre les protestes contra l'augment dels costos de producció i l'acord de, precisament, de Mercosur. Forces tractors ahir al centre de Barcelona, sembla ser doncs, que els problemes a la pagesia continuen i tenen la sensació de que se'n parla, però que al final no s'arriba mai a cap acord ni s'arriba a res en concret. Se suposa, pregunto tu, David, com també a la Montserrat i al Jaume, però se suposa que evidentment aquest sector també vol aprofitar el tema de les campanyes o precampanyes per veure si treu algun semiacord o alguna cosa, alguna promesa, aprofitant doncs, que els polítics tenen que començar, com a mínim, a prometre coses. Tu penses que estan aprofitant el moment, no?
3: Suposo, home, no sé. En les eleccions, està clar. Tens que fer alguna cosa per la teva pròpia necessitat, no? Si ells no arriben i els preus que hi ha són no pots competir amb una gran empresa, ni molt menys.
0: Ni molt clar, menys.
3: Tenen que tindre alguna ajuda o alguna cosa, no sé. Els se reivindiquen, no hi ha més.
0: Home, per tant, s'entén que sobretot les esquerres seran qui posaran al damunt de la taula el tema de Mercosur, perquè el PP també en el seu moment ja va dir la seva i ja va explicar la seva versió de tot plegat, no, d'aquests acords d'aquesta manera.
1: I a més és que ells tenen en contra això del Mercosur, el Mercosur o... Sí. A veure, amb els
0: Mercosur,
1: Mercosur amb els pagesos tant d'aquí com de tota Europa se'ls exigeixen unes normatives que les han de seguir a rajatabla.
0: Totalment.
1: Vale?
0: Hi ha llocs que se sabia que no se seguien i
1: vale?
0: No passava res. No sé, vull dir.
1: I allà no tenen les mateixes normatives. Vull dir, és que fixeu-se...
0: Tu parles sobretot, perdona, de Centre i Sud-amèrica, oi?
1: Clar.
0: Molt bé.
1: A veure...
0: No ho dic per posar en context.
1: Es fan servir productes que aquí estan totalment prohibits.
0: Sí.
1: Llavors... Fixeu-se quan aneu a comprar... Jo m'hi fixo, ho sento. però jo què sé, tal fruita, ui, ve de... Sí. Ve de Panamà, tal altra, ui, ve de Guatemala, i vas pensar, o ve de Xina, i dius, bueno, a veure, però aquí no n'hi ha, jo crec que, ho sento, hauríem de defensar més lo nostre, perquè...
3: Comprar més.
1: Exacte, però si lo d'aquí...
3: Si ve lo d'allà, doncs no ho compri.
1: No, és que és això...
3: A les estanteries i ja està.
0: Clar, però fixeu-vos que ells també protesten pels costos de producció... I també per l'acord aquest, però els costos de producció, és a dir,
1: és
0: quan diem que volem doncs producte de quilòmetre zero, hem d'entendre que això val uns calés.
3: No és barat.
0: I que al final, quantes vegades, no, hem sentit doncs les protestes dels pagesos que et diuen, escolti, vostè es troba, jo què sé, m'ho invento, el tomàquet a tal preu, doncs resulta que ja voldria jo tindre aquests preus o preus equilibrats.
1: És que actualment estan perdent diners ja.
0: Perquè a mi em donen quatre xavos i vostès, en canvi, el paguen molt car.
2: És que el problema no és que vingui producte de fora i tal. El problema és que aquí es va abandonant la pagesia i, per tant, no es produeix prou per abastir la quantitat de gent que som aquí. El problema és aquest. Si ara no vingués res de producte de fora, aquí no podríem menjar ni pomes, ni preces, ni res, perquè no se'n fan prous.
3: Però no són rentables.
2: No,
1: és que el cost, el preu...
2: Si volem un producte de proximitat, això s'ha de pagar. I el ciutadà normal no està disposat a dir si una poma val 1 i si fet aquí val 3, doncs jo compro la 2, ni que vingui de no sé on, no? Clar. I per tant aquí, o hi ha de jugar a l'Estat, amb el sentit de dir que sigui la pagesia subvencionada, com passa a Suïssa, per exemple, que perquè hi ha pagesos, perquè es paguen, si no, allà seria tot cases, i no s'abandonen els camps. En canvi, aquí vas mirant, quants camps
3: hi ha un altre problema,
2: no?
3: Hi ha un altre problema, sí. Que de pares a fills no
0: vol. Bueno, el canvi generacional...
2: No hi ha relleu generacional,
3: no,
2: però per
3: perquè
2: què?
3: No rentable,
2: perquè no és rentable.
0: No.
2: En canvi, si hi haguessin unes ajudes correctes. Després també un altre problema és la fragmentació i els petits propietaris, perquè clar, aquí, perquè sigui rentable amb ulls d'avui, potser fa 50 anys, una petita propietat ja és rentable. Ara avui cala molta
0: però fixeu-vos
2: jo
0: em fixo en un detall ara mateix aquí, però a banda de tot això, suposo que s'ha agreujat perquè la pujada dels carburants empitjora encara més, agreuja encara més tot això, no?
2: L'economia d'escala amb agricultura també funciona. I també, clar. Doncs clar, si tothom ha de tenir el seu tractor, el seu no sé què, el seu...
3: Una inversió.
2: No, en canvi, doncs si tens extensions... Bueno, aquí pot funcionar, per exemple, a Lleida, o lloc on hi ha moltes extensions.
3: Molt de terreny.
2: L'agricultura, bueno, perquè encara funciona la fruita, bla, això sí. Aquí, al Baix Llobregat, Parc Agrari, o aquests llocs més reduïts, és més complicat. Aquí, bueno, queden 3 pagesos, sí. I n'hi havia 150.
0: Bueno, és que quan jo us deia que m'estava fixant en un detall, sí. Sense anar més lluny, sí. Sense anar més lluny, els tres que esteu aquí com a consell de savis i savis, directe o indirectament, per la via familiar, heu tingut vincles de pagesia,
3: sí, sí.
0: Tots els que esteu aquí, tots els que esteu aquí,
1: sí, sí.
0: I ja fa molts anys que cap de vosaltres s'hi dedica. Jo crec que cap de vosaltres, o fa molts anys que cap que vosaltres no planteu una ceba. Bueno, no.
2: Jo havia anat al camp amb el meu avi,
0: per això et dic.
1: I jo
2: a collir préssecs i pomes i etcètera, no?
1: Bueno, jo vaig fer una mini plantació de tomaqueres, bueno, a casa meva.
0: Bueno, sí, no, i el David té una col·lecció de cactus fantàstica, però
3: sí, sí.
0: No, ja m'enteneu que... No, és veritat.
1: No,
0: a més és veritat.
3: Cadascú és el que hi ha.
0: Clar,
1: sí.
0: No, però vull dir que, fixeu-se, és un exemple. Com...

0: també doncs la pujada dels carburants. Paral·lelament a això, però que poc o molt també, esclar. La inflació al 4,9%, ahir ho dèiem, donàvem dades fa tema per les pujades de preus al cistell de consum. I ahir som un altre cop. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar al novembre, es mantindran als 20 cèntims per litres. De moment, aquesta forta pujada no s'ha traslladat als aliments, però això podria passar els propers mesos, i el govern central, doncs, que tenia previst anar rebaixant els ajuts als carburants, els mantindrà com fins ara, per pal·liar una mica els efectes de l'encariment. A veure, qui és que... Jo no sé si l'efecte papallona, si ho podríem dir així, però les guerres fan pujar les energètiques, els carburants acaben picant al final el que rep sempre, en aquest cas, el pagès o el productor petit, sempre. O digueu-li com.
1: Això és una roda, i a més, aquí que tenim el tema del transport per carretera com a màxim exponent del transport, per exemple, el transport en ferrocarril és residual, que seria molt més còmode, molt més barat, no? Perquè
2: barat... És que el corredor de Mediterrani, és que no sé per què carai no el fan ja.
1: Sí, però el corredor Mediterrani, però fins i tot el d'aquí, no cal anar tan lluny d'aquí, no? Però el problema és que, clar, si els trens ja no funcionen i no funcionen per passatgers, ara afegim-hi una bona xarxa de distribució de mercaderies per tren, clar. Que seria l'ideal, no? Però bé, això ja és una altra...
0: Clar, molt bé. Escolteu-me, 2 minuts i escaig per arribar a les 9 i renovar una mica les noves i les notícies. Per cert, eleccions generals, sí, en aquest país, però eleccions també hi ha properes a Israel, i ahir també en varen parlar amb les vostres companyes i companys, i també a tocar als Estats Units, que diuen precisament que el cost de la vida passa factura a Trump entre els seus votants. Diu que la gasolina, els arancels i la guerra de l'Iran erosionen, desgasten la confiança dels que van votar el president a l'espera d'aconseguir estabilitat econòmica. Diu que el 65% dels republicans estan molt preocupats pel preu de l'energia, segons un estudi. Ja sabeu que el mateix Trump, home, té detractors dins del partit republicà.
2: Però els deuen callar.
1: Alguna persona, jo quan sento el Trump cada matí, perquè cada matí li posen talls, no? I cada matí es lleva i en diu una de com més grossa millor, i penses, com pot ser que hi hagi gent normal als Estats Units que encara el votin? I no pot ser...
3: Són de calés.
1: Jo no em crec que la meitat d'Estats Units siguin anormals.
0: No, ni molt menys.
1: I per tant, dius, home, jo voldria tenir un president així, que el president és la persona que representa el país, que és una miqueta el símbol que ha de donar la imatge de, jo represento aquests 200 milions de persones i ho faig amb dignitat, i en canvi és un pallasso, és que
3: totalment.
1: És un pallasso,
2: és un boig.
3: A veure quina diu avui.
0: Mira, una dada,
2: que jo espero a veure què passarà al novembre,
0: bueno, ja t'ho diré, perquè us anava a donar una dada: el 59% dels votants hispans, això és una dada que ve de les enquestes nord-americanes, d'alguns mitjans nord-americans, d'alguns mitjans que encara no han rebut clatellada d'en Trump, que són claus, perquè al final els votants hispans són claus per als comicis de mig mandat, ja ho sabeu, doncs prefereixen que els demòcrates controlin el Congrés nord-americà, com a mínim el Congrés. I això comença a posar nerviós en Trump. Per cert, que ha amenaçat els vaixells espanyols amb una taxa de 200.000 dòlars de peatge, perquè ens entenguem. Escolteu-me, ara sí, ens n'anem cap als informatius. Res, parell, 3 minuts, i tornem i expliquem més coses i ens hi posarem en un nou capítol de la història de Cala Riteta. Fins ara mateix.
4: Trescat Info.

0: sobte apunta que es podria tractar del nen de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Ara s'està pendent de les proves de l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge per determinar-ne la identitat. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. Els pronunciaments durant les ofrenes florals al Fossar i la tomba del president a Montjuïc no poden esquivar la proximitat de les eleccions espanyoles. Satisfacció d'Esquerra i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'Amnistia Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del 1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara a la taulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els propers dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa de Colau ja afirmava que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutinés més suports. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta i avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès, de Volodymyr Zelensky. El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que es faran la setmana que ve i que l'enfrontaran al candidat de la ultradreta Flavio Bolsonaro. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània amb l'accent posat en la cultura popular. Programa més de 80 propostes, la majoria d'elles estrenes.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. En bàsquet, la sisa joventut guanya l'Andorra 96-75 en partit pendent de la Lliga ACB i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec 77-49.
0: Continuarà el temps estable, sol alguns núvols baixos localitzats especialment en prelitoral i al Camp de Tarragona, on no es descarta algun plugim puntual. Les boires matinals s'aniran trencant al pas de les hores, temperatures màximes càlides i pròximes als 30 graus a Ponent.
1: Trescat Info.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
2: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Muy buenas oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: Habla voz adresta, Biel Blanco. Salió Linares, Agón Pal, Miranda.
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, capa dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous, amb la Montserrat, el David i el Jaume. Bé, el Jaume ha hagut de marxar avui per temes personals, però vaja, continuem amb el David i la Montserrat. Ja us hem dit que avui toca, perquè aquest mes toca, aquesta microhistòria de Cala Riteta, ens hi posarem en res, en qüestió de minuts, perquè encara volem repassar algun parell de titulars que també val molt i la pena que els posem al damunt de la taula d'aquest debat. A veure, més xifres. Estàvem donant xifres. Ens oblidem ja de tot el que hem deixat enrere, no per res, sinó perquè el temps que tenim és el que tenim. Us dèiem això, hem acabat explicant que el cost de la vida passa factura al tram i que, bueno, i que sembla doncs que un gran nombre de votants, hispanos als Estats Units, doncs no li donaran suport. Sigui com sigui, més dades, i ara això ja no té res a veure. Ens anem cap al tema de la docència, cap a les universitats, perquè diu que el 31% dels estudiants no se senten integrats a la seva universitat. El 31% són enquestes que es fan. Ja sabeu que el món de la docència, de les universitats també, doncs, home, tenen el seu què, no? I que passen pel que passen també amb els seus problemes i les seves coses. Això que també expliquen que Espanya lidera el desinterès, ho diuen d'aquesta manera, estudiantil, davant el 18% de mitjana europea. La facultat diu que s'ha de convertir, o s'ha convertit, vaja, en un lloc de passada, una mena d'aeroport, un lloc on aconseguir un títol. Això ho afirma un catedràtic de la Universitat de Barcelona, en Francisco Esteban. I se n'adonen, doncs, que al final la gent passa per la universitat perquè se n'adonen que la competitivitat és tan gran en el mercat laboral que sí o sí has de tindre tants títols com puguis i res més, un tràmit per trobar feina. I això, doncs, desperta els seus debats. Molts d'aquests estudiants, això ho hem parlat moltes vegades, viuen amb els seus pares, per no dir la gran majoria, i que tenen ganes de sortir-ne aviat, d'acabar amb l'universitat, amb la necessitat, doncs, de treballar. Jo crec que això no és nou, però si aquí hi afegim el problema de l'habitatge de la gent jove, el problema de l'habitatge per tothom, però en concret de la gent jove, no sé què en penseu d'aquest estudi. És un estudi europeu. Espanya, insisteixo, aquest seria el titular, per exemple, Espanya lidera el desinterès estudiantil a Europa.
1: Bueno, és una cosa una mica complicada, perquè la gent no vol estudiar. Vol estudiar per tindre un títol i tindre un accés a un treball digne. Si no tens un títol,
0: sí, no,
1: no serveixes per res.
2: Clar.
0: I avui en dia, que dius,
2: totes
0: com
2: maneres,
0: més màsters, més, vull dir que ja tothom comença a tindre màsters aquí per...
2: Sí, però realment perdoni, serveix per algú? Pregunto, perquè per no. Segons bueno, quins oficis...
0: No sé què en penseu. Jo...
2: No sé si realment has de tindre... Que s'estan perdent molts oficis.
0: La formació és molt important, això està clar. La formació és molt important.
2: Sí,
0: i com més sàpigues, més, evidentment... Però també entenem que això ja és un mercat.
2: Sí.
0: Vinga, màsters i d'això, i l'obligació...
2: I el qui tingui més títols és el que treballarà. Sí, però què cobrarà?
1: I guanyarà més, no.
2: Sí, els hi venen això, però no sé si és gaire veritat.
1: Si treus una carrera i vas a treballar a un lloc per 1.200 euros.
2: Exacte.
1: I després convences. T'exploten.
2: Exacte.
1: Et canses. I al final...
2: I,
1: vas
2: clar,
1: canviant de feina.
2: I llavors, sí, llavors has de buscar habitatge. Mm. Sí, però tu veus que aquests 1.200 és el que has de pagar de lloguer.
1: Clar.
2: O de compra ja ni en parlem, no, perquè no, cobres, no, no hi ha... Clar, si, ja, no, és un, si no és una feina
1: més
2: estable...
1: Lloguers, més pisos, treuen fora.
2: És, jo crec, no, no, és, sí, és sí, el sí, que sí, diuen, sí, no? El peix que es mossega la
1: efecto
2: cua.
1: Rebote.
2: Sí.
1: En fi.
2: No sé, és difícil, eh?
0: Bé, i és tot un debat, i que al final suposo que està relacionat amb moltes coses. Aquest desinterès potser és la falta de motivació, potser és, esclar, ets jove i te n'adones dels problemes que tens per acabar treballant i treballar amb sous dignes també, i que a més no arribaràs per un lloguer. Imagineu-vos...
1: La decepció.
0: Ah, clar, tu ho has dit,
2: és
0: la decepció.
2: Enorme.
0: Escolteu-me, una altra dada per anar acabant aquesta tanda de petits, bueno, petits o no petits, perquè semblen petits, però de vegades són molt importants aquests titulars. Hi ha també una altra dada dramàtica que ens preocupa. La motocicleta, copa el 54% dels morts en sinistres dels últims 15 anys. Els motoristes només fan el 6% del total de desplaçaments diaris a Barcelona. Però des del 2012 a la ciutat han mort 299 persones en un accident i 166 anaven sobre una motocicleta. Per tant, el 40% de persones mortes a les carreteres catalanes és una ratxa d'accidents molt dolenta que ha segat la vida de motoristes, fem-ho més fàcil de dir, que continua i sense anar més lluny, dimarts es va haver de lamentar una nova víctima mortal que se suma a les tres registrades durant aquest llarg cap de setmana del 12 d'octubre.
2: És que hi ha un problema amb aquest cas. És que els dels cotxes, tenim els cotxes, clar, que és el nostre embolcall. Ells no entenen d'embolcall. Clar, ells han d'anar amb cas, que és obligatori, unes jaquetes no adequades, però...
0: Si m'ho permets, precisament en David Minyana, que que ell és del sector dels serveis i també és corredor d'assegurances catalana d'Occident, en aquest cas no ens fa res de dir-ho, al final és el seu ofici. Jo no sé, des del punt de vista professional com agent d'assegurances, jo no sé com si teniu dades, quines conclusions es podrien treure. Són sinistres?
1: Sí, però els problemes de les motos sempre són els mateixos, que van com a bojos i pues, tindràs un sinistre sí o sí. Les dades són cada vegada pitjor. Vull dir, per què? Perquè la gent no té consciència de lo que porta a sobre.
0: I a més també hi ha un tema d'edats, no? Joves, persones joves...
1: Que agafen motos de molta cilindrada.
0: De molta cilindrada.
1: Li treuen d'això, però al final són motos molt potents, grosses... I quan surten al cap de setmana no van a fer...
2: No, van a fer el que fan els motoristes professionals de circuit. I es pensen que les carreteres és un circuit. Clar. I clar, això no és així.
1: No és conscient.
0: De fet, Barcelona, que des de ja fa temps se n'adona d'aquest problema, jo ho dic perquè vosaltres, precisament els professionals de les assegurances, ho sabeu, es va crear fins i tot zones avançades perquè fossin més visibles, per exemple, els semàfors, etc. I una sèrie de coses que fan, bueno, que ajuden a preveure. Però una mica és això que em pregunto, jo t'ho pregunto tu, perquè segurament tens més dades. Però, per una banda, sabem això que diu molt bé la Montserrat, de que la defensa, la cuirassa d'una moto...
1: És el teu cos.
0: És el teu cos. I això vol dir que si algú, un cotxe o el que sigui, doncs no té cura, pot fer mal amb un motorista, però tu, pel que m'estàs dient, moltes vegades, però moltes, estàs parlant de xifres molt, molt avançades, és quasi un problema d'alta velocitat
1: i del
0: mateix motorista.
1: Sí, zagues entre cotxes, tot això, pues, clar, no tenen consciència del que estan fent i al final pues, caus. I t'atropellen.
2: Mira, jo hi ha una cosa que em vaig donar compte el dilluns i és veritat que ho veig molt poc comptats. Jo vaig els dilluns a Barcelona i sempre, i pel litoral, bueno, et trobes el que tu acabes de dir. Que les motos fan siga i ja no saps. A vegades dius, vaig a canviar de carril.
1: No,
2: ja poses a l'intermitent. Però
1: no,
2: és que
1: no
2: menys
1: la moto,
2: mal...
1: La moto ja veus de
2: però
1: lluny,
2: menys
1: dius,
2: mal que dius,
1: lluny,
2: calla, que ve una moto, no em canvio, em quedo aquí.
1: Clar.
2: Però poques vegades, perquè el dilluns em vaig fixar, veus a una moto que va seguint el trajecte del cotxe. O sigui, es posa darrere, es para el cotxe i la moto darrere.
1: Molt poques.
2: Vull dir, és un de cada quants mil que jo em vaig quedar dic, mira, el tenia al costat,
1: és un tio conscient,
2: mira aquest, aquest ho fa bé, perquè segueix, ell diu, com vulguem dir, el meu carril, el meu espai, i jo...
1: No, és conscient de lo que fa.
2: Exacte, però ho veus tan poc, això?
1: Ja, Barcelona és del pitjor que hi ha.
0: Ja sé que és mal agraït d'explicar, però al final són dades i és la trista i desgraciada realitat, i s'ha d'explicar que ha augmentat, doncs, el sinistre, en aquest cas, amb motocicletes.
1: I, evidentment, les assegurances, doncs, clar, les assegurances també pugen.
0: I les assegurances també pugen, veus? Un altre greuge que al final...
1: Clar, tot va ser fet tot...
2: Efecte rebot, el que parlàvem abans. Sí.
0: Digue-li d'aquesta manera. Escolteu-me, ha arribat a aquest punt i clar, és que ens vam comprometre i en tenim moltes ganes. Va, ens hi posem amb aquesta microsecció de la història de Ca la Riteta a partir d'aquests moments.
3: Breu història de Ca la Riteta. Molt més que una botiga samboiana de vetes i fils.
0: Montserrat, som tot oïdes. Explica'ns aquest segon volum, aquesta segona part, segon capítol ja, de Ca la Riteta. Si t'ho vas perdre, David, ja t'ho dic ara, ho pots recuperar-ho, Ràdio La Carta, però és que, a més, ja t'ho dic ara, va començar per la seva besàvia, que no és poca cosa.
2: Sí.
0: Que no és poca cosa, 140 anys. Explica'ns, què ve avui?
2: Avui toca els meus avis.
0: Avui hi ha els avis. Imagineu-vos, les generacions, eh?
2: La segona...
0: Besàvia, ara...
2: Ara els avis. És la segona generació.
0: La segona. Molt bé, explica't.
2: Bueno, doncs, els meus avis, bueno, ella, la Joaquima de Huipriu, era filla dels que van fundar la botiga, i es va casar amb el Joan Font i Tolrà. El meu avi era nascut del 1907 i es va morir el 1991. La meva avi havia nascut el 1909 i es va morir el 1978. Bueno, una cosa molt graciosa que jo em vaig enterar ahir, que parlant amb la meva tia, és la meva font també de...
0: Sí.
2: Matia Rita, la germana de ma mare.
0: Oh, i tant.
2: Em va explicar una cosa molt curiosa.
0: A veure.
2: Els meus avis es van casar el mateix dia que també es casava el germà de la meva àvia, que vivien a darrere de casa.
0: Ah, carai,
2: o sigui, el mateix dia van celebrar dues bodes.
0: Dues bodes, dic, pel preu d'una, dues. Molt bé.
2: Sí, mira, així s'estalviaven diners.
1: Com a catalans.
0: Bueno, sí, mira.
2: Em va fer molta gràcia. Bé, per exemple, els meus avis van tindre quatre fills, però dels quatre només van sobreviure dos, que una, la meva mare, i l'altra, que la meva mare era la segona, venia de la primera, que la primera nena es va morir amb dos anyets.
0: Carai.
2: I llavors va néixer la meva mare, després va néixer un nen, però va durar poc, que fins i tot, com que era l'època ja que hi havia el Franco, si no estaven batejats no se'ls podia enterrar d'allò, havia de ser a la fossa comú. I després ja va néixer la meva tia. Vale? Bueno, parlant dels meus... Bueno, la meva àvia, que era la que portava la botiga, la que va la barata... A la meva àvia, us he de dir una cosa, a la meva àvia no li agradava estar darrere el taonell.
0: No era una persona de botiga així com, com tu, com la teva mare? No.
2: No ho era. Ella li agradava, per exemple... Ella feia faixes i sostens a mida.
0: Molt bé, o sigui, era més de mà d'obra, de treballar, pels encàrrecs.
1: Un sastre de roba interior.
2: Una curiositat...
0: Molt bé,
2: una curiositat que us diré és que jo una vegada em vaig mig enfadar amb la meva àvia perquè parlant amb ella em va dir, diu, no, és que jo... Imagina't l'època, és que jo era feixista.
0: Carai.
2: I jo dic, però, àvia, què està dient?
0: Sí, clar, és que això s'ha de matitzar.
2: Però, per favor...
1: Era per nassos.
2: No ho digui, això, perquè, vamos, la meva família republicana de tota la vida... dic, però què està dient? Diu, home, feia faixes...
1: Ah, feixista.
2: Clar,
0: feixista de faixes.
2: I jo, però no digui que feia, però no que era...
0: Aquí el terme pot confondre i de manera molt important.
2: Jo imagineu-se, jo devia tindre 8 o 10 anys i
0: però
2: clar.
0: Fixa-t'hi que normalment, i més avui en dia, els feixistes no reconeixen que són feixistes.
2: No.
0: Per tant, quan algú et diu, escolta, si sou feixista, potser és que fa faixes.
2: No ho sé. Jo tenia com uns 8 o 10 anys i això em va xocar molt.
0: Molt bé.
2: Clar, vers la història de la meva família. I també feia, ensenyava a fer puntes de coixí, jerseis, ganxet, tot lo relacionat amb les labors.
0: O sigui que la Riteta era una mica acadèmia també de,
2: sí,
0: de cosir, de bordar...
2: La meva idea era això
0: de
2: que li agradava coixins. Ensenyar, perquè sí, també ho feia ja sa mare, no? La que va fundar la botiga.
0: Els puntaires, etcètera.
2: Sí,
0: etcètera.
2: I bueno, jo sempre li he recordat a la meva àvia, al costat del menjador hi ha una galeria que entra amb molta claror, tu ja has estat, Amadeu, i amb les seves amigues, i allà cadascuna pues, fent ganxet, o la meva àvia, per exemple, fent quadros de mig punt.
0: O les puntes.
2: Sí, fent puntes, vull dir, allà reunien 4 o 5 les seves amigues.
1: Era el taller.
2: Sí, sí, bueno, i a més aprofitaven i et feien un vestit
0: bueno,
2: de qualsevol.
0: Una mica el que hem estat dient sempre, que les botigues velles de Sant Boi, les botigues properes de quilòmetre zero, també han estat, han representat un centre social, veïnal, de barri.
1: Sí.
0: Han tingut també aquest ofici, permeteu-me que ho digui d'aquesta manera, aquesta responsabilitat social.
2: Digue-li. Sí, sí, i ja dic, jo recordo, i a més, jo quan arribava a l'escola, el primer que em feia amb una àvia era, va, el berenar. I clar, lo típic, el bollicau, el pantera rosa, coses d'aquestes, si no, el bucanero.
1: I el pamboli.
2: Sí, sí, o pamboli. Jo, però això ho menjava setzaon a casa de la Bisatoca. El pa, però pa amb sucre, pa amb oli sucre. A mi m'agradava més el pa amb oli sucre, tot s'ha de dir, Bé, en canvi, per exemple...
0: Sí que ens n'anem i centrem-nos en la Riteta, sobretot.
2: Sí, sí, sí. I, bueno, i després el meu avi era paleta, estava considerat el millor paleta de Sant Boi, però a part era pagès.
0: Home, plegava... d'ofici,
1: doble ofici. Bueno,
2: sí, sí, bueno. Ell plegava de la feina i se n'anava al camp i, bueno, ja ho va explicar ma germà, sí, que anava mala cap allà a ajudar-lo.
0: Correcte.
2: I, bueno, el meu avi, a part, va treballar per en Güell, a la colònia, a la torre que tenia, i a les caves Güell. Però després en Güell ho va perdre tot, va anar, i ho va agafar un tal, espera a veure si ho trobo, Felipe Beltrán Musito.
0: Carai.
2: Aquest és el que va després agafar-ho tot. I, bueno, d'allòs. Després, una altra cosa molt curiosa. A la botiga... Me'n recordo que érem una cosa de... Perquè llavors es venien a les botigues, venies de tot. I hi havia colònies i... Bueno,
1: accessoris.
2: I van guanyar un premi, no sé per què, i van anar... un premi era un viatge a París.
0: Carai!
2: I van anar-hi la meva àvia i la meva tia Rita.
0: Ah, carai.
2: Sí, la meva mare es va quedar treballant a la botiga, que ja hi treballava des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys, imagina't.
2: Sí, i la meva, meva tia ajudava l'àvia a portar els comptes de la botiga.
0: Escolta, en aquells temps era un viatge llarguíssim, una cosa...
2: Sí, allò, amb tren.
0: Una aventura,
2: Van anar imagina't, amb tren, sí. I, bueno, i...
1: Alta costura.
2: Sí. I no sé... Ah, bueno, jo el que recordo dels meus avis, també... És que nosaltres marxàvem de vacances. El meu avi mai.
0: Ell sempre s'estava a casa.
2: Sí.
0: A la botiga.
2: La meva àvia, con tal de marxar de casa...
1: Hi ha gent que li agrada estar al niu, hi ha gent que li agrada...
2: La meva àvia no.
0: No, perquè ella ja t'ho diu, que fugia de la botiga, clar, que no li agradava estar.
1: Bueno, estava saturada.
2: Nosaltres marxàvem, a l'igual, 8-10 dies, que nosaltres anàvem bastant a Andorra, perquè, bueno, pel...
0: Sí, sí.
2: Pel lo que era l'aire que tenia, tot això, la meva àvia li anava bé, perquè era asmàtica. I, bueno, i mon avi es quedava a casa.
0: Amb la botiga oberta, pregunto?
2: No, tancada.
0: Perquè
2: marxava amb els pares, l'àvia, els meus germans i jo.
1: Ell tenia el seu ofici.
2: Ell era... Ja dic, és que no. Jo recordo una vegada que vam marxar de vacances, la cuina tenia una xamanella, bueno, tot... Quan vam arribar a la cuina era totalment diferent. En qüestió de 10-15 dies... La va reformar sencera.
1: Va veure que no li agradava.
0: I a propòsit, centrant-nos...
2: I va treure la xamanella, que ens vam disgustar.
0: No, jo anava a dir-te, centrant-nos en la botiga, perquè al final hem de parlar de la botiga, ell les reformes i els canvis a la botiga també els feia, no?
2: Segons quines coses, sí, clar.
0: Perquè entenc que els mostradors sempre han estat amb la mateixa posició d'L, diguéssim.
2: Sí, però eren diferents. Val. Això sí que, clar, ho van encomanar...
0: El terra aquell vell, que encara és un terra vell, etc.
2: El terra és posat pel meu avi.
0: Molt bé. No, que això és interessant, no? Perquè dius, bueno, escolta, al final que la Riteta...
1: Aquell terra deu 150 anys, no?
0: 140, terra, mínim, mínim.
2: Bueno, deu tindre uns 90 anys, imagina, 90 i algo.
0: Imagina, la botiga en té 140, doncs pues imagina.
1: Imagina la qualitat del...
0: No, però fixa-t'hi, doncs, arribem a la conclusió que Cala Riteta no tan sols, bueno, ja era botiga com a tal, sinó que venia, doncs, altres coses, com tu has dit, colònies, etcètera. I que, a més, de ser una mica com una mena de taller, mitja acadèmia per aprendre a cosir, a més, se suposa, com a centre d'interès del barri, que el teu avi devia rebre molta gent que venien a buscar-lo per fer obres o per fer coses. Sí. Vull dir que és perquè us n'adoneu que una botiga tan antiga, al final, era sí. rebedor de moltes coses.
2: I sabeu també el que jo recordo, ara que s'acosta a Tots Sants, que llavors també es venien, a casa tenien flors artificials per portar-ho al cementiri.
1: Encara es fan.
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo me'n recordo, eren liles i verd, era una cosa molt...
1: Era roba.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Escolta'm, ja portem dues generacions, dues setmanes generacions. Besàvia, aràvia, i la setmana vinent suposo que amb els pares. Déu-n'hi-do, ens imaginem una mica com era tot allò, aquell ambient doncs de botiga vella de Cala Riteta. Ja en tenim un altre de capítol. Cala Riteta, això durant el mes d'octubre, aquí, aquestes microhistòries. Gràcies, Montserrat.
2: De res.
0: Molt bé, doncs ja en tenim una altra. Ja en tenim una altra. Ens vam comprometre això i bueno, jo... El David fa cara de dir, ja tinc ganes de saber el tercer episodi per on anirà la cosa. Anirem veient l'evolució.
1: Serà interessant.
0: Serà interessant. Escolta'm, un altre cop, David, gràcies a això pel compromís que has agafat amb nosaltres, en voler ser aquí els dijous i fer de tertulià amb aquesta bona gent i ajudar-nos a fer dels dijous un dia tan, tan interessant. Montserrat, se toca, què t'he de dir? Gràcies un cop més.
2: Ves-te preparant. Dijous.
0: Sí, sí, sí. No, ho tindrem en compte. Bueno, no ho dic perquè
1: és
0: una vegada ho tindrem en compte.
1: És una història llarga.
0: Això, a estudiar i a preparar-te les coses, que la setmana que ve tens un altre capítol, d'acord? Que vagi molt bé, que nosaltres ens hi posem amb la memòria i el patrimoni. Per cert, avui la memòria i el patrimoni no s'allunya massa del teu barri, del teu carrer, de la teva botiga. Ja ho veureu. Fins ara mateix!

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Ràdio Sant Boi.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?

0: L'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Les 9 i 34 minuts, Memòria i Patrimoni, avui signada pel Carles Serret, el director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi. Molt bon dia, Carles.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, doncs, escolta'm, crec, ara no sé, però crec que sí, és el primer, la primera secció que fas tu del mes d'octubre, que sí?
2: D'octubre, sí.
1: D'enguany?
2: Vam fer la primera, al setembre,
1: el primer programa
2: de tornada i ara...
1: Molt bé, per tant, t'estrenes en la tardor. Una tardor que encara no ho acaba de ser, eh? Però bueno.
2: Molt bé,
1: Carles, escolta'm, per cert, ja ho has vist, que ja ho saps, que aquest mes d'octubre ens vam comprometre, ja que Cala Ritet, aquesta emblemàtica botiga, tanca, a final de mes, doncs vam dir, va, Montserrat, fes-nos una mena de microsecció que ens expliquis, doncs, més o menys la història familiar de Cala Ritet. Ja portem dues generacions, va començar amb la besàvia, avui l'àvia, i la setmana vinent ja els pares, imagina't com va això. I ho dic, Carles, perquè avui precisament vols fer una vocació del carrer Major, aquest carrer emblemàtic. Carrer Major és el carrer sempre per excel·lència, el carrer important de qualsevol vila. També com a homenatge als establiments desapareguts, amb motiu precisament d'això que dèiem del tancament de Cala Riteta, que d'alguna manera ha representat un emblemàtic, o el que són els emblemàtics, i que es van perdent a poc, malauradament, doncs comerços de barri, comerços antics, que han tingut un paper, segurament, i una motivació molt més enllà del que és una botiga. Però això ens ho explicaràs tu, Carles.
2: Sí, bé, aprofitem, diguem, la vinentesa, tot i que no...
1: T'entenc, la circumstància.
2: Que no agradaria, no? Perquè, clar, cadascú tenim els nostres records vitals,
1: clar.
2: I un dels elements indestriables, evidentment, en una vida urbana, doncs formen aquells comerços. Des dels quioscos que havies anat a comprar,
1: sí,
2: des de les llaminadures fins a cromos o alguna petita joguina, les revistes, els fascicles en alguna època, i que han desaparegut pràcticament.
1: Totalment.
2: En la seva totalitat, en queden quatre i que ja no cobreixen ni de lluny tot el territori. I després també aquí hi ha la dimensió que ara se'n parla molt, i sobretot aquestes darreres setmanes, del tema de l'habitatge. Però, clar, el problema no és només el tema del cost de l'habitatge i les dificultats, sinó també són l'habitatge, però són les botigues, són els pàrquings, perquè el territori a nivell urbà estem concentrant la gent cada vegada més a les línies de costa en grans ciutats, quan, per una altra banda, ens queixem de tenir una Espanya vaciada, que és veritat, amb infinitat de pobles que s'estan anant literalment a la merda, perquè s'estan empobrint demogràficament, però a més amb un tancament de serveis, i fins i tot hi ha pobles molt petits que encara tenen un número d'habitants relativament raonable, però que ja no tenen ni cap botiga, ha tancat correus, no tenen serveis mèdics, han d'anar a la capital de comarca a buscar l'abastiment, han tancat farmàcies, i pràcticament només els queda l'Ajuntament, com aquell qui diu, i poca cosa més. I ajuntaments que han, fins i tot, han hagut de muntar una botiga, el propi ajuntament,
1: sí,
2: i tenen,
1: sí, tota,
2: una petita,
1: sí,
2: botigueta.
1: És així mateix,
2: perquè, si no, no,
1: o pel servei, per donar,
2: clar,
1: servei.
2: Dius, com és possible que seguim amb aquesta política de concentració, de destrucció de les millors terres, com per exemple aquí al Delta del Llobregat o al Delta de l'Ebre, destrucció de regadiu, tal i qual, per pisos, quan per una altra banda tenim aquest fenomen de despoblament del qual Catalunya no en queda exempta. Es parla molt d'Espanya vaciada, però també hi ha una Catalunya vaciada,
1: segur,
2: o en franc retrocés d'una manera... manifesta.
1: Bueno, és el cas, per exemple, que deies d'ajuntaments forçats a dir aquest servei no es pot perdre, el cas de farmàcies en molts pobles, però també hi ha un afegit. Botigues que es dedicaven, que tenien un ofici directament relacionat amb el que venien, que aquests oficis també han desaparegut, molt artesans.
2: Sí, totalment, i clar, també va arraconant a la poca gent, i aquí és, hi ha els altres dos grans elements. Un ja l'hem apuntat, és el tema evidentment econòmic. Si no és propietari del local, doncs avui en dia és inviable mantenir un cert negoci, assumir un traspàs i assumir unes despeses de lloguers i un mínim de personal, i per aconseguir que en determinades activitats siguin mínimament rentables i sobretot conforme es perdem població. I sobretot
1: totalment.
2: I a llocs grans com Sant Boi, també, perquè no hi ha restriccions a la instal·lació de comerços. Llavors tu pots potser tenir una bona idea, un gran encert, i obro una petita cafè, una cafeteria a tal carrer, i al cap de 15 dies se te n'obre un altre davant. Llavors automàticament
1: totalment
2: el negoci
1: sí,
2: se te'n va a la merda.
1: Sí, sí.
2: I potser no és que plegui un, és que potser acabareu plegant tots dos.
1: Clar.
2: Perquè tampoc no hi ha hagut un criteri bo. Però bueno, anem a lo que ens toca. I després, bueno, l'altre també associat al cas específic de Cal Riteta, igual que ho hem viscut tampoc no fa massa anys a Cal Isard, també com un altre negoci emblemàtic desaparegut recentment, encara que Cal Isard encara veiem de tant en tant la porta oberta, perquè vam allà l'esperança doncs seguint fent les seves puntes al coixí al carrer i muntant exposicions, i manté d'alguna manera la botiga oberta encara que no vengui res,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: la botiga continua donant una imatge de vida i que
1: de
2: duri,
1: poble, o de...
2: i esperem que duri, no? El que, tal. I és això, el tema del relleu generacional. Si has de fer inversions, si has de fer tal i qual, doncs és inviable, i això doncs va abocant doncs també tot aquest comerç, i aquí veiem carrers que ens fan pena veure'ls ja doncs com estan quedant, però és que hi ha barris, per exemple el meu, jo veig que a Camps Blancs, com ja hem comentat moltes vegades, a Camps Blancs pràcticament han desaparegut totes les botigues, i quan dic totes, vull dir totes, només queden quatre bars i les dues farmàcies. I si un basar obert recentment, doncs, d'aquests que obren
1: totalment
2: recent arribats, però abans hi havia llibreries, hi havia merceries, hi havia botigues de roba, hi havia una miqueta de tot, i ara doncs ja estem obligats, vulguem que no vulguem, a anar a centres comercials, i fins i tot els centres comercials ja comencen a matar-se entre ells, a part de la crisi financera.
1: També és veritat.
2: Tal. Per exemple, el cas del Campo de Sant Boi, el passadís auxiliar al centre, el centre comercial funciona, i suposo que funciona bé, però les botigues del passadís central, que són enormes i n'hi ha doncs una trentena o no sé quantes són, cada vegada que vas veus com n'han tancat moltes, de les que van obrir en el seu moment segurament ja no en deu quedar cap, o una o dues com a molt.
1: Exacte.
2: I les altres s'han canviat completament de sector d'activitat, de propietaris o llogaters, etc. O sigui, ara hi ha també un dels locals, dos locals comercials grans, el Toys R Us, van a Campistraus, i també una botiga d'electrònica molt gran, primer va ser Boulanger, després va ser Worten, després va obrir amb la cadena Media Market,
1: i també
2: ha tancat.
1: I també
2: o sigui, que ara la guerra també ja se l'estan fent directament entre els grans centres comercials. Per tant, les dinàmiques de canvi són contínues. I ja aterrant el que ens interessa, per no menjar més temps amb aquest preàmbul, però que per una altra banda és necessari, de que a Sant Boi no teníem un carrer major.
1: No hi havia carrer major com a tal.
2: Això sí que hi havia, però és que en teníem tres.
1: Tres carrers majors.
2: Cada jurisdicció
1: de
2: la vila tenia el seu.
1: Però eren anomenats així? Carrer major de tal, carrer major de...
2: No, clar. és que no, els noms no estaven oficialitzats en aquella època.
1: Vale.
2: Però clar,
1: molt bé,
2: el barri del Reial, que és el que dona, diguem, des de la plaça de l'Església cap al riu, cap a, i en direcció mar, en direcció a Llevant, i el barri, que és el barri del Reial, el carrer major seu, quin és? Doncs el carrer del Pont. Era el seu carrer major, el carrer principal. El barri de l'Alou, que és des de la plaça de l'Església en direcció nord, diguem d'alguna manera, nord a Ponent, no, nord-nord, sí, a Llevant, no a Ponent, el barri de l'Alou, doncs, evidentment, el carrer major seu és el propi carrer de l'Alou.
1: Clar, clar.
2: Que a més és la continuació natural del carrer del Pont. És pujant des del riu, pujant...
1: Home, i que si estires molt, costa, si fas un salt a la plaça de l'Ajuntament, també és una continuació del carrer major.
2: Exacte.
1: Digue-li d'aquesta manera, una mica.
2: El carrer del que parlarem avui, que específicament el que avui en dia entenem com a carrer major, i aquest sí que ja està oficialitzat, antigament, fins al mitjan segle XIX, que és quan se li comencen a posar denominacions modernes, que han anat canviant amb els règims polítics també, doncs era el carrer major de la Pobla. O sigui, era específic carrer major de la Pobla.
1: Molt bé.
2: Perquè tot el que avui en dia coneixem popularment ara com la zona peatonal, això és l'antiga Pobla Arlovina.
1: diguem, sí.
2: Entre la plaça de la Font, entre la plaça actual de l'Ajuntament, que no existia, evidentment, al segle XVII, XVIII, fins al XIX avançat no existia, i fins al cap de la vila, una mica perquè ens entenguem. I per dalt del carrer Joan Verdina, la Rutlla, era el límit, perquè aquest carrer Joan Verdina Rutlla és l'antic camí ral, que separava la jurisdicció del castell de la Pobla. Però clar, també, si anem tan en lluny i fem només un esment ràpid, què era inicialment el carrer Major? El carrer Major era molt menys de la meitat del que és ara, fins al segle XVIII. Per què? Perquè començava pràcticament a la plaça Presses.
1: Val.
2: La part baixa no existia.
1: Sí, sí, senyor, t'entenc.
2: La plaça de l'Ajuntament no existia, que era el Clos de l'Amigant. Per què? Perquè era una zona inundable. I totes les cases, només cal fixar-se, les grans cases on comencen? Doncs de la plaça Presses en amunt. Començaves en Camp Boneu, a la mateixa plaça, ja desapareguda, després Camp Mateu, que és una masia partida en tres trossos, una miqueta més amunt, Camp Fraret, que s'ha enderrocat i s'ha reconstruït amb més o menys bon criteri, això ja a opinió de cadascú, davant Cal Silio, que era la casa major de la Pobla, la seu central de la jurisdicció, que havia sigut de la família noble dels Morató, i una de les membres va entrar al convent de Valldoncella al segle XV, a mitjans del segle XV, i és allà quan la zona de la Pobla passa a dependre del monestir de Valldoncella fins a mitjans del segle XIX, fins a l'extensió dels senyorius, i Cal Silio és la casa central de la Pobla. Després, a continuació, Can Puig, també enderrocada a començaments dels 70 i refeta, però el Camp Puig actual no té res a veure, ni por asomo, amb el que havia sigut el Camp Puig històric.
1: T'entenc, ha canviat molt.
2: I tot a continuació, tot i que ja està dintre de l'eix del carrer La Rutlla, però també és la prolongació natural del carrer Major, Can Sabadell, que està a l'altra banda de carrer, que és una nació molt bonica, que té un gran finestral. I forma, diguem, el pack d'aquest grup de grans casals, que seria la Pobla, diguem, d'època moderna.
1: Ja t'entenc.
2: Saltem a l'època contemporània, d'això d'aquesta part més antiga, hi ha un article molt interessant d'en Carles Martí, després també amb els nostres treballs, evidentment, n'hem parlat. Ja del període de fa un centenar d'anys llarg, també tenim un article molt curiós, però molt breu, d'en Joan Badosa, que també hem parlat en alguna ocasió d'ell i vam dedicar un programa als seus escrits, i allà fa un repàs que va estar recollit i ampliat al llibre de l'abans per la Mireia Pedro, ara fa 25 anys. Allà ja fa un repàs, diguem, de les cases una a una, a partir d'aquest recull que va fer en Badosa, però que era, diguem, molt abans de la guerra. Llavors hi ha molts comerços que segurament a la gent li dirien ben poca cosa. I quan parlem de... Avui el programa es titula Evocació del carrer Major.
1: Sí.
2: El que he fet ha sigut recollir una tria aleatòria, els primers que he trobat, una col·lecció d'anuncis d'establiments antics del carrer Major.
1: Interessant.
2: Llavors, clar, no són tots. També cada comerç ha anat canviant al llarg de temps, han canviat de nom, han canviat les adreces, han canviat el nom del propi carrer. Llavors que ningú es molesti si no l'esmentem.
1: No, s'entén que més, és la informació que hi ha.
2: I a més són molts.
1: Clar.
2: I per tant, amb l'estoneta de temps que ens queda, poc més de 10 minuts, doncs farem esment els que podrem i fins on arribarem.
1: D'acord, fem-ho. Interessant.
2: Però bé, em sembla que dels més significatius i dels que la gent pot tenir un record més fàcil, clar, també estem parlant ja de gent que ja tingui, que sigui una mica més gran que nosaltres, que ja tingui més de 60 anys.
1: Està claríssim, també,
2: això.
1: Jove,
2: sí. Ja també aquest record
1: difícil,
2: ja no el tindran, ni que ens haguessin posat a parlar d'establiments de 50 anys enrere.
1: Molt bé.
2: Per tant, bàsicament parlarem d'abans de la guerra i amb algun cas concret, amb alguna continuació posteriori, però molt, molt, molt immediata.
1: D'acord, escoltem.
2: Evidentment, encara que no és carrer Major estricte, però el carrer Major, diguem, que té un gran portal d'entrada, si comencem per baix, des del número 1, que eren, amb una banda, nosaltres ja l'hem conegut com Cal Pirret, però és Cal Noé,
1: sí,
2: el bar Noé,
1: sí.
2: I a l'altre costat hi havia l'estanc.
1: Molt bé.
2: L'estanc Batlla.
1: L'estanc Batlla.
2: L'estanc Batlla és de després de la guerra.
1: Sí.
2: Per tant, no era antic, perquè no existia. Li van treure l'adjudicació als estanquers anteriors per republicans i els hi van donar els Batlla com a màrtirs del règim.
1: Clar.
2: El bar Noé i després Pirret té una importància fonamental i no ens entretindrem, a banda de que ja dic, està a la frontera.
1: Sí.
2: El podríem vincular, però no és...
1: El rabador, digue-li, el rabador.
2: al carrer Prat de la Riba 4, que és el carrer major, abans de la guerra, durant tot el període republicà, i era el nom que tenia el carrer major, Prat de la Riba 4, hi havia un fotògraf, Castell, molt conegut. Hi ha un anunci que parla, diu, ampliacions, reproduccions, esmalts i tota mena de treballs fotogràfics. Retrats artístics, reportatges d'art.
1: Molt bé, molt bé. Què més?
2: Passem més endavant. Carrer Major número 9. Tenim comercio de carbones vegetales, i aglomerados. Bueno. Leñas, paja i alfalfa. Roque Tarrida. Roc Tarrida, que era un vell republicà, tal, que és un anunci dels anys 20.
1: Molt bé. Anem pujant.
2: Prat de la Riba 13. Anirem alternant una banda i l'altra.
1: Sí,
2: no fem primer un costat.
1: Anem d'una cera a l'altra perquè ens entenguem i anar pujant.
2: Herreria de Corte. En castellà sona raro. Nosaltres tenim ferrer de tall. Però Herreria de Corte. Ramon Savalls, Prat de la Riba 13.
1: Vaja.
2: També dels anys 20. Esparteria i palmeria de Narcís Momany. Escombres, persianes, cortines, plomers, raspalls, expulsadors. Gran assortit d'espardenyes de tota mena. Avui ja no ningú anuncia espardenyes.
1: No, està claríssim.
2: Preus econòmics. A Prat de la Riba, 16. De Sant Boi de Llobregat.
1: Molt bé.
2: Aquest és l'any 26, per tant, és 100 anys i en català.
1: Molt bé.
2: Una botiga també molt simbòlica, perquè va marcar una fita amb el tema dels petits supermercats, que per tant és un tema que ve de lluny.
1: Molt bé, molt bé.
2: No és una cosa moderna.
1: No, està clar.
2: Comestibles finos, conserves, embutidos, quesos i licores, perfumeria nacional i estrangera.
1: Carai.
2: Antolín.
1: L'Antolín. Escolta'm,
2: Prat de la
1: Riba, hi havia de tot.
2: 18.
1: Sí, doncs l'Antolín el reconec i el recordo fent cantonada, bueno, el que avui seria
2: l'Hotel d'Entitats.
1: El recordo perfectament. Mira què et dic.
2: Una altra. Abans d'edificar, demaneu preus i pressupostos. Construccions de tota mena de xalets. Josep Petit, carrer Major, número 19. Sant Boi de Llobregat.
1: Ja ho tens.
2: Un anunci de l'any 19.
1: 19.
2: En català, i surt Sant Boi de Llobregat.
1: 1919. Molt bé.
2: Un altre, també, un cognom prou significatiu. Una altra merceria. Merceria i novetats. Gaietà Mestres.
1: El Gaietà Mestres, clar.
2: Prat de la Riba 21.
1: Molt bé.
2: La casa més assortida en confecció per a senyora i nen. Grans novetats en camiseria, corbateria, elàstics, lligacames i demés artístics per a homes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Secció de perfumeria, venda a granel.
1: Déu-n'hi-do.
2: No només al detall, sinó també
1: a granel.
2: A granel. I, evidentment, un cognom prou significatiu que ara no ens entretindrem perquè no tindrem temps. Un nom que va fer molta gràcia. Diu, Bodega La Parra.
1: La
2: de la Riga 24, que recordo uns anuncis de programes d'humor dels anys 70 que deia, Bodega la Parra, que el que la ve la garra, que feien per televisió espanyola en aquella època.
1: Doncs mira,
2: especialitat en vins de totes classes. Vins clar, negre, jerès, vermut, a tots preus.
1: Carai, una bodega i tot.
2: Una molt curiós, perquè aquest és dels anys de la República, de l'any 32, i comença amb una petita clucada d'uny a la política, diu. Pel partit dels de dalt i dels de valls. L'acreditada Sastreria Royal, Prat de la Riba 27, Calvagans. La casa més important de Sant Boi per a la confecció de trajos a mida. Ha tingut a bé obsequiar-nos amb una magnífica copa de plata en la qual els que la vulguin admirar-la serà exposada a l'escaparat, no diu parador, diu l'escaparat, de la Sastreria Royal.
1: Carai.
2: A la Sastreria Royal, molta gent, evidentment, ja no la recordarà amb aquest nom, després serà la Sastreria Martínez.
1: Sí, senyor, ara sí.
2: Li sonarà a molta més gent.
1: Totalment, que ara
2: també
1: al costat de la farmàcia hi ha un restaurant.
2: Correcte.
1: Doncs aquest restaurant, era aquest local.
2: Correcte. Que a més, el canvi de nom, com a molts altres, podia haver vingut per iniciativa pròpia, però també va haver una política de nacionalització espanyola i es van eliminar tots els noms que sonaven estrangers.
1: T'entenc.
2: Tot el que sonava massa modern, massa estranger,
1: fora.
2: Havia de desaparèixer de la via
1: pública. S'havia d'espanyolitzar.
2: I llavors molts van veure obligats a canviar. Un que no sé si tenia botiga o feia a la casa i li tocaves el timbre o el picaport i te tenien, Màquines Singer per a cosir i brodar, Valdirí Navarra, Prat de la Riba 29. Per tant, a continuació, sí, sí, de l'establiment que portàvem ara, i ja a tocar de Cala la Riteta.
1: De Cala Riteta, i tant.
2: Ara, un que toca de ple. Un anunci, concretament, aquest dia és de l'any 44, castellà, per tant, Merceria, Tejidos i Corsés, Gabriel Déu. Gran esmero en el servicio, major 31-33, Sant Baudilio de Llobregat, que és Cala Riteta.
1: Cala Riteta, sí senyor. Molt bé.
2: A la mateixa adreça, possiblement en un local annexa o millor directament en pis i tal, un anunci molt curiós. Relojeria alemana. Si clar, si no posés alemana, jo diria Simon Conrad.
1: Clar.
2: Però clar, com dius en alemana, penso que igual només Simon Conrad. Però clar, no ho puc saber.
1: Clar.
2: Diu reparació de tota classe de relojes, joieria i òptica. I és la mateixa adreça, major 33 de Sant Baudilio. També és de l'any, aquesta ja és de l'any 56. O sigui, ja,
1: molt bé. Ja podria ser que la botiga estigués dividida en aquells moments.
2: Sí, correcte. A Prat de la Riba 36, tornem enrere, l'any 26, també fa centena d'anys, una botiga de mobles, el propietari Rosendo Mestres, Rosendo Mestres.
1: El Rosendo.
2: Que no només ven, sinó també és taller de construcció i restauració de mobles de tots els estils. No diu estils,
1: estils.
2: Diu de tots els estils.
1: De tots els estils.
2: I de tot el que abarca el ram de la banisteria. Uh-huh. Preu fixa, dormitoris, menjadors per a nubis, sempre últims models, i el més sòlid, el més elegant i el més artista dintre del moble, etc. Aquest és
1: brutal.
2: És un article llarg amb molta literatura. Ens posem una mica més seriosos, a continuació. Funerària del Llobregat. Successores de Baristo Brias. Sí. Calle Mayor,

0: Salvador Fors. Salvador Fors, a banda de tenir la botiga, va ser un intel·lectual i es va deixar alguns escrits, molt pocs, però de gran interès per conèixer el Sant Boi antic.
1: També interessant, doncs.
0: Esment alguna vegada. Tornem enrere, amb el número 45, perquè en l'època va canviar, al carrer Major, cafè i restaurant de Josep Elías, Cubiertos, que és Cal Niño.
1: Sí,
0: Cal Josep Elías és el Niño.
1: Sí, sí, i tant, i tant.
0: El que dona nom al Niño.
1: El mal nom és Cal Niño.
0: Que tenen el bar fins a finals de la dècada dels 20, i ahir que durant la República serà la seu de la Lliga i serà el centre català. Tenda de queviures, vins, licors, xampanys, conserves, olis, sabons, de Pere Ferrer Mestres. L'antiga botiga Tupinamba, a Prat de la Riba 45. El número coincideix perquè al llarg del temps els números han anat ballant una miqueta. Molt bé, molt bé. No gaire, un número dos amunt.
1: T'entenc, però no, bueno, no,
0: evidentment no fa referència a Can Niño, sinó
1: a continuació,
0: a casa del costat. També hi havia un bar, Bar Moscatel, de José Furtic. Se sirven comidas, abierto día y noche durante la fiesta mayor, a la cantonada de Plaça Presas, número 1, amb carrer Major 46.
1: Veus.
0: Quin bar estem parlant? Del que hi havia previ a Calisart com a llibreria.
1: Molt bé, t'entenc. I que l'edifici era totalment diferent, esclar, evidentment, evidentment.
0: Davant, tot i que era Plaça Presas, però també cantonada carrer Major, a vegades posen un nom o l'altre, hi havia Casa Esteban, Cal Esteban, també botiga de roba, que abans havia sigut una casa de... i fabriqueta de i taller de fabricant de gorres.
1: Doncs això més o menys sí que encara es pot recordar, vull dir que...
0: I més amunt ja del
1: aquesta
0: carrer...
1: Aquesta generació, vaja.
0: I ja queda poc, ja per acabar. Tenim una confiteria, pastilleria comestibles, que ha tancat no fa molts anys.
1: Sí, sí.
0: Aquest anunci és de l'any 47.
1: Sí, sí.
0: I ja està a nom de Joaquim Piany, però a l'anunci esmenta que és l'antiga Casa Candelària.
1: Clar.
0: Era Cala Candelària, la Candelària.
1: Cala Candelària, imagina.
0: Gran sortida de repostería, pastas secas, torteles, vinos y licores, turrones y barquillos.
1: Molt bé,
0: se sirve a domicilio. Esperado, o sigui, ja tenien un globo.
1: Sí, sí,
0: se sirve
1: sí,
0: a domicilio,
1: sí.
0: Esperado servicio en los encargos mayor 62 de Sant Baudiri. És un anunci de l'any 47.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja hi ha un anunci de la Candelària Roig, com anterior, de l'any 34, en la República, però no dona cap detall. Confiteria, pastisseria, Cerroig, de Candelària Roig, Prat de la Riba, de 62, el mateix número.
1: Bueno, escolta, insistim que, evidentment, hi havia més comerços,
0: sí, sí.
1: Barberia, bacallaneria,
0: sí, sí,
1: etcètera.
0: Ja dic,
1: així, dels que
0: no
1: jo
0: tinc,
1: recordo...
0: Perquè no tinc anuncis.
1: Clar, per aquí no hi ha anuncis
0: no
1: tan antics que consti que és per aquesta dada.
0: Hi ha molts comerços petits que no s'anuncien.
1: Que no s'anunciaven. Molt bé.
0: També teníem, més endavant, i amb això ja pràcticament acabarem, hi havia l'estanc de dalt, dels Canalies,
1: sí, sí, sí.
0: Però que també era la galeria fotogràfica. El Jaume Canalies Vilà va ser fotogràfic durant bona part de la meitat del segle XX. Després, més amuntet, hi havia el Comas, a Cal Fraret. A continuació, Farmàcia Montserrat, que clar, nosaltres entenem, la Farmàcia Montserrat la veiem com al carrer d'Onell,
1: sí,
0: però
1: no.
0: Estava a Campuig.
1: Estava a Campuig allà.
0: Fins que es van derrocar a Campuig, estava a Campuig, i llavors va saltar a la cantonada de Vall. I davant, evidentment, Cal Marieges, que ja havia venda de grans i altres coses, i allà dins del mateix edifici, en un local també estava un pintor, el Diego Rollán, que després emparentarà amb el Marieges.
1: Impressionant, això era el passeig de Gràcia de Sant Boi.
0: I n'hi ha més, com tu comentaves,
1: ja
0: he dit
1: quina vida.
0: Només hem comentat uns quants, i dels que he trobat anuncis, alguns significatius, més enllà del simple... és ben a l'establir.
1: Molt bé. Jo crec que això dona permís i que segurament de rebot acabarem parlant de coses relacionades amb el carrer Major, però que interessant que ha estat, Carles, i quin carrer que ens imaginem a mesura que tu ho explicaves, ens veiem doncs un carrer amb vida
0: ple de vida,
1: importantíssim.
0: Gent.
1: Molt bé.
0: I el centre de la vila, pràcticament.
1: Doncs ja en tenim un altre. Carles, agraïts, fantàstic. Aquest és el Sant Boi doncs, dels nostres orígens i el que encara hem de mantindre la memòria. Ens ha agradat molt. Carles, fins ben aviat, fins la propera.
0: Molt bé, fins aviat.

0: Concert benèfic Cap Joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño, a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Vivat de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç. Ràdio Sant Boi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.
2: Doncs són 7 els minuts que passen de les 10 del matí. Ens hi posem amb el reflexionador, ja el coneixeu, en Santi Recasens. Avui, per via telefònica, per temes personals, no està a prop d'aquí, però sí que ens atendrà via telefònica, cosa que li agraïm. Molt bon dia, Santi.
3: Com estem? Doncs aquí em teniu, penjadíssim, en una gasolinera de les Borges Blanques.
2: Carai, Déu-n'hi-do. No, escolta, penjadíssim en una benzinera. I tal i com està, que precisament un dels titulars avui explicava que els preus del cistell del consum s'apugen un 4,9%,
3: sí.
2: I que la subvenció a gasolineres i dièsel, doncs, que l'executiu pensava rebaixar el novembre, es mantindran en els 20 cèntims per litre. Ho dic perquè sembla fins i tot una metàfora que diguis tu això, tu que ets del món de l'economia, i que ens diguis que estàs penjat amb una benzinera, imagina't.
3: Bueno, l'economia té aquestes brometes.
2: Sí, sí, ja ho pots dir-ho. Però avui, Santi, i si et sembla, via telefònica sempre hem de passar més via, posem fil a l'agulla, perquè més o menys ho vàrem explicar la setmana passada, vam donar pistes. Avui ens vols parlar del canvi climàtic, que n'hem parlat força, que ho continuarem fent, i amb més d'una secció de la República Santboiana, la ciència, els debats que fem, etc. Però avui el reflexionador, doncs, es fa una pregunta molt concreta. Com afectarà el canvi climàtic en l'economia global a curt i mitjà i llarg termini? I si cal, doncs farem una mica d'especulació, per què no, i de profecia, si tu vols, de futur, amb la lògica com a full de ruta, això sí, però fins i tot intentant entendre o sospitant quin és el futur de l'economia en relació a la influència del canvi climàtic. Santi.
3: Mira, jo et comentaré que, a veure, o sigui, sóc un ferm convençut del calentament global, sóc un ferm convençut de que hem de no deixar de ser capitalistes, ni deixar de consumir, però sí consumir amb molt més seny i amb molta més mesura.
2: Uh-huh. Mm?
3: Perquè al final és el que diem, no? O sigui, aquí el problema no és l'accés al consum, sinó l'accés de consum.
2: L'accés,
3: també et diré,
2: sempre.
3: Que, si mirem una miqueta la història del planeta Terra, aquestes coses del canvi climàtic ja han passat abans. O sigui, nosaltres, els humans, vam aparèixer a la Terra,
2: clar,
3: per un canvi climàtic.
2: A veure, existir els cicles, existeixen els cicles,
3: sí,
2: de canvis. Ara, una cosa és això i una altra és el canvi climàtic que existeix, que és una dramàtica realitat, i que fins i tot et surten molts negacionistes o gent que en fi, que no hi creuen, però que està més que provat i constatat que sí que existeix el canvi climàtic.
3: A veure, està més que provat i constatat que existeix i portarà coses negatives, molt negatives, però també, com en tot, hi haurà oportunitats.
2: Val.
3: I algunes d'aquestes oportunitats s'estan començant a albirar ara.
2: Carai.
3: Mira, comencem per lo que ens afecta, perquè jo d'aquí podria estar parlant d'alta economia i altes finances, però anem a centrar-nos en el primer efecte.
2: Vinga.
3: El preu del menjar, perquè el primer que afecta el canvi climàtic és les despeses agrícoles, l'agricultura, el que nosaltres mengem, el que portem a la cistella de la compra.
2: Uh-huh.
3: Mm? Això s'encarirà. S'encarirà senzillament, doncs, perquè cultius que ara es feien a Espanya, doncs cada vegada estan pujant més al nord. El Regne Unit estan ja plantant vinyes per fer vi.
2: Carai. És que sembla una broma, però malauradament no ho és.
3: Dic
2: malauradament des del punt de vista d'això, de com afecta, com arriba a afectar el canvi climàtic, escolta.
3: Exacte. Aleshores, doncs, tinguem clar que jo no sé si les pujades de preu del menjar que tenim ara, degudes a la inflació, això i l'altre, doncs això jo crec que ha vingut per acabar-se.
2: Uh-huh.
3: Perquè, senzillament, cada vegada, a les nostres latituds, doncs cada vegada serà més car i més complicat produir el menjar que mengem ara.
2: Uh-huh.
3: I això, doncs, ja ho tenim aquí.
2: Totalment.
3: Un altre problema greu, i sobretot per a Espanya, que rebrà, ja està rebent de ple els efectes del canvi climàtic. Turisme.
2: turisme, clar, el sector turisme. Del turisme, clar, queda totalment afectat per moltes raons, clar.
3: Mira, parlava l'altre dia doncs amb una persona doncs molt ficada en el gremi hoteler, que doncs com comentava, doncs que ens faríem creus de la quantitat d'anul·lacions de reserves de turistes que volien venir a casa nostra i que no han vingut perquè han vist les notícies doncs de que Catalunya i Espanya en general era un forn.
2: Clar, clar.
3: Clar, tot això són pèrdues. Hotels, restaurants, compres a les tendes, sembla que no, però tot això mou un munt de diners. I però clar, també és una oportunitat per a altres països que no eren tan turístics i que gràcies a que tenen un clima una miqueta més suau, doncs els turistes quan han vingut a casa nostra han anat a aquests països. Així que amb tot hi ha un llim i un llang.
2: Per cert, l'altre dia un expert explicava que ja es pot considerar el clima de la península Ibèrica com a semitropical, amb pluges molt concentrades, molt fortes, però plovent molt poques vegades. Ara, quan plou, plou molt.
3: Mira,
2: serà una mica això.
3: Sí, sí, mira, jo et puc dir, i ho dic amb un exemple clar, que és la meva pròpia professió. Ara estic aquí a les Garrigues.
2: Sí.
3: Saps que tinc oliveres?
2: Sí.
3: Te'n recordes que el gener, febrer i part de març va estar plovent quasi contínuament?
2: Sí, ho recordem.
3: Doncs des del mes d'abril fins ara, literalment ha caigut mitja gota només.
2: Mitja gota?
3: Mitja. Totes aquestes pluges que hi ha hagut ara a Catalunya, aquí a la plana de Lleida i a les Garrigues...
2: Ric per la mitja gota, perquè dius mitja gota i em fa gràcia, però que de gràcia no em fa. Però que,
3: no, gens.
2: Que em fa gràcia l'expressió que has fet servir. Mitja gota.
3: Ja t'ho dic ara. Aquí a les Garrigues, 6 litres per metre quadrat.
2: Clar.
3: Mentre que la resta de Catalunya, 200 litres.
2: Mal repartit, eh?
3: Però clar, és el que dèiem, no? Pluja molt concentrada en 2 o 3 mesos i és que després no ha plogut gens en 8 mesos.
2: Per tant, afectarà evidentment els conreus, el paisatge, podríem dir,
3: i tant.
2: I de retruc, si afecta el paisatge, doncs també el turisme.
3: Mira, una altra causa directíssima de com afectarà el canvi climàtic a l'economia, danys per desastres naturals, reconstruir ponts, clar, carreteres, clar. Platges.
2: De la mateixa manera que desapareixen platges en alguns llocs, en d'altres el mar es posa més endins del que estàvem acostumades i acostumats.
3: I exacte, i una altra cosa que ens afectarà d'una manera que no ho el direm ara. Tot això farà pujar el preu de les assegurances. Perquè, clar, arreglar totes aquestes coses que es trenquen estan assegurades.
2: Clar, i perquè passarà més sovint.
3: I passarà més sovint. I algú dirà, home, però escolta, aleshores les assegurances es faran d'hora amb això. No, perquè han de pagar un dany. Una assegurança, com més li va al seu entorn, és quan no passa res.
2: Evidentment.
3: Els clients van pagant doncs, la seva quota anual.
2: Evidentment.
3: Però l'assegurança no ha de pagar un disbarat amb danys per... Clar, si cada any hi ha destrosses en mobiliari urbà, en infraestructures, doncs les assegurances, escolta, t'asseguro que això no és un entorn ideal per ells.
2: Per tant, em fas pensar, Santi, que fins i tot la manera de construir, de dissenyar edificis, també anirà canviant.
3: Aquí vaig. Aquestes són les oportunitats, Però seguim amb la temàtica negativa.
2: Sí, clar.
3: Hi ha països i estats que estan literalment desapareixent. Moltes illes de la Polinèsia i del Carib que estan a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Només que el nivell del mar pugi mig metre, doncs aquest país desapareix.
2: Clar.
3: Guerres per l'aigua.
2: L'aigua, que ha estat un conflicte molt i molt important a les guerres al llarg de la història. Ha estat un dels problemes capdals, dels problemes bèl·lics.
3: Exacte, perquè l'aigua no és que desaparegui. O sigui, l'aigua és un cicle. Nosaltres estem bevent ara la mateixa aigua que bevien els dinosaures fa 60 milions d'anys. Però, clar, es distribueix i es reparteix de forma diferent.
2: Sí.
3: Però bueno, anem ara aquí a parlar d'oportunitats. Va, anem a alegrar-nos el dia.
2: Sí.
3: La tecnologia i els nous avenços tecnològics no vinc a dir que ostres, que ho arreglin tot d'un plomazo, com es diu en castellà, però si mirem de subjectius, veiem que hi ha hagut uns avenços en no massa temps que a mi em deixen literalment, doncs, per exemple, innovació en tècniques de construcció, com tu has dit. Un pis dels anys 70 no tenia les mesures d'aïllament que ara tenen per llei. I això suposa un estalvi energètic, que si comptes tota una ciutat sencera, és un autèntic disparat en positiu.
2: Clar, clar.
3: Innovació en tecnologia automobilística i de transport.
2: També.
3: Ara veus un cotxe modern, no cal que sigui elèctric, un de gasolina normal o dièsel. Si el condueixes de forma eficient, si condueixes com un energument, evidentment que tot gasta molt. Si el condueixes de forma eficient, et sorprendria el poc que arriba a gastar comparat amb 15 anys enrere.
2: Evidentment, també és un fet.
3: Mira, es parla molt de, també, vam parlar el programa de la setmana passada, que jo sóc un gran aficionat a l'aviació en general. Es parla molt de que els avions contaminen, i evidentment que contaminen. Però veus els nous motors actuals, els turbofans moderns, i la despesa que tenen de combustible és de 3 litres de querosè per passatger i cada 100 quilòmetres. O sigui, aquests motors tan, resulta que són el doble i el triple d'eficients que l'utilitari que tens aparcat a baix a casa teva.
2: Està claríssim que hi ha moltes coses que canvien, hi ha moltes coses que més dolentes o més bones, o oportunitats que dius tu, però que al final està claríssim que canviarà moltes coses. I en aquest cas, clar, amb la mobilitat també és un fet que n'hi ha per pensar-hi, per seure i dir, compte...
3: Clar, aleshores és el que diem, no? Que ho donem ja per fet i no ens hi fixem perquè forma part de la nostra quotidianitat. Però el que han avançat les tecnologies i la ciència en això, no? Doncs en mesures anticontaminació, en millorar l'eficiència de les coses, també ha estat. A mi això és el que em dona esperança. Una altra cosa, també, innovació en agricultura. Noves varietats de cultius, noves maneres de... Jo et poso un exemple. El rec gota a gota, que ara avui en dia està conegut, és una manera extraordinària de ser eficient amb l'aigua. I nosaltres, aquí a les Garrigues, amb les nostres finques d'oliveres, ja fa 30 anys que vam posar rec gota a gota. Abans era inundació i era un malbaratament d'aigua absolutament... Doncs que la mateixa pagesia també s'està posant molt les piles amb noves tecnologies que fa 15 anys és que no es podien ni somiar.
2: Clar,
3: així que, amics, no tot està perdut.
2: El que passa que, i ara ja sent una mica punyent, tornant una mica a la part dramàtica, que no és que ens agradi, però que al final forma part d'un canvi, també hi ha aquella part que allò que dèiem. Clar, jo m'imagino... quan parlàvem de que el turisme pot variar en quant a ofertes, en quant a maneres de fer turisme, compte, que això també canvia, a mi em fa pensar que els canvis de paisatges, per exemple, no vull exagerar, no sé fins a quin punt el canvi climàtic afectarà fins i tot el fet, per posar un exemple, de països o geografies, territoris on a l'hivern la neu és importantíssim per, doncs, home, pel turisme d'esquí, etcètera, que a molts llocs pot arribar a desaparèixer, perquè no... A veure, tu la màquina de fer neu la pots mantindre mentre hi hagi temperatures baixes. Quan no hi ha temperatures baixes, difícilment, a no ser que sigui indoor, imagina't el que t'estic dient, aquestes pistes d'esquí indoor, que en alguns llocs, com per exemple a prop de Madrid i en d'altres llocs, doncs, hem vist, no? Que l'intent hi és, després no és el mateix, però l'intent hi és. Però clar, em fa pensar de que pot desaparèixer en molts llocs el turisme d'esquí i potser ara m'estic avançant excessivament, no vull ser apocalíptic, però una oferta on ni pensaven que la podrien tindre, que sigui una novetat, no? Que arribin a haver-hi pistes d'esquí on no n'hi ha hagut mai. Això per una banda. I per l'altra, Santi, si em permets, i ara a veure què en penses tu de tot això, estem acostumats a aquella Venècia romàntica, aquella Venècia que... Però que naixeran, malauradament, noves, noves Venècies arreu, pues sí, arreu del món, i fins i tot la que ja coneixíem com a tal pot arribar a desaparèixer.
3: Pues sí, pues sí, sí, sí, però mira, és inevitable que l'ésser humà s'haurà de reinventar. A certs llocs, doncs si la neu ja no ve, doncs hauran de buscar doncs altres oportunitats amb aquell mateix paisatge, doncs d'explotar-lo d'una manera diferent. O sigui, ara jo no puc albirar doncs els canvis exactes que hi haurà.
2: Home, i que ha de ser molt bèstia, perquè et desapareixin pistes d'esquís de segons quins llocs. Però, clar, avui estem fent una mica aquest joc d'especulació, una mica així de no apocalíptica, però dir, bueno, què ens espera tot això?
3: No, apocalíptic, però també, torno a repetir, també amb esperança, perquè, a veure, l'ésser humà es readaptarà si l'entorn canvia. I això ho hem fet des de fa un milió d'anys. Quan l'entorn canvia, ens adaptem perquè no ens queda més remei.
2: Esclar.
3: Però s'han fet moltíssims avenços en moltes coses, també doncs, perquè no ens ha quedat més remei, que jo no vinc a dir que siguin la solució, però, home, però que a mi em donen esperança. I al final vull acabar amb una cosa també molt important. Veus el Donald Trump allò afavorint la perforació de pous de petroli, veus el Putin que el que és el medi ambient se li en refot...
2: Per exemple.
3: Però al final, els consumidors de carrer que som tu i jo, la nostra cistella de la compra i els nostres hàbits de consum són els que marcaran tota la diferència. Si ho fem 4 gats, no anem enlloc. Si ho fem 400 milions de gats...
2: Clar.
3: I no m'estic dient de tornar-te aquí ecològic o vegetarià. Consum més responsable.
2: També t'entenc, també és un afegitó a tot plegat.
3: Exacte, jo és una cosa que insisteixo moltíssim. O sigui, la teva cistella de la compra, des del punt de vista de l'economia i de l'ecologia, la teva cistella de la compra és una eina molt poderosa si la saps fer servir amb seny.
2: Clar, i hem parlat de també els paisatges, les formes fins i tot de les ciutats i tal, i et deia, jo no sé si aniran canviant també les formes de construir, perquè, esclar, tu ho deies molt bé, les assegurances, si tenen més risc, pugen de preu. I és un producte, doncs, de no sé si podem anomenar-ho primera necessitat, però és un producte molt important, però és un producte que pot arribar a convertir-se en primeríssima necessitat i cada cop més car. Això vol dir que els mateixos constructors... clar, hauran de redissenyar les maneres de fer que si hi ha vents forts o molt forts o ciclons cada cop més, pluges intenses, tempestes, etc., hauran d'assegurar aquella construcció. Potser la imatge que tenim avui en dia anirà canviant i serà totalment diferent.
3: Mira, això ja està passant ara,
2: sí.
3: I està passant a casa nostra. Jo he vist que Sant Joan d'Espí,
2: sí, sí.
3: He vist a Sant Joan d'Espí, i tant a Sant Joan d'Espí com a Barcelona he vist ja blocs d'edificis, d'apartaments, de 8 o 9 pisos, el típic bloc d'apartaments, fet de fusta.
2: Fet de fusta, sí, crec que m'ho deies l'altre dia, m'ho explicaves.
3: Exacte, no un xalet a la muntanya fet de fusta, en plan canadiense, no. Un bloc d'apartaments fet completament de fusta.
2: Déu
3: i la fusta, a veure, la gent dirà, oh, no sé què, escolta, la fusta és un material que ben fet i ben aïllat és extraordinàriament resistent.
2: I ben gestionat, compte, perquè...
3: I ben gestionat, i és infinitament més ecològic que el ciment i el formigó.
2: Bueno, està claríssim, és així.
3: Així que, doncs mira, apartaments de fusta. Això ja està al mercat, perquè jo ho he vist amb els meus propis ulls.
2: Sí. Jo crec que hi ha coses que ni tan sols ens les podem imaginar i jo crec que són temàtiques que també anirem recuperant i que aniran sortint. I avui, vaja, avui bàsicament era una mica plantejar-se això. Un cop més ho has aconseguit, ens has fet reflexionar i pensar d'això, de com el canvi climàtic acabarà afectant fins i tot l'economia global a mitjà i llarg termini, si bé, per desgràcia, ja ho està fent en molts llocs.
3: Sí, però les oportunitats positives que en poden sortir d'això, si els éssers humans volem posar una miqueta de fil a l'agulla, clar.
2: Està claríssim que tot depèn també de la nostra voluntat com a, com a humans i com a societat. Escolta'm, Santi, gràcies avui per aquest extra d'haver-nos de fer l'espai del reflexionador via telefònica. Jo ja sé que evidentment és molt més incòmode i que a més estàs treballant i que tens altres coses a fer. Per tant, ho deixarem aquí, només apuntar i avançar que la setmana vinent, ja que ens trobem en el marc de les eleccions generals, aquí ens faràs unes valoracions, compte, no estrictament polítiques, però sí una mica com dient a veure quins són els missatges concrets i alhora globals de cadascuna de les formacions, com es presenten, en quina direcció van i què és el que volen explicar, vendre o proposar. Sigui com sigui, això serà una anàlisi que faràs la setmana vinent.
3: Molt bé.
2: Doncs, Santi, una forta abraçada, salutacions des d'aquí, des de la República Santboiana, Ràdio Sant Boi, company.
3: Fantàstic, recordo tots.
2: Doncs bon viatge de tornada, que vagi bé, Santi.
3: Adéu.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: Dos quarts d'onze. L'espai del diccionari alternatiu, l'espai dels misteris, de les investigacions paracientífiques, paranormals, també amb molta màgia i molts interrogants per resoldre, en un espai que sempre diem que de vegades hi ha preguntes o hi ha interrogants que més o menys es poden resoldre aquí. Tot són conjectures, tot són opinions, tot són reflexions i a saber, difícil de resoldre, però potser això, potser aquest fet, tot plegat, ho fa més màgic. I, evidentment, més misteriós. Sigui com sigui, avui ens acompanya la Sílvia Amadeu, que se les veurà tot plegat sola, perquè no hi ha ningú més, amb el bon sentit, deia. L'Àngel i un servidor també hi som.
1: Oh, jo estic per aquí.
0: Sí, però vull dir que està sola com a bruixa. Sí, l'altra bruixa no la té. Què tal estàs, Sílvia? Com vas?
2: Bé, estic molt bé.
0: Molt bon dia.
2: Vaig fent. Bon dia. Bon
0: fantàstic.
1: Dia. Encarnant.
0: Sí?
1: Encarnant una mica.
0: Sí, perquè precisament... Precisament, mira, m'ho ha posat bé. Ell és d'aquests jugadors. Saps d'aquests jugadors que sí, que et fan passades sí, assistències correcte, que et van molt bé. I ell ho té, això. Ara m'ha fet una assistència per poder col·locar una mica...
1: Sí,
0: la temàtica que tocarem. Doncs avui al Diccionari Alternatiu recuperem la temàtica de la reencarnació, que evidentment vam deixar mitges fa 15 dies. Aquí no hi ha cap temàtica que es pugui deixar per tancada. Sempre ens falta temps i és normal, perquè hi ha molt de contingut amb tot plegat. De la reencarnació, evidentment, durant 12 temporades, doncs imagina, n'hem parlat moltes vegades, no? Avui volem anar directament al que pertoca en quant a les nostres bruixes i que ens contestin algunes preguntes que van quedar a l'aire, en aquest cas una, perquè només n'hi ha una de bruixa avui aquí, la Sílvia. Ens vam fer preguntes, vull dir, amb les nostres bruixes, però avui volem una mica recuperar una mica el que va quedar penjat, que tu mateixa ens ho pots recordar, Sílvia.
2: Doncs mira, varen ser em sembla que vaig dir una pregunta, però varen ser unes quantes. Jo tinc aquí guardades unes quantes.
0: Tu em vas deixar una?
2: Una de les que em vaig quedar aquí guardada va ser per què tornem a reencarnar, per exemple.
0: Això ja donant per entès que la reencarnació existeix, almenys per a algunes i per a alguns... que pensen d'aquesta manera, donant per entesa això.
2: Sí,
0: compte.
2: Compte, sí, perquè...
0: Que no vol dir que aquí diguem sí, existeix. Ja saps, bueno, sí, existeix la reencarnació.
2: Ja saps que a mi m'agrada parlar sempre des del punt de vista esotèric, espiritual o metafísic, i també científic, no? No sóc cap científica, però m'agrada...
0: Ara, moltes vegades, amb sentit comú, no? De dir, escolta, i això sí, i això no.
2: No. Hem de...
0: No ho compro tot, vaja.
2: Vale.
0: Molt bé.
2: Des de la metafísica, l'espiritualitat o l'esoterisme, diem que sí, que existeix. De fet, i s'han fet com proves, el famós nen aquest budista...
0: Ja. Sí.
2: Varen parlar de dos casos a l'altre capítol, de dues persones, un de Hollywood i un que era un pilot d'avió.
0: Sí. Nens que de petitons diu, escolta, li diu a la seva mare, jo he vist aquesta fotografia al diari i jo era aquest tipus, o jo era aquest senyor, com pot ser? Però comença a donar una sèrie d'informació impossible que un nen d'aquella edat tingui, i a més demostrant una sèrie de coses, no? Ves a tal lloc o porta'm a tal ciutat que veureu a la meva antiga família, coses extraordinàriament passades de rosca.
2: I increïbles.
0: I ho dic d'aquesta manera.
2: Clar, això la ciència que diu? Això la ciència diu que no existeix perquè no hi ha cap prova. Sempre hem d'entendre que la ciència és, si no lo veo... No lo creo. Si
0: és
2: no
0: empíric.
2: Lo compruebo,
0: 2 + 2 = 4.
2: Ja està. O sigui que fins que la ciència...
0: Ho toco, existeix, no ho toco, no existeix. Bueno, compte que la ciència també diu que existeixen coses que no podem tocar. Evidentment, la ciència no et dirà que
2: però
0: no existeixi l'aire o que no existeixi la matèria negra o l'antimatèria.
2: Claro, lo dice ahora que, por ejemplo, a mi en moltes existències m'han cremat com a bruixa.
0: A tu t'han cremat ja diverses vegades.
2: Sí, unes quantes vegades.
0: Escolta.
2: He estat ben torradeta.
0: No, ho diu la Sílvia, eh? Vull dir que no és una broma ni ho diu ella. Va, també
2: per exemple,
0: ens explicaràs això, però digue'ns una cosa, suposant que existeix la reencarnació, per què ens reencarnem diverses vegades?
2: Bueno, diverses vegades sembla molt poquet.
0: O les que facin falta.
2: Molt poquet, sí, exacte, les que facin falta. I això, sempre ens preguntem, per què em passa això? Per què? I a l'espiritualitat, a la metafísica o a l'esoterisme, diem que aquesta pregunta és incorrecta. Que hem de preguntar, ¿para qué nos pasa esto? Doncs, ¿para qué nos pasa esto de reencarnarnos tantas veces? Doncs, segons el moviment espiritual en el que creiem o estiguem, o hi ha diversos moviments espirituals, metafísics o esotèrics, el que diuen és que nosaltres ens reencarnem per aprendre situacions de nosaltres mateixos i d'altres persones, però sobretot la finalitat és la d'il·luminar-nos. Què és això de la il·luminació? La il·luminació s'ha pintat sobretot de que ho saps tot, que venen àngels, que ve una llum...
0: Que és arribar a aquell estat de quasi perfecció, si no perfecció, vull dir, no ho sé jo.
2: Sí, però no tan bé. Sí, arribes a una perfecció, però quan arribes a la perfecció no mueres, segueixes vivint. La finalitat de la il·luminació és no tornar a reencarnar més, perquè ja ho has après tot.
0: En poques paraules, l'èxit d'una ànima és no tornar-te a reencarnar.
2: Sí, senyor.
0: Per què? Perquè vol dir, si no em torno a reencarnar, vol dir que jo ja he passat per aquest curs, ja he après totes les lliçons,
2: sí, senyor,
0: he aprovat tots els exàmens, etcètera, etcètera. Seria, la idea és aquesta.
2: Aquesta és la idea, vale? Una de les altres preguntes que molta gent es fa és si elegimos nuestra vida al nacer, la elegimos?
0: Ho triem nosaltres a on volem anar a espetegar? Què volem ser i com ho volem experimentar, tot allò?
2: I com volem que passi? Sí. En els moviments, en molts moviments espirituals, esotèrics i metafísics, diuen que sí, que lo pactamos, que ho escrivim, que el nostre destí està escrit. Entonces, ara me voy a desviar un poquito así, un poquito del tema de la reencarnación.
0: Vale.
2: Si todo está escrito, cuando vamos a un tarotista o a una medium, ¿qué es lo que nos está leyendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si todo está escrito ya.
0: Ya está
2: llegint alguna cosa que ya está escrita que encara no ha passat o no l'han viscut.
0: Molt bé.
2: O sigui, que ja puedo traer de... Puc extraer d'aquesta reflexió que segurament els vidents o tarotistes, etcètera, no adivinen el futuro. Són buenos lectores de lo que ya hemos pactado. Una altra cosa és que sigui un bon lector...
0: És una idea curiosa que jo no havia sentit mai envers un vident o un evident. No, és que preveu el futur. I tu dius, no.
2: Ja
0: té informació del que ja està escrit.
2: Sí, senyor.
0: És una manera de veure-ho, una manera curiosa, no ho havia sentit mai.
2: I nosaltres, les coses que no hem viscut, diem que és el futur. O sigui, que un vident, un mèdium, etcètera, etcètera, no...
0: Anomenes futur allò que encara no hem experimentat, tot i que ja existeixi des del punt de vista de que ja està predissenyat de què ha de passar.
2: Això és com un llibre.
0: Molt bé, sí.
2: Exactament com un llibre.
0: Està escrit el
2: llibre, però encara no l'estàs llegint.
0: Clar. El proper capítol està escrit, sí. Però tu l'has llegit?
2: No. Però està escrit.
0: Però
2: l'anterior capítol sí que l'ha llegit.
0: Sí.
2: L'he viscut.
0: Sí.
2: I el capítol d'ara l'estic llegint, és el present. Sí. I el segon capítol no l'ha llegit, que és el futur, però encara...
0: Però està escrit.
2: Està escrit, però no l'he viscut.
0: I algú sap, entre altres l'escriptor o aquells que ja han llegit aquella novel·la, i el mateix editor, etcètera, ja saben què passarà. Per què? Perquè ja l'han llegit.
2: Però l'escriptor, en aquest cas, en el sentit de la reencarnació, l'escriptor ets tu mateix.
0: Sí.
2: Però tu no te'n recordes.
0: Clar.
2: Clar, és una altra pregunta que ens fem. Que ens fem.
0: Déu-n'hi-do.
2: ¿Por qué cuando yo me reencarno no recuerdo mis otras existencias?
0: Sí, sí. Perquè forma part del pacte. Ja. Que no te'n recordis.
2: Però per què?
0: Et contesto. Et contesto la meva teoria.
2: Sí, vinga, va.
0: Molt bé. Sovint el no saber, la ignorància, el no saber és el que et porta a ser lliure.
2: Sí, senyor.
0: Si ho sabessis,
2: prendre unes decisions que
0: influeixen. Perderies
2: la teva identitat.
0: La teva identitat de llibertat, de poder triar.
2: Sí,
0: tot i que ja estigui escrit el que faràs. Però et diuen, no, vostè no se'n recorda i per tant, vostè tria.
2: Clar, clar.
0: Si vostè se'n recordés, probablement faria trampa. O diria, clar. Sap què? Ja en tinc prou.
2: Més que trampa, la lliçó a aprendre ens clar. Costaria més. Perquè, clar, sí. Imagina't que tu en una altra vida sí. Tu m'has matat a mi.
0: Sí, oi...
2: Imagina't, no? Pel que sigui, m'has matat, m'has assassinat.
0: Jo ara resulta que cremava bruixes.
2: Clar,
0: molt bé,
2: si jo me'n recordo i vens a...
0: Escolta, vols que et digui, em sap greu, però jo no
2: ja sabem com és. Si jo me'n recordo, vens a la meva tenda i em dius, vine al programa,
0: sí.
2: Esclar que no vindré, segurament agafaré el meu ganivet. Clar. És per això que no recordem les coses.
0: Són exemples, però jo sí, crec que precisament la falta de memòria és el que et procura llibertat
2: sí,
0: d'actuació.
2: Sí, hi ha falta de memòria, però sí que és veritat, i això ho dic perquè també ho he viscut a primera persona, sí que és veritat que hi ha persones que quan tu la veus per primera vegada dius, ostres, com el meu pare, el meu germà, el meu fill...
0: Sí, és veritat que pots arribar a tindre afinitat per gent que tu desconeixies fins aquell moment.
2: Sí, senyor.
0: I pel que sigui, hi ha un feeling, una cosa que et transmet una confiança extraordinària que no ho notes ni amb gent que coneixes de fa temps.
2: I també he viscut el cas contrari. Uh-huh. He vist a una persona que
0: rebuig,
2: no m'ha parlat...
0: Rebuig.
2: I he dit, aquesta persona no. I tothom m'ha dit, és bona persona...
0: Però tu tens un rebuig, pel que sigui.
2: I això per què és? Uh-huh. Perquè segons l'espiritualitat, la metafísica, l'esoterisme, etc., la memòria, l'ànima, l'esperit, d'acord, té un record. El recorda, no el recorda el teu cervell perquè has pactat que no es recordi, però tu el recordes.
0: Clar.
2: I
0: Déu-n'hi-do,
2: això, la ciència, amb aquest exemple, la ciència s'ha preguntat o s'ha plantejat aquesta pregunta, i els filòsofs també. La conciencia producida, la conciencia está producida completamente por el cerebro, o puede existir independientemente sin él. O sigui, és una pregunta molt profunda.
0: Home, és de les preguntes importants que fins i tot jo et diria que la ciència en aquests moments està, hi ha una part de la ciència que està esbrinant, no tan sols la capacitat del cervell, que sabem que no, aquí això és dificilíssim, sinó de dir, escolti, això de la consciència què és? Existeix? És una cosa paral·lela al cervell? No té res a veure amb el cervell?
1: Ho té a veure amb l'ànima o...
0: Com? Bueno, si li vols dir ànima, un altre et dirà consciència, que la consciència no és una altra cosa que ser, valga'm la redundància, conscient de que existeixes, de tu mateix.
1: Sí.
0: O de captar una sèrie de sentits, no?
2: Sí, però de sentits perquè tenim el cervell.
0: Clar, el cervell és el traductor de l'ànima.
2: O sigui, estem parlant des d'un punt de vista físic que estem encarnats.
0: Sí, sí, totalment.
2: Però amb aquesta pregunta que jo he llançat és i si no tenim cos ni cervell, com pot ser que jo em recordi, que jo recordi altres existències? Sí. Aquesta pregunta...
0: És algo més que una pregunta. És un enrenou per qualsevol que s'ho plantegi.
2: És molt, molt filosòfica. També podríem parlar, aquesta pregunta pot derivar a parlar de los de Bajú. De Bajú, què és això del de Bajú?
0: Aquell mena de record express.
2: A mi, per exemple, em va passar quan anava a l'institut i vaig anar d'excursió, no? De final de viatge, de curs, vaig anar al desert. I quan jo vaig trepitjar el desert, vaig baixar del jeep, vaig trepitjar el desert, el primer que vaig dir sense voler... Que
0: això
2: em
0: ja ho he vist.
2: Ja vuelvo a estar aquí, tierra querida.
0: Sí, bueno...
2: El desert, saps?
0: Però això és com... Això són desajustos del futur immediat. És a dir, que...
2: Això és el que diu la ciència.
0: Sí, sí.
2: Sí, això és el que diu la ciència.
0: No, però jo ara t'ho explicava una mica des del punt de vista...
2: Científic.
0: Igual que tu estàs expressant, de dir estic veient el que és un... Segons la presciència, des d'ajuda aquests, que és veure el futur immediat una mica abans, uns segons, un minut abans, però no massa més, Ara, la ciència sí que diu que és un desajust del cervell que tu en realitat no ho havies vist, allò que trepitges al desert, dius, ai, però si això ja ho he vist. No, el que fa el cervell per un petit desajust és fer-te veure que tu allò ja ho havies vist.
1: Potser crec que...
0: Vale, home, és molt difícil d'explicar, això.
1: D'estar parlant aquí algun dia, o vindre una científica i explicar-nos que és un desajust d'una neurona que arriba abans la imatge que la informació, per dir-ho d'alguna manera.
0: Totalment.
1: Llavors tu ja tens la imatge al cap i després t'arriba la informació del que estàs veient. I dius, ostres, això ja ho he vist. No, la neurona va massa ràpida.
0: O sigui...
1: però no té a veure amb perquè, el que estem parlant.
0: No, però que m'entenguis, no? Que paral·lelament arriba la informació i la imatge. Hi ha un desajust i arriba primer la imatge i després la informació. I el cervell a tu et sembla que t'està dient no, això jo ho havia vist. Clar. És només la sensació, no és real. Això ho explica la neurociència.
2: Sí.
0: Però...
2: puedo estar perfectamente de acuerdo con esto.
0: Que et diem l'alternativa, no? Científica, claro. diu això.
2: Claro,
0: els científics, home, donen una explicació, per moltes coses.
2: Ese es su trabajo. Por ejemplo, hay una...
0: Sí.
2: Una señora, ahora mismo no recuerdo cuál es, que me ha venido el caso, que no puedo decir el nombre porque no me lo he estudiado hoy. Uh-huh. Pues era una señora que ella decía que había sido egipcia y que había estado en no sé qué pirámide, no sé cuánto... insistió tanto esta señora de que fue allí aquella pirámide, decía ya se entraba por aquí, aquí hay una cámara secreta, sí, que no, claro. Y luego fue todo verdad. Claro, esto es un déjà-vu también.
1: Sí.
2: Yo voy allí y recuerdo que en este pasillo hay aquí a mano derecha esta cámara secreta, no señora, no hay nada. Por favor, picar, se pica y va encontrando.
1: Claro.
2: Que, o sea, la teoría que habéis dicho antes, perfectamente puedo estar de acuerdo, porque también El mundo de la espiritualidad y el esoterismo...
0: Que no t'ho discutim, t'expliquem el que ens han explicat a nosaltres científics que han estat aquí en aquest mateix estudi.
2: Sí, también lo puedo comprar. De hecho, de lo que se trata es que tanto la espiritualidad como la ciencia pues se vuelvan otra vez a dar la mano, ¿no? Porque moltes vegades jo sempre us he dit aquí, escolta, és que a mi m'agradaria saber perquè jo puc predir el futur. És que no lo sé, què movimiento o què neurona.
1: Sí, potser busqueu la mateixa resposta però amb diferents llenguatges. Un és el llenguatge, com diu, bé dius tu, d'algú real i d'algú que veig, que és la ciència.
0: Però ara estem marxant, estàvem parlant de la reencarnació és que té tantes ramificacions.
2: Sí, claro.
0: No, té tantes ramificacions tot plegat que, escolta'm, que hi s'entén perfectament.
2: Vale, una de les altres qüestions que...
0: que vam deixar penjades així,
2: una mica. I que es pregunta moltíssim és què passa quan tu mueres i vuelves otra vez a reencarnar-te? Per exemple, hi ha un llibre...
0: Què passa en què?
2: Què passa?
1: Sí, amb qui parles, com et mous...
0: Com es gestiona això?
2: I què passa en ese tránsito d'una existència a otra existència? Què és el que passa? Per exemple, hi ha un llibre... de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros, que era un psicòleg.
0: Sí, aquest títol senyor... em sona molt. Sí, com bueno, una de les obres que em parlen de tot plegat.
2: Recomano que el llegeixi perquè és molt interessant, és molt bonic i, bueno, te puede abrir mucho la mente, ¿no? Aquest senyor és un psicòleg que tu vas a la seva consulta, et poses al sofà, tu l'expliques i ell fa regressions.
0: Per hipnosi.
2: Per hipnosi.
0: Molt bé.
2: ¿Vale? Però sempre de, jo què sé, si tens por als gossos és perquè quan tenia 5 anys el gos em va mossegar. I et porta allà. Però en una de les seves pacients, que es diu Catherine, no se'n va en aquesta vida, sinó se'n va a una altra vida. I ell es queda en xoc. I diu, aquí què passa, no? Ell no li diu res a ella, perquè ell grava, em sembla que grava totes les seqüències. Regressió que li fa sempre va a unes altres existències i és allà ell quan comença a preguntar-se moltes coses i moltes de les preguntes que fem aquí amb els éssers que ell parla a través d'aquesta dona li contesten. Bueno, és molt bonic i és molt interessant aquest senyor.
0: Em fas pensar una de les preguntes també que vam deixar, ho recordo, sí, digue-li penjades o per respondre, i no sé si es podran respondre o no, però que preguntàvem si un humà es pot reencarnar en animal, al revés, un animal abans era humà o ho serà en un futur, perquè hi ha religions, els hinduistes, per exemple, alguna part dels budistes, no tot, és que, clar, és que hi ha moltes vessants que diuen que, no, que fins i tot tu saps que van escombrant per on passen
2: les vaques, per exemple.
0: No, i que van escombrant fins i tot perquè si hi ha una formiga o el que sigui, no matar-la, que no fos cas que fos un parenteu, no?
2: O que sigui karma.
0: O les vaques, com són desagrades les vaques, per dir-ho.
2: O que facis karma. Sí, això...
0: Què, els animals? Sí?
2: Això depèn de la religió, de la teva creació, del que tu creguis, de la cultura, perquè també l'he trobat.
0: Depèn, cadascú pensa com vol. No, però la pregunta no és què pensen. No, ens podem reencarnar amb animals? Tu què creus?
2: Clar. Home, jo que crec...
0: La pregunta la faig així.
2: Jo crec que sí, però això no és de... Vinga, avui soy Sílvia i a la següent vida sóc una gossa, no? O sóc una formiga. No, jo crec que això depèn molt d'evolució. D'acord? O sigui, nosaltres segurament primer som pedres... o plantes, i després passem a ser animals...
0: Ah, però la pedra no té consciència. La pedra no té consciència.
2: Que nosaltres sapiguem,
0: no. Tu has parlat amb pedres,
1: abans? No. Potser el psiquiàtric, algú... Però sí que parla molt de les energies de les pedres. Yeah.
0: Les energies. O dels arbres, o de les plantes. Molt bé, escolta'm, Sílvia, aquelles temàtiques que diem és impossible...
2: Acabar.
0: No, és impossible donar per finalitzat, això no ho faria ningú, ni en cap programa, ni en cap diari, llibre, revista, donen per acabat una...
2: Ni en cap de setmana, tampoc.
0: Jo per què ho dic? Perquè anirem recuperant aquestes cosetes, les anirem recuperant. Molt bé, i algun dia et preguntarem per aquestes vides que tu mig recordes, que dius que et van cremar com a bruixa.
2: Sí.
0: Això ho farem un programa especial un dia, li preguntarem, no? Perquè ens ho expliquis bé.
2: Sí, clar, que ens ho expliquis.
0: Molt bé.
2: I a més va ser una meditació.
0: Mira. Molt bé. No, queda pendent.
2: Sí.
0: Tanmateix, la setmana vinent, deixa'm dir-ho, val la pena, doncs, a vegades, doncs, ja posar-ho al damunt de la taula. La setmana vinent parlarem de la telepatia. Què és la telepatia? La telepatia, des del punt de vista científic, funciona o no funciona? S'han fet proves, s'han fet experiments. I des del punt de vista, doncs, de la màgia i de la presciència, evidentment, la Sílvia, potser si hi ha l'Anaïs també, ens parlaran de la telepatia.
1: Telepatia.
0: De vegades jo i l'Àngel... No, jo i l'Àngel, això ho ens fem així.
2: Telepatà.
0: No, ens mirem així i ja en tenim prou.
1: Sí. Ja
0: sí,
1: sabem,
0: no?
1: Sí, ja sabem el que era.
0: Però això és una altra cosa. Això és el feeling, això són les...
1: Ho fem ara.
0: Doncs ja el pots punxar, perquè m'està dient l'Àngel, sí o no?
1: Sí, que ja...
0: Que el profeta està a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Tian.
3: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo sabíais que yo estaba aquí?
0: M'ho ha dit l'Àngel.
2: Telepatàs.
0: M'ho ha dit l'Àngel.
3: Sí. No, brutal. Piel de gallina ara mismo. No.
0: Sí. Deixa'm fer-te una pregunta. Recordes alguna de les teves reencarnacions? I perdona, ja sé que és molt privat, això. No, ja ho sé.
3: T'ho pregunto
0: amb confiança.
3: Va muy bien la pregunta porque está bien que la gente lo sepa. Es privado ahora.
0: Ah, ¿es privado ahora mismo?
3: La profecía va por ahí. O sea,
0: a ver.
3: Es privado, que la gente disfrute de la privacidad de sus otras vidas ahora mismo.
0: Vale.
3: Porque en 2050 la cosa cambia.
0: ¿Qué dios?
3: O sea, sí, se van a filtrar los archivos de las otras vidas de la gente.
0: Madre Dios.
3: No con buenas intenciones.
0: Claro, es como
3: te van
0: toda
3: a
0: la
3: pedir
0: vida.
3: El IBI.
0: ¿Qué?
3: De una vivienda que tenías en otra vida.
0: No. ¿Sí?
3: Claro. Ahí se acumula la
0: deuda. Mare de Déu, senyor. Per tant, és que no podrem fugir ni així, no?
3: No, jo, de hecho, yo como soy autónomo, cada 3 meses tengo un déjà vu. Digo, uy, esto del IVA ya lo he vivido.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Crec que un dia vas ser tu, que ens vas... Jo pregunto, també. Sí, no, perquè jo vaig recordant. Crec que vas dir que fins i tot hi hauria un negoci de que quan anaves a parar en una dimensió no sé què, dius, bueno, escolti, vostè, quan em dona per reencarnar-la amb algú de posició important o tindre calés, o, això es farà negoci també amb la reencarnació?
3: Sí, sí, hay un mercadillo, ¿eh? Y esto será...
0: ¿Hay mercadillo
3: 250,
0: también?
3: ¿Eh? Hay mercadillo, sí, sí. Sí, sí, hay cambio de cromos allí. ¿A cuánto está la vida de Michael Jackson? Pues mira, voy a hacerme esta reencarnación. Es como la bolsa, va subiendo y bajando. Hay vidas que van...
0: Mara de Dios.
3: Sí, van costando más pasta, ¿no? Y claro, si quieres ser un personaje icónico de la historia,
0: sí,
3: pues a pagar.
0: A pagar, es como todo en la vida, sí.
3: A pagar, y luego, claro, si lo llevas suelto, pues te reencarnas en mineral.
0: O en un cactus.
2: Per fer una pedrada a algú, no?
0: Un cactus o...
3: Que aquí no hay concesiones, ¿eh? Aquí no es que no llevo nada, no he ahorrado mucho y tal. No te preocupes, si vas a ser un pedrusco de granito de la vía de la Renfe.
0: Madre de Dios. Y nada menos que de la... Bueno, escolta, a mi tot el que expliques de veritat, cada cop em fa més por. Vols que t'ho digui? A mi em fa més por. Jo no sé, sincerament, ¿eh? Jo no sé, Sílvia... si el cas d'un profeta. Un profeta,
3: bueno,
0: si ja... Digues, anava a dir, si havia ja sigut profeta, o si ve de no sé què i ara li toca ser profeta, o això, ho vas heretant vida per vida o no? No.
3: Bueno, però que la gente tenga en cuenta que sí, que si yo lo que digo impacta, yo en el grupo de profetas soy el moderado.
0: No, sí. Imagino, es
3: el, ¿no? En el grupo, sí, bueno. Sí, yo soy el tranquilo.
0: Hay mucho loco.
1: Perfil bajo.
0: Hay mucho loco allí en los profetas. Sí. Mare de Déu. Jo, mira, ho aniríem deixant aquí. Mira que

0: Perquè déu-n'hi-do a alguns personatges que de vegades veiem les seves conductes i les seves coses. No sé, ho deixarem aquí de moment. Escolta'm una cosa, molt ràpidament, la teva agenda, l'agenda del show del Tian Lara.
1: Doncs demà juguem a casa, Barri de Gràcia, l'Anti-Coach, show renovado d'esta temporada.
0: Brutal.
1: A les 21:30, al Teatre Golems.
0: Sí, senyor.
1: Ahí estaré, ahí me podéis encontrar.
0: Sí, doncs brutal. Jo hi he assistit, ho he gaudit, i us asseguro que val molt i molt la pena. La Sílvia, tu encara no...
2: No, encara no.
0: A veure, mira que fa temps que ho vas dient.
2: Sí, tindria d'anar. Li has de demanar alguna entrada? Sí. No sé, com ser la bruixeta de Xacra.
1: Sí.
2: Que cara tengo, molt no? Bé. A quina antena?
1: No,
2: para que no me puedes decir que no.
0: Y directamente por antena, ¿sabes? Ahora llamo a cualquiera y, oye, para mi familia, tienes 12 entradas, Tian, venga, vale, venga.
3: Eso privado.
1: No, pero claro, en su caso, porque hay buen filtro, porque si en taquilla dicen demuéstrame que eres bruja.
2: Claro, yo sí que apunto.
1: Solo podrá entrar ella.
0: Claro. Molt bé, molt bé. Bueno, de moment ho deixarem aquí, estimat company i amic Tian. La setmana vinent parlarem de la telepatia. Fins aleshores, que vagi molt bé, una forta abraçada.
1: Una abraçada, un placer escuchar-los.
0: Vinga, que vagi molt bé. És la pregunta que fem
2: millor,
0: cada setmana,
2: no?
0: I això no és un deixalú, això que veuràs ara, això que... No, això passa cada setmana.
3: Passa.
0: Sílvia, demà és dijous.
2: Demà.
3: Demà és divendres.
0: Mira, de veritat. Que...
2: Dijous no.
0: Sílvia, ara sí, això sí que ha sigut... Sí, error. Va, oblidem-se, no ha passat res. Demà és divendres.
2: Faves tendres amb la República Santboiana.
0: Sí, senyora, sí, senyora. Mira, ping, premi. Molt bé. Ho deixem aquí, Àngel.
3: Sí, ens veiem demà.
0: Demà és divendres, doncs això que diu ella. Faves tendres i la República Santboiana.

Són les 11. El cos trobat a la costa de Sitges és el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els últims aiguats. Ho ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha traslladat el seu condol a la família del noi. El debat de les pensions es cola en precampanya electoral. El president espanyol, Pedro Sánchez, anuncia o fa des de Brussel·les que pujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions. Acusa PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos personals ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tromba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa tot just 86 anys del seu afusellament. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar a la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions pels comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats a la proposta per la negativa d'Esquerra a pactar amb els comuns. Al Mar Negre, l'escenari d'una escalada de la guerra a Ucraïna, Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es refleixi el servei dels satèl·lits a Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el seu suport al president Zelensky. Els veïns que encara queden al conegut com a Bloc Papallona, Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. El propietari, un fons d'inversió...

0: vol fragmentar aquests pisos i llogar-los per habitacions. La protesta busca pressionar l'Ajuntament de Barcelona per tal que expropiï l'edifici. I des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat aquest any en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria de les quals estrenes.
1: Esports. El Madrid guanya el Camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City domicili per 2-4. Vinícius és sancionat en 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del dia 25. El brasiler diu que el peguen a tots els partits i a sobre el castiguen, i Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB, i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espar Unigirona davant l'Ostrava Txec, 77-49.
0: Pel que fa al temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'acostaran als 30, a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte a ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals a la costa i també al prelitoral. 3CAT Info.

0: Pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
8: Concert benèfic Cap Joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresomiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 11 minuts del matí. Iniciem aquest dia de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui començarem el programa amb l'espai més xulo de tota la setmana. Les escoles de Sant Boi venim a on? A Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. El dia de ràdio d'avui dijous també passarem les pàgines de l'espai llibres on la blogger literària, la nostra Misha, vindrà avui carregada de bones lectures. I ja a la recta final del programa de dijous, l'espai quinzenal Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. Avui ens visitarà el president del Club de Béisbol i Softball Sant Boi, Francisco Izquierdo. Doncs som-hi, comencem aquest dia de ràdio d'avui dijous, sempre música avui presentant el cinquè àlbum en solitari de la cantant Annie B. Sweet. Es diu Alegria. Doncs som-hi. Todo está bien és la primera cançó que avui escoltem amb Annie B. Sweet i Santiago Serón.

Sí, sí, sí, sí. Comença l'espai més xulo de tota la setmana d'aquí del Dies de Ràdio. Les escoles de Sant Boi Benimaón a Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. I jo crec que ara parlo amb el meu tècnic de so, el pobre Albert, que avui està en dejú novament. Portem ja un parell de setmanes que no esmorza, pobre home, per quedar-se amb nosaltres. Albert, jo crec que la nostra audiència no s'acaba de creure que tinc l'estudi Damià Grima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom. Com s'ho poden creure?

0: nota que heu esmorzat, eh? Sí, sí, l'escola Joan Verdina, 25 nenes i nens de tercer B. Que venen super ben acompanyats per la supermonitora Maite Cavaller, bon dia. Per la tutora d'aquest grup de tercer B, Teresa Ruiz, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per la tutora de tercer A, Sílvia Garriga, benvinguda.
2: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
3: Bé. Bé.
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Com esteu?
4: Bé.
0: Bé o molt bé?
4: Molt bé.
0: Amb ganes de xerrar o patxim-patxam?
3: Patxim-patxam.
0: Patxim-patxam?
3: No.
0: Ah.
5: Amb moltes ganes de xerrar.
0: Ah, atenció, ganes. Jo sóc molt xerraire. Però molt,
6: com
0: eh?
6: Jo.
5: I jo.
0: Molt bé.
6: I jo.
0: I a mi m'agrada la gent que xerra, perquè si no ens avorrim, no? Si no ens xerrem...
5: Demasiat.
0: Clar, doncs hem de parlar. Per tant, tothom amb ganes de parlar per aquí també?
4: Sí.
0: Tothom? Molt bé, així m'agrada. Doncs som-hi, comencem per les presentacions. Bon dia, qui ets?
7: La Zoe.
0: Què tal, Zoe? Com va la vida?
7: Molt bé.
0: Va bé? Tot controlat a la vida?
7: Sí.
0: Sí, no sé, potser alguna cosa que no acaba d'estar a l'hora. Tot bé?
7: Sí, estic molt nerviosa.
0: Què hem dit dels nervis? Que jo també, oi?
7: Sí. Sí.
0: Mira, convé una altra respiració? Ja anem de meditar una mica?
7: Sí, demà.
0: Sí? Doncs vinga, respirem una, dues i tres.
5: Et sentes millor, Zoe?
7: Sí.
0: Estàs millor?
7: Ara sí.
0: Sí, jo també, ja no estic tan nerviosa. Per tant, som-hi, ja podem continuar?
7: Sí.
0: Molt bé, doncs vinga, benvinguda, Zoe. Bon dia.
7: Gràcies.
0: Aquí. De res. Tu ets...
8: La Bet.
0: La Bet. Què tal, Bet? Com va la vida?
8: Bé.
0: I el dia d'avui, aquest dijous, què tal?
8: Bé.
0: Bé?
8: Guai.
0: Guai? Sí? Més guai que un altre dijous?
8: Sí.
0: Sí? Bé, home, és una mica diferent, no? No cada dia veniu a Ràdio Sant Boi.
8: No.
0: Jo no us he vist cap altre dia.
8: No,
0: tant, jo...
8: no.
0: Bé, bé. Molt bé, doncs benvinguda, Bet.
8: Gràcies.
5: És la primera vegada que venim.
0: Sí?
8: Sí.
0: Bé, doncs espero que us ho passeu bé.
8: Eh? Gràcies.
0: Farem el possible. Bon dia, qui ets?
9: El Javi.
0: Javi, què tal, Javi?
9: Molt bé.
0: Com va la vida?
9: Bé.
0: Sí, alguna cosa a compartir amb nosaltres del dia d'avui?
9: No.
0: No? Fa sol o no fa sol?
9: Sí.
0: Fa fresca o no fa fresca?
9: No.
0: Ho dic per la gent que està a punt de sortir de casa i digui, ai, que el Javi em digui quin dia fa avui. Per tant, podem anar així amb maniga curta o fem una jaqueteta per si de cas?
9: Sí, per si de cas.
0: Un moment. Javi, digues.
9: Una jaqueteta.
0: Una jaqueteta per si de cas. Molt bé, doncs
9: sí.
0: Ja hem fet, veus, sense voler-ho, hem fet la previsió del temps. Gràcies, Javi. Bon dia, tu ets...
10: El Jan.
0: El Jan. Jan, hi ha diversos Jans o no?
10: Sí, dos a classe, sí.
0: Bé, doncs el Jan, i el teu cognom, Jan?
10: Jan Martos.
0: Jan Martos. Què tal, Jan Martos? Com estàs?
10: Bé.
0: Què t'expliques?
10: Que m'ha anat a l'Ajuntament avui.
0: Al Ajuntament del Prat de Gavà, de Viladecans, de Cardedeu, de Canovelles, de Girona?
10: No, de Sant Boi.
0: Ah, l'Ajuntament de Sant Boi. Ah, no sé, jo pregunto perquè, clar, hi ha tants ajuntaments, l'Ajuntament de Sant Boi. Per tant, teniu coses a explicar de l'Ajuntament de Sant Boi,
10: sí,
0: no?
10: Sí, moltes.
0: Sí, sí. Ja en Marto és molt bé, doncs després ho expliquem. Eh? Vale. Bon dia, i tu ets?
11: Soc Nahuel.
0: Nahuel, què tal, Nahuel, com estàs?
11: Bé.
0: Què t'expliques d'aquest dijous, Nahuel?
11: Tot bé.
0: Tot bé? Sí, sí, la vida bé i el dia d'avui també bé?
11: Sí.
0: Sí? Sí, ens vols explicar moltes coses o no gaires, Nahuel?
11: No.
0: Sí, moltes?
11: No.
0: No, no tens coses a explicar-nos? No. No m'ho crec.
11: Sí.
5: No, jo tampoc.
0: No m'ho crec.
5: Jo sí, no. Moltes.
0: No? Bé, i si jo us pregunto coses, em contestareu les coses?
11: Sí,
5: sí,
11: sí,
5: sí.
0: Doncs ja està, ho tenim solucionat.
11: Sí.
0: Ho tenim Mira, ara aquesta companya, que es diu com? Com es diu aquesta companya? No, però aquesta... Ah, company. El Marc ajudarà perquè l'Albert no sap fer fotografies. I ara el Marc, es diu Marc, eh? El Marc l'ajudarà a fer una foto. Marc, enfoca bé. Hem de sortir com som, que som guapos o no som guapos aquí,
11: sí,
0: guapes?
11: Jo, sí, jo
0: ah. Doncs, mira, diem hola. Anem a dir hola al Marc. Hola,
4: hola.
0: Marc. Hola, Marc.
4: Hola.
0: Molt bé. Doncs ara el Marc ens farà una foto fantàstica, eh? Un aplaudiment pel Marc. Perquè ens ha fet una superfoto. Moltes gràcies.
1: Surto molt bé, Marc.
0: Sort, que tenim, perquè l'Albert de fer foto, patxim-patxam. Gràcies, Marc. Molt bé. Doncs vinga, continuem. Havíem, estàvem amb el Nahuel. Tot bé, no? Hem dit?
1: Sí.
0: Vinga, som-hi. Comencem per aquí, Zoe.
2: Jo?
0: Vinga, sí,
2: vale,
0: sí.
2: Vale, perfecte.
0: Vinga, som-hi. Hem dit que veniu de...
2: L'Ajuntament de Sant Boi.
0: Molt bé, i què heu fet allà? Bon dia, bon dia. Qui us ha rebut? Us ha rebut la Maite?
2: La Maite.
0: I què tal? Ja està només la Maite?
2: No, també ens ha rebut després...
0: Una regidora, un regidor...
2: Sí.
0: Sí, que es deia o que es diu... El Emilio.
2: Sí,
0: l'Emilio. Molt bé, l'Emilio ha vingut moltes vegades també a la ràdio.
2: I ens ha explicat, perquè hem anat a la sala de plens.
0: Atenció, continuem. Bet, què és la sala de plens? No tinc ni idea. És greu, això? No tinc ni idea.
4: No ho saps?
0: No ho sé, no ho sé.
2: On
0: és estan? Molt greu. Jan Martos, és greu, oi que sí?
4: Supergreu.
0: És supergreu.
2: És supergreu.
0: Mare meva, quina vergonya. No sé què és la sala de
2: com
0: plens.
2: Com que no ho saps?
0: No ho sé. Mira la de que tinc i no ho sé. Qui m'ho explica?
2: Jo.
0: Vinga, anem per la Bet, no? Bet, què és la sala de plens?
2: On estan els regidors i les regidores i l'alcaldessa.
0: Viuen allà? No. Estan tot el dia allà, no ho sé, pregunto. Com no sé qui és... Quan van cap allà, Javi? Van de tant en tant o cada dia viuen allà?
6: De tant en tant.
0: Sí, Jan Martos?
12: En 4 anys.
0: Cada 4 anys
12: no,
0: van allà?
12: No sé.
0: Sí, Zoe?
13: A l'últim dijous del mes.
0: A l'últim dijous de cada mes van allà i fan una espècie de reunions, pot ser?
12: Sí.
0: Per tant, queda poc, no? Queda un parell de setmana, dijous vinent, no?
12: Sí.
0: O l'altre? Sí. No, queden 15 dies.
12: Sí, sí, sí.
0: Bé, 15 dies i es reuniran allà,
12: sí,
0: no?
12: Sí, sí.
0: És correcte, Jan Martos?
14: Sí.
0: Molt bé.
14: Sí,
0: què més, Nahuel?
14: Heu
0: anat allà a la sala de plens i què heu fet?
15: Ens hem sentat...
0: A terra?
15: No.
0: A on?
15: On els regidors i regidores.
0: No.
2: Sí.
0: Sí.
4: No t'ho
0: sí.
4: creus?
0: No m'ho crec.
2: No t'ho creus?
4: Sí. No em digueix això, eh?
0: No. Bueno, vosaltres dius...
4: No t'ho creus?
0: No, sí, vosaltres dius sempre la veritat, no?
2: Sí.
4: Sí.
2: Sí.
12: Bueno, quan els dies que no veig ser, a lo millor no.
0: Bueno, de tant en tant una mentida així, una mentida
2: sí.
0: ràpida, però...
2: Petita.
0: Però després hem de dir la veritat. Per tant, us heu assegut aquelles cadires que
2: sí.
0: són molt
2: sí.
0: incòmodes?
2: Sí.
4: No!
12: Molt còmodes.
0: D'una no, perquè si no la gent tancarà la ràdio i no volem que la gent tanqui la ràdio. Hem de parlar d'un en un, sisplau.
2: Vale.
0: Jan Martos, en aquelles cadires tan còmodes us heu assegut. És correcte?
14: Sí.
0: Bé, és correcte. I en aquelles cadires, Nahuel, qui seu cada últim dijous de mes?
15: Els regidors i regidores.
0: Molt bé. Per tant, Zoe, heu sigut una miqueta regidors i regidores de l'Ajuntament
2: sí.
0: de Sant Boi. Uau, Déu-n'hi-do, no?
2: Com
0: t'has sentit, Zoe, com a regidora? Clar.
2: Molt bé.
0: T'has sentit bé? Sí. I la Bet com s'ha sentit com a regidora?
2: Bé.
0: Bé? Sí, amb responsabilitat, no?
2: Sí, sí.
0: Clar,
2: còmode.
0: Clar. Javi, regidor de l'Ajuntament de Sant Boi, no?
14: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Imagino que ningú s'ha assegut a la cadira que habitualment... No sé si a Sant Boi... Ui, hi ha una altra cosa que no sé. Tenim alcalde o alcaldessa? No ho sé. No
2: alcaldessa.
0: Alcaldessa. Bé, Déu-n'hi-do, Jan Martos, com estic?
2: La Lluïsa Moret.
0: Ah, molt bé, Lluïsa Moret. Doncs ja ho sabem. Ara m'ho apuntaré, Lluïsa Moret. Molt bé,
12: la
0: ja ho sabem.
12: L'enfermera de la nostra escola.
0: Com?
12: Es diu com l'enfermera de la nostra escola.
0: Es diu igual que l'infermera? Lluïsa Moret es diu també l'infermera?
12: No, menys el cognom.
0: Ah, es diu Lluïsa. Bé, doncs des d'aquí una salutació a la infermera de la vostra escola, la Lluïsa. Molt bé.
12: Ja escoltes, Lluïsa?
0: Molt bé. Lluïsa, infermera. Et saludem, Lluïsa, infermera.
12: Sí, sí.
0: Molt bé.
15: Des de la Lluïsa
0: Boi. Molt bé. Per tant, l'alcaldessa es diu Lluïsa Moret. Imagino que ningú, Nahuel, s'ha assegut a la cadira que seu habitualment l'alcaldessa de Sant Boi,
2: sí,
0: Lluïsa Moret.
2: Sí,
15: hi ha un company que,
0: de veritat,
15: que
0: Nahuel?
15: Es diu Vincent sí. i s'ha assegut en el lloc de l'alcaldessa.
0: Per tant, el Vincent ha sigut una mica alcalde, alcalde Vincent.
2: Sí. Sí.
12: Vincent, et senties bé?
0: Un moment. Anem. Em sembla que me'n vaig i fa el programa el Jan Martos. Me'n vaig a esmorzar amb l'Albert.
2: Sí.
0: Perquè el Jan Martos està fent les preguntes. Tenim el Vincent per aquí. Ha vingut a Ràdio Sant Boi l'alcalde?
1: Sí.
0: Alcalde Vincent, on estàs? Vine, vine, clar vine, que sí.
1: Home,
0: vine.
1: Vincent,
0: hombre.
1: Que aquí ets sempre ben venit.
0: Jan, Jan Martos. Seu, seu. Bon dia, Vincent.
6: Hola a tothom.
0: Molt bé, avui has sigut alcalde, no?, de Sant Boi, alcalde Vincent.
6: Sí.
0: I què tal, com t'has sentit, alcalde Vincent?
6: Molt còmode, aquesta cadira.
0: Sobretot pel tema de les cadires, no? Sí. I pel tema d'ocupar l'alcaldia de Sant Boi durant uns minuts, alcalde Vincent, què tal? Molta responsabilitat o...?
6: Sí.
0: Sí? Com s'han portat els teus regidors i regidores, alcalde Vincent?
6: Bé.
0: S'han portat bé?
6: Sí,
0: sí,
6: sí, sí.
0: Han sigut bons regidors, doncs? Sí? Ha sigut un bon alcalde, l'alcalde
16: Vincent?
0: Sí! Doncs un aplaudiment per l'alcalde Vincent.
16: Molt bé, Vincent.
0: Molt bé.
17: Molt bé. Molt bé.
0: I com a alcalde, tens alguna idea per millorar Sant Boi? O alguna proposta perquè Sant Boi sigui més xulo?
6: Sí.
0: Sí?
6: A la plaça Catalunya, que hi ha un camp de futbol.
0: Ui, mira...
17: Doncs això és veritat.
0: Prenem nota. Vols, com a alcalde, Vincent, un camp de futbol per la plaça Catalunya?
1: Sí, un camp de bàsquet, no?
0: Sí, i una tirolina, també.
16: Sí!
0: Sí!
16: Sí,
0: sí.
16: Sí,
0: sí.
16: És
0: complicat, eh?
1: De pas, una tirolina. Ja.
0: Serà complicat, sí. Però bé, suposo que han pres nota. Ho has dit allà, alcalde? Ho has dit a la sala de plens?
6: No.
0: Doncs si algú ens escolta... que prengui nota que voleu un camp de futbol, una tirolina i...
16: un camp de bàsquet.
0: I un camp de bàsquet a la plaça Catalunya. Serà difícil, però farem la comanda.
1: Sí,
0: i
1: que no tardi molt.
0: Moltes...
16: que no
0: tardi. Moltes gràcies, alcalde Vincent. Gràcies.
1: Ets el millor.
0: Escoltes la ràdio de tant en tant, alcalde Vincent?
6: Tant en tant, sí.
0: De tant en tant, sí. Com a alcalde de Sant Boi, escolta Ràdio Sant Boi, eh? De tant en tant, d'acord?
6: Sí.
0: Alcalde, moltes gràcies. Bé, un aplaudiment per l'alcalde. Gràcies, alcalde Vincent.
16: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic, doncs ja sabem el que heu fet allà a la sala de plens. Us ha rebut l'Emilio, que és regidor de l'Ajuntament de Sant Boi.
16: Sí, sí.
0: Clar. I li heu fet alguna pregunta, alguna suggerència, Bet, que creus que hàgim de compartir ara aquí a la ràdio? L'heu fet alguna demanda, pregunta, dubte? Alguna qüestió així important per Sant Boi, Bet?
18: Hem fet moltes, però és que no me'n recordo.
0: No, algú a la taula se'n recorda d'alguna d'aquestes preguntes, Javi?
18: Bueno.
0: Alguna? Que li heu fet a l'Emilio? Nahuel,
18: no.
0: Pensa tu, Nahuel.
15: Hi havia com jocs que ens agradaven, hi havia parcs...
0: Tot això li heu explicat a l'Emilio.
15: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Jan, Martos, alguna cosa més que heu compartit amb l'Emilio?
1: Sí, preguntes.
0: Com? Quina?
1: Per millorar el barri de Sant Boi.
0: Ah, molt bé, per millorar els barris.
1: Sí.
0: Alguna idea? No?
1: No.
0: Zoe.
1: Ara que et dic
19: perquè
1: no.
19: Abans d'anar,
0: sí.
19: Ahir,
0: sí.
19: Ens van donar un paper que tenien complir, que deia que les coses que ens agraden de Sant Boi,
0: ah.
19: Les coses que volíem que
0: canviar
19: de
0: vinga,
19: Sant Boi.
0: Tens alguna proposta? Perquè l'alcalde ens ha dit una, l'alcalde Vincent.
19: Un altre hospital.
0: Un altre hospital? Ah, molt bé, un altre hospital. Molt bé, què més? Algú se'n recorda, Nahuel? Alguna, la Bet, potser? Bet, alguna altra cosa
20: construir
0: que...
20: Construir més pisos per viure.
0: Construir més pisos per viure. Un aplaudiment per aquesta proposta.
16: Sí.
0: Un aplaudiment, construir pisos per viure. Molt bé. Molt bé, Bet. Què més? Tenim el Javi.
21: Alguns carrers tenen...
0: Què tenen?
21: Arbres.
0: Ah, i... més arbres.
21: Sí.
0: Sí? Els carrers. Molt bé, bona proposta. Alguna cosa més? Zoe.
19: Els carrers més nets.
0: Més nets, però de qui depèn, en part?
19: Les persones.
0: De les persones. Les que van amb animals de companyia, especialment gossets,
19: sí.
0: Han de ser una miqueta més netes. Hi ha molta gent que és molt neta, eh?
19: Mm.
0: I que ho recull tot, i que posa aigua i tot, però encara volem que sigui més net,
19: sí,
0: no?
19: Sí.
0: Doncs demanem respecte, no?, als ciutadans
19: per
0: i ciutadans.
19: Per favor.
0: Molt bé. Què més, Jan Martos?
3: Jo cada dia que surto de casa em trobo sí o sí una caca de gos.
0: I has d'anar saltant com jo? Jo vaig saltant pel carrer a vegades.
3: No,
0: a vegades...
3: el meu pare a vegades
0: salta.
3: M'avisa.
0: Clar, jo també vaig avisant. És que van amb mi. Vigila, vigila. Hem de demanar una miqueta més, no?, de respecte.
3: Sí, sí.
0: Eh? Molt bé. La doncs jo crec que ens farà en cas aquí, a través de la ràdio, ens farà en cas. Nahuel?
7: Arreglar alguns carrers.
0: Arreglar alguns carrers. Molt bé. Tot això és el que li heu dit també a l'Emilio, oi?
3: Sí.
0: Molt bé, doncs
3: sí.
0: Ja està, ell ja ho té apuntat també.
3: Sí,
0: d'acord?
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Alguna cosa més que heu vist allà a la sala de plens o... que creieu que ho hem d'explicar per la ràdio? Perquè, jo no he anat mai a la sala de plens. O sigui, jo no sé com és allò. No sé què hi ha allà, si hi ha alguna cosa especial. A veure, la Bet, què hi ha?
22: Hem vist les quatre banderes.
0: Ui, hi ha quatre banderes?
22: Sí.
0: Doncs, atenció, necessito quatre voluntaris, voluntàries. Aquí, quatre. Comencem per aquí. Comencem per aquí. Vinga, un, dos, tres i quatre. Vinga, fem una fila aquí. Som-hi. Seu, seu. Bon dia.
23: Bon dia.
0: Qui ets?
23: El Jan.
0: Jan, què més? Perquè tenim un Jan, que és el Jan Martos.
23: Hola.
0: I
23: González.
0: Jan González. Atenció, Jan González. Hem dit que hi ha quatre banderes. Tu ens diràs una. Jan González, quina bandera?
23: Europa.
0: Europa. És de quin color?
23: Blau.
0: Molt bé.
23: I groc.
0: I el groc aquest està d'una manera especial, el groc?
23: Sí, formant els estats d'Europa.
0: Sí? Els països d'Europa.
23: Sí.
0: I com està format? Què hi ha? Uns punts? Què hi ha?
23: Unes estrelles.
0: Unes estrelles, molt bé, és correcte? Molt bé, Jan González, gràcies. Ja tenim la bandera d'Europa. Bon dia. Bon dia.
24: Bon
0: qui,
24: dia.
0: Qui ets?
24: El Roc.
0: El Roc. Roc, segona bandera. Quina seria?
24: La de Catalunya.
0: Bandera de Catalunya. Atenció, colors.
24: Vermell.
0: Vermell.
24: I groc.
0: I groc, correcte? Correcte?
23: Sí.
0: Molt bé, gràcies,
23: sí.
0: Roc. Qui més? Bon dia.
25: Bon dia, em dic Bruno.
0: Bruno, què més? Perquè crec que hi ha dos
25: Torres.
0: Brunos. Bruno Torres. Què tal, Bruno Torres? Com estàs?
25: Bé.
0: Com va aquest dijous?
25: Bé.
0: És un dijous qualsevol, Bruno Torres?
25: No.
0: És un dijous especial?
25: Sí.
0: Per què?
25: Perquè estem a la Ràdio Sant Boi.
0: I t'agrada Ràdio Sant Boi, Bruno Torres?
25: Sí.
0: Sí? Digue'ns l'hora, Bruno Torres.
25: Les 11:36.
0: Molt bé, perquè hem de saber l'hora que hi som, oi? Que sí, Bruno Torres, estem en directe o aquest espai l'hem gravat fa dos mesos?
25: No, estem en directe.
0: Per què? Què posa allà?
25: On hi.
0: Molt bé, on vol dir que estem en directe. Molt bé, Bruno Torres, tercera bandera.
25: La de Sant Boi.
0: La de Sant Boi, atenció, no me la sé, Bruno Torres. És greu, això. Bruno Torres, sóc un despiste. Colors de la bandera de Sant Boi, Bruno Torres.
25: Blau, blanca i vermella.
0: Sí, aquests tres colors és la nostra bandera?
25: Sí. Sí.
0: Molt bé, Bruno Torres, sabem què vol dir cada color? Sabem què vol dir?
25: Més o menys.
0: Sí. Més o menys, vinga, som-hi.
25: Sí.
0: El vermell significa...
25: amor.
0: Molt bé.
25: Mm.
0: El blau significa...
25: aigua.
0: El riu Llobregat, no? Podria ser?
25: Sí.
24: Sí.
0: I el blanc significa...
25: la pau.
0: Fantàstic.
25: Sí, la
0: molt
25: pau.
0: Bé, Bruno Torres, la fantàstic. Sí. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Bon dia, qui ets?
26: Jo sóc el Tiago.
0: El Tiago. Què tal, Tiago? Com estàs?
26: Bé.
0: Com va el dijous?
26: Bé.
0: Sí? Ens queda una bandera?
26: Sí.
0: Quina bandera ens queda?
26: La d'Espanya.
0: La d'Espanya. Colors?
26: Groc.
0: Groc.
26: I vermell.
0: I vermell. Correcte?
25: Sí.
26: Sí.
0: Molt bé, Tiago. Moltes gràcies. Fantàstic. Sí. Molt bé, molt bé. Anem bé, eh? Bé, ja sabem bé les banderes que teníem allà.
26: Sí.
0: Tenim alguna cosa més a la sala de plens o passem ja a la visita a la ràdio? Jan Martos.
3: Hem vist quadres que...
0: uns quadres?
3: Que...
0: unes pintures?
3: No. Eren fotos.
0: Eren fotos de l'Albert i meva, que estem
25: no.
0: allà?
25: No.
0: Jo no he anat mai i no ho sé, potser tenen fotos nostres, no, Albert?
3: Una era del Salvador Illas.
0: El Salvador Illa qui és? Perdoneu, eh? Qui és Salvador Illa? Ai. Sabem qui és Salvador Illa?
3: Sí,
0: és el president de...
3: El president...
0: de...
5: De Catalunya.
0: President de Catalunya, de la Generalitat, sí, correcte?
8: Sí.
0: Molt bé.
8: Sí.
0: Hi ha una altra foto de l'Albert, no? Del nostre tècnic, no. De l'Albert Vilar. No? De qui?
9: De Felipe VI.
0: I qui és Felipe VI?
10: El rei d'Espanya.
0: El rei d'Espanya. És correcte?
8: Sí. Sí.
0: Tenim aquestes dues fotografies allà, no?
9: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, molt xula, la sala de plens, ja me la imagino. Alguna cosa més de la sala de plens o passem a Ràdio Sant Boi?
11: Sí, havia davant de les cadires hi havia com unes taules fines.
0: Sí.
11: I davant de totes les taules hi havia cadires com...
0: Pel públic?
11: Sí.
0: Ah, que podem sí. Seguir en directe aquests plens municipals. Podem anar a un ple municipal els dijous, a l'últim dijous de cada mes.
11: Sí.
0: Que xuli, doncs això està molt bé, no? Un dia potser que estem a casa i diem, mira, anem a veure un ple municipal.
11: Així coneixes la sala de plens.
0: Clar, doncs mira, ho faré un dijous, un últim dijous de mes.
11: Perfecte.
0: Gràcies, Zoe, per dir-m'ho, perquè així ja ho sé. Aniré a veure com és la sala de plens. Nahuel.
9: I... A la sala de plens, a les taules, hi havia un forat
0: sí.
9: Que ahí es fiquen els micròfons.
0: Ah, que també hi ha micròfons com la ràdio?
9: Sí.
0: Ah, que bé. Però són com aquests, són xulos?
9: No.
0: Ah, aquests són més xulos, no? Sí. Són de ràdio.
13: Bueno, no l'hem vist, bueno, però segurament.
0: Però estan allà, no? Molt bé. Alguna cosa més o passem ja a Ràdio Sant Boi?
11: Passem ja.
0: Vinga, va, som-hi. Ràdio Sant Boi. Què, Javi, què t'assembla a Ràdio Sant Boi?
24: Molt bé.
0: Molt bé, només, ja està, cap cosa
24: xula.
0: A dir. És xula. T'ha sorprès alguna cosa que no coneixies o que has dit, mare meva, com no és la ràdio, Javi? No, tot bé.
24: Sí.
0: Jan Martos.
27: Jo quan he passat he vist un cristal amb una cara com...
0: Ah, bé, és que tenim un lloc, tenim un lloc que és un lloc d'exposicions. Tenim una petita exposició a Ràdio Sant Boi i de tant en tant ens canvien l'obra d'art. I justament aquesta ens l'han canviat fa poquet i tenim doncs aquesta cara, que sí, que sembla que sigui...
27: Por.
0: Que
27: dona por.
0: Una mica, però és molt xula, aquesta obra d'art. Sembla que estigui parlant, no, la persona?
27: Sí.
0: Clar, perquè aquí ens estem comunicant i parlant,
27: sí,
0: doncs
27: sí,
0: l'obra d'art també va de la comunicació.
27: Sí.
0: D'acord?
27: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més aquí a la taula o passem als companys? Zoe...
11: Ens han ensenyat...
0: Qui us ho ha ensenyat? Ens han ensenyat?
11: La Mònica.
0: La Mònica us ha ensenyat què?
11: Pues totes les sales que hi ha i les taules amb els botons i hi ha uns ordinadors que es diuen Bet i Mia.
0: Atenció.
11: Unes companyes.
0: Atenció, a qui volia arribar jo? Algú que molt... Jo necessito quatre persones. Vinga, seguim a l'ordre. Algú que no hagi parlat. Comencem per aquí. 1, 2, 3, 4. Tu has parlat abans? Tu eres l'alcalde, no? Ja has parlat. Vinga, quatre persones. Som-hi. Clar, això és molt important, Seu. Vinga, som-hi. Coses de la ràdio ara, Seiem aquí. Ai, ningú vol seure? Som-hi. Seu.
13: És un honor,
0: és un honor per la ràdio, no?
11: Sí.
0: És un honor i una gran oportunitat. Molt bé, Joan Marcos, molt bé, Zoe. Zoe, què havíem dit de la ràdio?
11: Que hi havia...
0: Que hi havia què?
11: Dos ordinadors.
0: Molt bé, ara ens ho explica. Bon dia.
28: Bon dia.
0: Qui ets?
28: La Chloe.
0: Chloe, aquí a la ràdio, bé, tenim molts ordinadors, molts.
11: Sí.
0: Però hi ha dos que són molt especials. Per què?
28: Perquè crec que es diuen de dos companyes de la classe.
0: Molt bé. Com es diuen aquests ordinadors?
28: Mia i Bet.
0: I per què es diuen així? Perquè són com la Mia i la Bet. Què són?
11: Sí. Bessones.
0: Bessones. No només són germanes, és molt més, que són bessones, no? Doncs aquí tenim dos ordinadors bessons idèntics que es diuen Mia i Bet. Que a vegades discuteixen, s'enfaden una miqueta, però de seguida fan les paus i s'entenen, no?
11: Sí.
13: És el millor del món.
0: És el millor del món. Això t'ha agradat?
28: Sí.
0: Sí? Bé, això és el que ens volies explicar. Alguna cosa més? Ens dius l'hora?
28: Les 11:42.
0: Molt bé. Doncs gràcies, perquè no ens despistéssim de l'hora,
28: Adeu.
0: Som-hi. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Qui ets?
2: El Bruno Cuevas.
0: Bruno Cuevas. Clar, que tenim dos Bruno. Bruno Torres, no era?
2: Sí.
0: Bruno Torres i Bruno Cuevas. Hola, Bruno Cuevas, com estàs?
2: Bé.
0: Què t'expliques de la ràdio? Què t'ha agradat més? Què vols compartir amb nosaltres de la teva experiència a Ràdio Sant Boi?
2: M'ha agradat la sala privada.
0: Atenció! Això no ho sap ningú. La gent no sap que a Ràdio Sant Boi tenim una sala privada. Oi que sí? Sí, Bruno Cuevas?
2: Sí.
0: Bé, i aquesta sala privada, nosaltres aquí a la ràdio li diem sala...
2: Màgica.
0: Per què es diu sala màgica?
2: Perquè jo crec que és com si feu màgia.
0: Molt bé, allà dintre es fa màgia. És molt gran i fa molta calor.
2: No,
0: no,
2: fa molt de fred.
0: Per què fa fred?
2: Perquè...
0: Si els aparells passen calor, què passa?
2: Que no funciona la
0: ràdio. I en aquell moment, si no funciona la ràdio Sant Boi, ha de venir la patrulla canina.
2: No!
4: Ja llegó la patrulla canina. Si hi ha algun problema...
0: No, no.
2: No,
0: no, no, no, no. Ha de venir... Bruno Cuevas, quin susto, eh? No, no, ha de venir una patrulla de tècnics i tècniques experts en ràdio, Bruno Cuevas, oi que sí? Perquè arreglin ràpidament el que no funciona de la sala màgica, no, Bruno Cuevas?
2: Sí.
0: Sí, molt bé, seria divertit que un dia vingués la patrulla canina.
2: Sí.
0: El dia que vinguin us aviso.
5: Sí, per favor.
0: Perquè, clar, haurem d'estar aquí amb Chey, Ravel, Marshall, Sky, clar... Està clar.
2: Fuma.
0: I sí, també. D'acord, Bruno Cuevas?
2: Sí.
0: Moltes gràcies.
2: D'acord.
0: Som-hi.
4: La patrulla canina no va solucionar Marçal Ravel.
0: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Qui ets?
6: Jo sóc la Natàlia.
0: La Natàlia, que ens vol explicar de la visita a Ràdio Sant Boi. Natàlia.
6: En aquesta experiència he vist com una sala que m'ha parit... molt avorrida, ja que sol havia un ordinador...
0: És veritat. Jo us he dit que aquella sala, la... Com es diu aquella sala? La...
6: Redacció. Redacció.
0: La redacció de Ràdio Sant Boi és una miqueta avorrida, però és molt important.
6: Molt important. Sí.
0: Perquè allà preparem el que després direm aquí a la ràdio. Per tant, sí, una mica avorrida, és de molta feina, molts ordinadors, però molt important, no?
6: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més a dir-nos?
6: No.
0: Tu has escoltat la ràdio de tant en tant?
6: La meva família sí. Jo una miqueta, però la meva família un munt.
0: Molt, perquè la teva família és molt intel·ligent. Clar, no? Perquè escolta la ràdio. Quin tipus de ràdio escolteu a casa? Programes d'entreteniment, d'humor, notícies, música, retransmissions esportives?
6: Les notícies. Sí.
0: Molt bé, doncs fantàstic, moltes gràcies per compartir-ho i ens queda, adéu, adéu. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Qui ets?
8: El Luca.
0: El Luca, què diu, Luca? Com estàs?
8: Bé.
0: Bé, i què t'ha semblat l'experiència aquí a
8: Ràdio? Xulíssima.
0: Xulíssima per què? Jo pensava que no era xulíssima la ràdio.
8: M'ha agradat molt.
0: Per què?
8: Perquè hi havia moltes sales... i micròfons.
0: Clar, mira, hi ha un número que és una mica màgic, que ara ens ho dirà el Luca. Aquest número és el...
8: 89.4.
0: Si aquest número el posem en un aparell de ràdio, què passa? Escoltem...
8: S'escolta la ràdio Sant Boi.
0: La ràdio Sant Boi, molt bé. Tu escolta la ràdio Sant Boi de tant en tant?
8: De tant en tant.
0: De tant en tant. I què és el que més t'agrada escoltar a la ràdio Sant Boi a tu?
8: Tot.
0: Per exemple?
8: Tot.
0: Tot. I, no sé, música, per exemple, a tu t'agrada la música, Luca?
8: Sí.
0: Quin tipus de música t'agrada escoltar, Luca?
8: Moltes.
0: Per exemple?
8: Tranquil·lites.
0: Tranquil·lites, mira, igual que jo, tranquil·lites. A vegades també per ballar, no? A vegades també ens agrada. Tranquil·lites com quina?
8: Es que tengo muchas.
0: Moltes. Tens alguna al cap o no, ara?
8: No.
0: No, bé, no passa res. Gràcies, Luca.
8: No,
0: de res. Bé, alguna persona més que vulgui parlar o ja estem tothom? D'aquí... Hi ha algú més que no hagi parlat? Tu no has parlat? Tu sí. Algú que no hagi parlat? Vinga, quatre aquí. Tothom qui vulgui parlarà, eh? No hi ha problema. Som-hi. Bon dia, qui ets?
12: La Ainhoa.
0: Ainhoa, què tal? Com estàs?
12: Bé.
0: Bé, què t'expliques?
12: T'ha
0: agradat la ràdio?
12: Sí.
0: Què és el que més t'ha agradat?
12: Les ordinadors.
0: Els ordinadors bessons, no?
12: Sí.
0: Sí, com la Mia i la Bet, que es diuen així, oi que sí? Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
12: Sí.
0: Sí? Quin tipus de ràdio escoltes?
1: La de Sant Boi.
0: Molt bé. I què t'agrada escoltar? Notícies, el temps, música?
1: Música.
0: Com quina? Quin tipus de música? Algun cantant, alguna cantant, algun grup? Tens algun al cap ara mateix o no? No? Bueno, doncs no passa res. Ens has dit que t'agrada la música, no? Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Qui ets?
5: Em dic Kilian.
0: Kilian, què tal? Com estàs? Com va el dijous? Va bé aquí la ràdio?
5: Sí.
0: Estàs bé? Sí, tu escoltes la ràdio de tant en tant, Kilian?
5: Sí, moltes vegades.
0: Molt bé. I què escoltes de la ràdio?
5: Escolto l'informació.
0: Molt bé. Ets un home que t'agrada estar informat, no, Kilian? Molt bé, m'encanta això.
5: Algunes vegades veig el 3Cat Info.
0: Molt bé, 3Cat Info també per estar al dia de l'actualitat. Fantàstic. I la música no t'agrada, Kilian?
5: No, a mi m'encanta la música.
0: Ah, bé, igual que a mi. I quin tipus de música t'agrada, Kilian?
5: M'agraden la rap, així.
0: El rap? Hi ha algun raper que t'agrada molt?
5: Sí.
0: Quin?
5: Bueno, d'un videojoc.
0: Ah, d'un videojoc. Ui, això serà complicat. I com a cantant, algun raper cantant que no sigui de videojoc?
5: Sí.
0: Quin?
5: És una que no sé com es diu la cançó,
0: sí.
5: Però crec que es diu...
0: Bueno, doncs una altra, que no sigui un raper. Una altra, tens alguna cançó al cap ara, Kilian, o no?
5: No passa res. Moltes, així,
0: no, bueno, però t'agraden els rapers, no? Que ja és important.
5: Sí.
0: Doncs gràcies,
5: també...
0: Kilian. Què?
5: Que estic molt emocionat, que
0: sí?
5: Estic parlant a la ràdio.
0: Mira, et deixo els auriculars perquè tu creguis que estàs parlant. Digues
5: sí.
0: L'hora que és, que així tu creuràs.
5: Són les 11:49 minuts, 51 segons.
0: Molt bé, doncs Kilian, gràcies per dir-nos l'hora.
5: De res.
0: De res, molt bé. Vinga, som-hi. Què més? Hola.
14: Hola.
0: Qui ets?
14: Soc l'Ariana.
0: Ariana, com estàs?
14: Bé.
0: Estàs bé? Sí?
14: Sí.
0: Tu t'agrada escoltar la ràdio, Ariana?
14: Moltíssim.
0: Sí? Molt bé. Què és el que més t'agrada, Ariadna, d'escoltar per la ràdio? La música?
14: Sí.
0: Sí? Com quina, Ariadna?
14: Com la...
0: La?
14: Com, pues...
0: Alguna cançó, alguna cantant, algun cantant, algun grup?
14: La Patrulla Canina.
0: Ah, la Patrulla Canina és el que més t'agrada escoltar. Doncs mira, aquesta la tenim a mà. Mira.
4: Ja llegó la Patrulla Canina. Hi ha algun problema, espai, aventura.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, jo crec que hi ha una persona que no ha esmorzat avui, perquè aquí hem esmorzat tothom.
14: Sí.
0: Hi ha una persona que no ha esmorzat, s'ha volgut quedar aquí amb nosaltres a fer el programa, i es diu com?
15: Albert.
0: Un aplaudiment per l'Albert, no?
15: Vamos, Albert. Molt bé, Albert.
0: Molt bé, alguna cosa més a dir-nos?
15: Que m'agrada molt estar aquí.
0: Sí, doncs a mi m'agrada molt que t'agradi a tu estar aquí. Vindràs un altre dia?
15: No lo sé.
0: Bueno, si jo us convido, vindreu, no?
15: Sí, òbviament.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, fantàstic. Vinga, som-hi. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Qui ets?
16: L'Eloi.
0: L'Eloi, què dius, Eloi? T'agrada la ràdio, Eloi? A tu t'ha agradat Ràdio Sant Boi?
16: Nunca l'he escoltat.
0: No, però t'ha agradat veure-la? Saber com era la ràdio per dins? Perquè potser havies passat per aquí al carrer.
16: Sí, moltes
0: no?
16: vegades.
0: Clar, i deies, què farà aquesta gent aquí dins? Ara ja ho saps, no?
16: Sí.
0: Clar, i que el tema música, què tal? T'agrada la música? Escoltar-la per la ràdio, t'agrada?
16: Sí.
0: Sí? Hi ha alguna que tens al cap ara? Alguna cançó aquí? O no? No, però t'agrada escoltar la música, no? Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Algú més que no hagi parlat d'aquí vol parlar? Algú que no hagi parlat? Tu n'has parlat? Ah, doncs endavant. Algú que no hagi parlat, eh? Ja ha parlat tothom per aquí? Molt bé, doncs vinga, som-hi. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Qui ets?
17: Soc el Marc.
0: Marc, què tal? Com estàs, Marc?
17: Bé.
0: Bé, tu has escoltat la ràdio de tant en tant?
17: Sí.
0: Sí? Què t'agrada escoltar? Notícies, informació del temps...
17: Notícies.
0: Molt bé, ets un home que t'agrada estar informant. Marc? Sí? Sí? Molt bé. I el tema musical, què? T'agrada la música, tu, Marc?
17: Sí.
0: Com quina? Quin tipus de música? O de grup?
17: Totes.
0: O de cantant? O de cançó? Hi ha una cançó que tens al cap ara, Marc? No?
17: No.
0: No? Algú té una cançó al cap ara, aquí a la taula? qui seria? Ah, mira, que la Bet té una cançó al cap. Bet.
27: Dai, dai.
0: Dai, dai?
27: Dai, dai.
7: Sí,
27: sí.
0: Qui canta Dai Dai?
7: La Shakira.
0: És difícil tenir Shakira a Ràdio Sant Boi, no? És
7: sí, molt difícil. Sí,
0: no la tindrem, però no passa res, no? No passa res? Da.

0: dius, Bet?
1: Bé,
0: Ràdio Sant Boi no està malament. Que té la Shakira, eh? El tanto,
1: està xuli.
0: Està xuli, eh? Què dius, Nahuel?
2: A mi m'agrada Agua, de Shakira i Maluma.
0: Com es diu?
2: Agua.
0: Agua. Ui, Agua... aquesta ja és més difícil. Tenim l'altra de Shakira, però clar, tenir dues cançons de Shakira... Això és difícil, no? En una ràdio tenir-ho, Agua? No, jo crec que no la tenim, aquesta, eh? Què, Nahuel? És aquesta?
2: Sí.
0: Doncs també la tenim. Què et sembla?
2: Bé.
0: Mola Ràdio Sant Boi o no mola?
3: Sí, sí, molt.
0: Clar. Què dius, Jean Martos?
4: Que a mi una cançó que m'agrada molt, La Superestrella.
0: La Superestrella?
3: Sí, a mi també.
0: Sí? Qui la canta? L'Aitana?
4: Sí, l'Aitana.
0: Ens l'han demanat tantes vegades i mai l'hem aconseguit tenir. Clar.

0: Jan Martos, què? Hem de dir alguna cosa? Digues, digues, apropa't al micròfon. Alguna impressió a dir-nos? Què dius, Jan Martos?
1: Que ha estat molt xula en aquest moment de... Perquè no és... Si puc, vindré.
0: Ah, si pots vindràs un altre dia?
1: Jo
0: tu
1: també.
0: Consulta l'agenda, primer. Clar, perquè igual tens altres esdeveniments, Jan Martos. Tu mira l'agenda, si pots venir endavant. Vens aquí a Ràdio Sant Boi, no?
1: I si puc amb companys, millor.
0: Millor.
1: Sí.
0: D'acord? I així...
1: Sí,
0: la... Aquell dia l'Albert i jo marxarem. Fareu vosaltres el programa?
2: Sí!
0: Us atreviríeu, no?
2: Sí!
0: Ja m'ho imagino, ja.
1: Ho facia ja.
0: Bé, doncs hauríem d'anar marxant.
2: No!
3: No!
2: No!
0: Clar, teniu classe ara mateix. Mireu, no. Són quasi les 12, tenim classe.
1: Una horeta més.
0: Sí,
2: sí. Una cançó més.
0: Però és que jo tinc convidats i convidades.
2: Una cançó més.
0: Una cançó més?
2: Sí. Ah,
0: però
2: sí.
0: Ha de ser tan xula, la cançó, i per ballar, perquè tenim ganes de ballar o no?
2: No!
1: Javi, no digues això, hombre.
0: A veure, algú que no hagi dit cançó. Qui no ha dit cançó? La Zoe o el Javi no heu dit cançó?
1: No.
0: Teniu alguna que pot ser la mateixa? Què, teniu alguna al cap? Vinga, vinga.
2: Jo tinc una.
0: Ja, però sí. Tu has dit una, ja. Vinga, algú té una cançó al cap?
2: Una cançó.
0: Però xula, d'un cantant o d'un grup, eh?
1: Xula, xula, eh?
0: Xula, xula. Algú la té?
4: Xulíssima.

0: ara també tenim la de moltes nòvies. Què us sembla Ràdio Sant Boi?
1: Bé! Xulíssima!
0: Tenim una miqueta de tot, però ha sigut molt ràpid el nostre tècnic, eh? Un aplaudiment per l'Albert, gràcies.
2: Gràcies, Albert.
3: Gràcies, Albert.
4: I esmorza molt, eh?
3: Gràcies, Albert.
5: Esmorza molt, que si no tindràs ganes...
0: Clar, ha d'esmorzar.
4: Sí, ara esmorza.
0: Ha d'esmorzar molt. Clar, jo necessitava aquí un company, eh? Un company vostre que m'ajudi. Estic tan cansada avui. Estem a dijous, estic cansadíssima. Jo li deixo ara els auriculars aquí... El company que es diu, com et dius?
4: Bruno Torres.
0: El Bruno Torres es posarà els auriculars, Bruno Torres, eh que sí? Mira.
4: Sí.
0: I ara diràs, ja tenim la sintonia de comiat? Doncs digues, sí. Albert, ens has posat la sintonia de comiat, ja la tenim. Per tant, digues que ara ens hem d'acomiadar, digue-ho.
4: Ens hem d'acomiadar.
0: Doncs ara ens hem d'acomiadar, ens ho ha dit el Bruno Torres, per tant marxem gràcies a aquests 25 nenes i nens de tercer B de l'escola Joan Verdina. Que han vingut superben acompanyats per la Maite Cavaller, que tornaràs quan hi hagi una altra escola, eh?
6: Sí.
0: Moltíssimes gràcies a la tutora de tercer A, Sílvia Garriga. Gràcies, Sílvia. I li demano a la Teresa Ruiz que s'apropi un micròfon, Teresa, i que valoris la xerrameca de la canalla aquí a la ràdio.
7: Pues, doncs moltes gràcies per rebre'ns tan bé, i ha sigut una experiència molt enriquidora. I ens ho hem passat molt bé, no?
4: Sí.
7: Sí, superbé.
0: Molt bé.
7: I hem après moltes coses.
0: Sí, tornareu?
7: Home, i tant, si ens convides.
0: I tant que us convidaré, i tant. Molt bé, doncs moltes gràcies.
7: Gràcies.
0: Marxem, que hem arribat a les 12. Ara hem de fer això. Hem de... Però amb la boca, eh? Amb això.
4: Adéu! Adéu!

0: les 12. Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar al mar a prop de Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any encara que estigui en funcions i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar en la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions per als comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats de la proposta per la negativa d'Esquerra Republicana a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada en la guerra d'Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei de satèl·lits Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el suport a Zelensky. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria estrenes.
1: Esports.
2: El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del dia 25. Després de dues jornades disputades a la Champions,

0: Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests hi ha el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o el Betis. I en handbol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
1: I el temps, ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: Les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy, el Dies de Ràdio, amb aquesta màquina d'escriure que ja està aquí demanant pas. Bé, màquines d'escriure en plural, en femení plural. Sí, per què? Doncs perquè passem ara mateix les pàgines dels llibres on la nostra blogger literària, booktuber, reportera cultural, que llegista, Misha, bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Com estem?
1: De bòlit, com et comentava abans de començar, aquesta època de l'any sempre és molt intensa, sempre ho diem, a nivell literari i cultural. Tenen lloc tots els festivals. Justament el mes passat estàvem parlant de la Setmana del Llibre Català.
0: Sí, la darrera vegada que vas venir vam parlar d'aquesta 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Després et demanarem així un resum concentrat, perquè vas estar a tot arreu, a totes...
1: Pràcticament.
0: A totes les presentacions i a tots els estands i a totes les activitats, però volem que ens facis un resum després.
1: Perfecte.
0: D'acord? Vinga, som-hi. Malgrat el cansament, les màquines d'escriure demanen pas, eh? No es cansen mai, d'escriure llibres.
1: Home, és que
0: aquesta... Per sort.
1: Exacte.
0: Per sort.
1: Aquesta època de l'any està pleníssima de novetats literàries.
0: Ara jo diria, i quina època de l'any no està ja plena? Què, el mes d'agost?
1: Sí, podríem dir, sí.
0: Perquè estan panxa en l'aire els llibres.
1: Exacte.
0: Prenent el sol.
1: Però això no vol dir que els editors es puguin relaxar,
0: no.
1: Perquè estan preparant totes les novetats,
0: clar,
1: de setembre, octubre, etc.
0: Per tant, estem tot l'any, els 12 mesos de l'any, sí o no?
1: Sí.
0: Molta
1: sí,
0: feinada sí. Quan parlem de llibres. Doncs som-hi, ens hi posem, jo et deia, no sé si hi ha un denominador comú, semblava que sí,
1: Aviam.
0: Semblava que no. Aparentment,
1: sí.
0: Si tu poses així,
1: sí.
0: Aquí, sobre la taula, aquests quatre llibres...
1: Tu què hauries dit?
0: Jo hauria dit, són quatre propostes, juvenil. Però,
1: doncs, a veure, n'hi ha dos que sí que són un infantil, hi ha una juvenil,
0: sí.
1: I hi ha dos que jo considero per joves adults i adults. Vull dir que he intentat que hi haguessin totes les etapes vitals.
0: Quan diem adult...
1: Adult, jo crec que a partir de... A veure, adult, a partir de...
0: Hi ha gent que mai és adulta.
1: Exacte.
0: Però bueno, això és un tema a part.
1: Sí,
0: digues.
1: Però a sobre, també el que he pensat és, ja que s'acosta la castanyada, Tots Sants, és una època de l'any en el que està tot ple d'històries sobrenaturals, ens agrada llegir històries de terror, o amb criatures sobrenaturals, doncs he pensat portar-vos quatre històries també que combinen fantasia, elements sobrenaturals, una miqueta de terror també, per celebrar una castanyada diferent.
0: Molt bé, dolces com els panellets.
1: Ah, exacte.
0: No són castanyes, llibres.
1: No. Oh, estàs fina avui, Mònica. Ah,
0: només avui, Misha.
1: Avui especialment. Doncs no, intentarem que aquests llibres no us semblin castanyes, sinó dolços panellets.
0: Molt bé, ja has menjat panellets?
1: Sí.
0: Trobo que quasi a l'agost ja n'hi ha. A mi això no m'agrada. Jo menjo quan toquen les coses, no?
1: Home, vam veure que hi havia uns panellets de pinyons d'oferta i va ser millor aprofitar ara
0: que
1: i no
0: bons.
1: Haver de vendre'ns el ronyó després.
0: En és fi. Veritat, però valen la pena, eh? Que bons estan els panellets de pinyons.
1: Sí.
0: Doncs som-hi, quatre llibres com quatre panellets de pinyons. Comencem.
1: Exacte. Però molt més assequibles, eh?
0: Ah, és veritat.
1: No
0: sí,
1: tan cars.
0: Tens raó.
1: Mireu, digues. Primer de tot vull començar per publicar, ara sí, infantil, amb el meravellós catàleg de Madame Blablà. Mira, et el passo perquè l'has de fullejar, Mònica.
0: Madame Blablà. A veure, qui és aquesta madame?
1: És un còmic, és un àlbum il·lustrat d'Oriol García Molsós, amb il·lustracions de Sofia Tuliatú, que publica Convel, i s'imaginen què passaria si doncs, la propietària, aquesta madame Blablà, d'una botiga d'objectes màgics, creés el seu propi catàleg. És a dir, el llibre s'organitza en dobles pàgines i cada una es dedica a un objecte concret.
0: Un objecte que té per vendre...
1: Exacte, en la seva botiga màgica.
0: Molt bé.
1: I en cada cas s'inclou una descripció del producte, indicacions sobre el seu ús, recomanacions de compra i altres informacions pròpies d'un catàleg. Però clar, és que els objectes provenen dels contes tradicionals més coneguts i es presenten, doncs això, amb un enfocament funcional, com si es poguessin comprar. Per exemple, què tens aquí? Què estàs veient?
0: Jo tinc una flauta i la flor romanial.
1: Ah.
0: Molt bé. Doncs la flauta, recomanat per músics que busquin... noves vies de negoci més enllà dels concerts. Això diu de la flauta.
1: Imagino que serà del flautista de Melín, probablement,
0: oi? Per exemple, l'alcalde diu, l'alcalde de Melín, que diu, la millor manera de foragitar les plagues, això sí, no t'oblidis de pagar el músic. És veritat, si no paguem els músics, malament, els músics,
1: malament,
0: és la seva feina i els hem de pagar.
1: I a més veuràs que també hi ha segells de qualitat dels diferents artesans, com ara els Grimm, els Perrol, els Andersen...
0: Doncs sí. Clar, aquest és del Grimm, Factoria Grimm. Molt bé, doncs escolta, molt interessant aquest catàleg, de la Madame Blabla.
1: Ah, exacte.
0: Que entenem que va existir, no? Que existeix a la realitat.
1: No, és...
0: però seria xulo.
1: Seria xulo que existís
0: la Madame Blabla.
1: Però prefereixo que és un personatge inventat per l'Oriol Molsosa, que doncs ven aquests productes que sí que existeixen als contes populars. Sí. Em sembla una proposta molt divertida
0: és molt original. És molt original.
1: Moltíssim.
0: Molt. Doncs és una molt bona proposta, aquesta, per regalar per qualsevol dia de l'any, no només per ara, per qualsevol dia de l'any.
1: Exacte.
0: Fantàstic, aquest catàleg de la Madame Blabla.
1: I a més també us pot servir per inspirar-vos si necessiteu ajuda per fer la vostra disfressa, no?
0: També, perquè hi ha idees aquí, és veritat, també hi ha idees, sí, fantàstic. Molt bé, ens agrada molt aquest primer llibre que ens recomana la Misha.
1: Sí, recomanat a partir de 6-7 anys. Sí. Jo crec que és un d'aquests llibres
0: que... En domini ja una mica de la lectura.
1: Sí, si no, com sempre, llegir-ho de forma acompanyada. És això, aquest objecte de quin conte és, no? On l'hem vist abans, etc. I jugar, parlar-ne...
0: Llegir en família és la clau.
1: Clar que sí, senyora.
0: Sí. Vinga, som-hi, més coses.
1: Després us recomano un còmic que ha guanyat, i no és un còmic qualsevol, es diu Bambuco, de Jansue Margulis, que publica Estornave, i ha guanyat el segon premi Carnet Jove de Còmic, que abans era una beca, ara s'ha reconvertit en un premi, però que segueix tenint aquest esperit de donar veu i ajudar artistes joves a posar un peu en el sector del còmic, en el sector editorial, perquè al final el premi és una beca que està dotada amb 8.000 euros que els permeten poder acabar el seu projecte i després veure'l publicat a l'editorial Estornave, en les mateixes condicions que qualsevol altre artista de còmic. I ja et dic, és una molt bona porta d'entrada, i aquest en concret, el de Bambuco, m'ha encantat, em vaig tenir el plaer justament de presentar-lo a la setmana de llibre en català. Exacte, i m'ha semblat molt entranyable. És una història infantil juvenil, jo crec que el pots gaudir a partir dels 8 anys, però 8, 9, 10, 11...
0: I l'argument és...
1: Doncs tenim el nostre protagonista, que és el Pedro, que viu en un poble que està ambientat, un poble fictici que està ambientat com si estigués a... Està ambientat a Colòmbia, d'alguna manera, perquè l'autor, el Jansue Margulis, ha volgut tornar a les seves arrels i fer aquest homenatge a tot el folklore, la cultura, els mites de Colòmbia i de Sud-amèrica. I al nostre protagonista li encanta... També és músic, seguim amb el fil de la música.
0: Avui la música és protagonista.
1: Molt enfilat, però en lloc de tocar una flauta, toca una ocarina.
0: Que deu ser un instrument típic de la zona.
1: Efectivament, és un dels instruments més antics de la humanitat.
0: Molt bé.
1: I un dia, un vell misteriós li compra, li ven una ocarina en forma de tocar, que es diu la tocarina. Però el que no sap és que hi ha un personatge malvat que també vol aquesta tocarina màgica i que farà tot el possible per sembrar el caos amb aquest instrument. I el Pedro serà l'únic que intentarà posar-hi remei. I s'envoltarà de personatges molt entranyables i molt diversos, tant màgics com reals, i viuran una pila d'aventures molt entranyables, divertides i amb girs inesperats.
0: Ui, que bé, doncs agrada aquesta proposta també. Bambuco, que no he vist la lletra... El tipus de lletra...
1: És còmic.
0: És còmic. Ui, però això ja és per lectors avançats,
1: Per això et deia, a partir de 8 anys. I m'encanta, i veus quins colors més vibrants. És espectacular. Justament avui acabo de publicar una entrevista al meu canal de YouTube amb l'autor. Li he fet una entrevista al Jansue Margulis. Vull dir que si voleu saber més sobre l'obra, podeu anar al meu canal de YouTube Paraula de Misha i escoltar l'entrevista.
0: Molt bé, quins colors.
1: Que sí?
0: Molt...
1: És fascinant.
0: Molt vius.
1: Sí, em va explicar per què els va triar i tot el procés creatiu que hi ha darrere. I doncs això, crec que és una història que jo ja li vaig dir, aquí tens molt de potencial per seguir explorant tots aquests personatges, aquest folklore, perquè són fascinants.
0: Molt bé, doncs ens agrada també aquesta proposta, Bambuco. Hi haurà continuació, perquè clar, això pot ser la porta d'entrada,
1: Clar, al final és autoconclusiu, però deixa la porta oberta a que pugui viure més aventures. El que està clar és que el Jansue vol seguir explorant i adaptant-se a seguir fent còmics originals i per al públic infantil juvenil.
0: Molt bé, doncs ja portem dues d'aquestes propostes, aquest catàleg de la Madame Blabla i el Bambuco. I tenim més, Misha?
1: Correcte. Seguim ara sí amb una proposta, aquí jo diria per a joves adults a partir de 15 a 16 anys.
0: Sí.
1: I es diu La maledicció d'en Serrallonga, d'Albert Campello Lastra, que publica Símbol Editors. També és un còmic i em va semblar una proposta molt interessant. Aquest el, justament el vaig descobrir a la Fira Liberis Liber de Besalú. Sí. Ara te'l passo, Mònica.
0: Sí. Oh! Aquí el tenim.
1: El vaig descobrir amb aquesta fira i que va tenir lloc a Besalú el primer cap de setmana d'octubre. Una... Si encara no hi heu anat, de veritat, apunteu-vos a l'agenda perquè sempre ho fan el primer cap de setmana d'octubre. I tot i la pluja vam poder-la tirar endavant.
0: Ui,
1: i...
0: que bé!
1: Sí, sí, que com bé, mínim, que bé. El primer dia va ser èxit, èxit absolut. Ui, i vaig, em va alegrar poder donar-lo suport. Doncs bé, allà
0: és
1: vaig descobrir
0: còmic, aquest també?
1: Còmic.
0: Sí.
1: Exacte. És d'aventures però també amb elements sobrenaturals i de terror, perquè agafa llegendes dels boscos de les Guilleries de Catalunya.
0: Ui, que bé!
1: Ah, tenim monstres, tenim bruixes, tenim bandolers...
0: Algú es pensava que no teníem nosaltres, però també tenim, també tenim.
1: Clar que sí, aquí està.
0: Els hem de reivindicar i visibilitzar.
1: Exacte, Misha. Mònica. Ah, exacte, tu ho has dit. I crec que aquest còmic ho fa. És una història molt breu, plena d'acció, aventures, monstres que tenen set de sang, bruixes, fantasmes, venjances i un final també amb un gir desesperat. Vull dir que molt, molt entranyable també en el sentit de que, bueno, aquí, aquí tenim acció, aquí tenim sang i fetge, però m'ha semblat molt divertit que hagin agafat tots aquests folclore i la gent convertit en una història trepidant.
0: La maledicció d'en Serrallonga.
1: Mm-hmm.
0: Un còmic, també, déu-n'hi-do també els colors.
1: Sí, també m'ha...
0: Són...
1: I mira, una cosa que agraeixo molt, Mònica, sí. Abans deies de la lletra, sí. Que, quin gust que la lletra sigui gran.
0: T'ho anava a dir, dic, aquesta es veu millor, sí. Perquè hi ha còmics que, és veritat, que costa una mica, encara que hi veiem bé, que és el nostre cas, que hi veiem molt bé,
1: sí.
0: Costa a vegades.
1: Exacte, són vinyetes grans, no hi ha moltes vinyetes a cada pàgina, i jo crec que, a més, no pesa gens el còmic, és petit, és lleuger, i es llegeix en un pim-pam.
0: Molt bé. T'ha agradat?
1: M'ho he passat bé, i m'ha agradat sobretot això, que reivindiqui que aquí a Catalunya, ostres, és un escenari també d'històries de terror, de fantasmes, d'intriga,
0: no, meravellós. I que pots identificar escenaris també.
1: Exacte.
0: Pots dir, mira, doncs aquí he estat jo, o aquí o en aquest indret m'agradaria anar.
1: Exacte.
0: Molt bé, La maledicció d'en Serrallonga, una altra de les propostes que avui ens porta la Misha, però ens queda una.
1: Ai,
0: que ja sé per on vas.
1: És que la Mònica ha vist el llibre i ha dit, Misha, ja veig per on vas.
0: T'has delatat, Misha. He vist, primer no l'havia vist, però després he llegit i dic, mira.
1: I és que ja sabeu que jo els dono moltíssim les gràcies a l'editorial Mai Més perquè estan fent una gran tasca traduint al català l'extensa obra de Terry Pratchett, que és el meu autor preferit.
0: Clar, diem extensa, tu segur que tu saps, no t'agafo segur en aquesta pregunta. Quants llibres existeixen?
1: Té 40... A veure, de la sèrie del Disc Munt, que és la seva principal, n'hi ha 41.
0: Uau!
1: Però a més també té una dotzena d'altres llibres independents que no tenen res
0: a veure amb aquest univers.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Exacte.
0: 41 més uns 14 més.
1: Correcte.
0: Déu-n'hi-do. I quants portem traduïts ja?
1: Doncs, ostres, diria que ja porten una dotzena.
0: Aquí n'hem explicat uns quants,
1: ja. Sí. Perquè aquest, per exemple, és el tercer títol de la col·lecció de la subsèrie de les bruixes dintre del Disc Munt. Perquè el Disc Munt és un univers fantàstic que té, doncs, històries protagonitzades per certs personatges, que per totes són autoconclusives, eh? El que passa és que n'hi ha algunes que estan protagonitzades pels mateixos personatges. I en aquest cas seguim la història de tres bruixes que viuen en aquest Disc Munt, i aquest és el tercer títol que, on apareixen aquests personatges. I és que Mònica, és que és Terry Pratchett, és que és meravellós. I a més, la subsèrie de les bruixes és de les meves preferides.
0: Clar, imaginem jo mateix, que no conec aquest univers, ni idea. Jo el conec per tu, per el que tu expliques aquí. Per què he de llegir això? Serà fàcil per mi entrar en aquest món? Empatitzarem les bruixes?
1: 100%, això 100%. Bé. Perquè són personatges molt humans. A més, jo crec que en els llibres de la subsèrie de les bruixes, Terry Pratchett es fica molt en la naturalesa humana. Ell l'anomena la closcalogia, és a dir, la psicologia humana i com de contradictoris som els humans.
0: I
1: alhora tan predictant previsibles. Llavors, aquesta sèrie tenim les tres protagonistes, aquestes tres bruixes, n'hi ha dos dues que són molt velles i molt sàvies i també alhora molt tossudes, molt cabudes i per algunes coses molt innocents. I després tenim una bruixa més joveneta que està aprenent i que també és més ingènua, pobreta, però té un cor d'or. I què passa? Que en aquesta història tenim fa una paròdia a Terry Pratchett dels contes clàssics. També, mira, tanquem el fil, has vist que m'he filat, eh? Començat amb el catàleg de Madame Blabla i aquí també acabem una paròdia dels contes clàssics. Per què passaria si hi hagués una fada padrina que li agradés molt, li agradés massa el poder, li agradés massa controlar les vides de la gent que li demana favors i necessités algú que li parés els peus. I una altra bruixa padrina, quan mor, li cedeix la seva vareta màgica amb aquesta bruixa que et deia que és tan pobreta, tan
0: innocent,
1: tan innocent, que es diu Magrat Alls Tendres.
0: Sí. Com es diu?
1: Magrat Alls Tendres.
0: Magrat Alls Tendres. Aquest és el nom d'una de les bruixes.
1: Exacte.
0: La innocent.
1: Exacte. I li encomana que, sisplau, vagi a parar els peus amb aquesta bruixa padrina i sobretot, que els hi digui a les seves dues companyes, que són aquestes dues velles, les bruixes veteranes, que són la iaia Cera Ballarda i la Mami Oc, que no hi vagin sota cap concepte, que no ni s'acostin, que la deixin amb ella treballar sola, perquè així sap que sí o sí voldran acompanyar-la.
0: Ui.
1: Perquè només les tres podran vèncer aquesta fada padrina malvada.
0: Per tant, a veure què fan, no?
1: Ah, exacte.
0: Si va sola o no va sola.
1: Ja et dic jo que no anirà sola.
0: No anirà sola.
1: No anirà sola, perquè quan a la iaia Cera Ballarda li diuen que no faci una cosa, ja pots pujar de peus que la farà.
0: Doncs és la història d'aquestes bruixes, clara, per l'època aquesta de castanyada, això, doncs venia molt a tom.
1: Exacte.
0: Bruixes a l'estranger.
1: Bruixes, és veritat, encara no he dit el títol. Bruixes a l'estranger, amb traducció d'Ernest Riera, coberta de Marina Vidal. De veritat, és tan divertit, Mònica. Mira, jo aquest llibre el vaig llegir fa temps, però el recordava amb molt d'amor, i ara l'estic rellegint perquè el dia 29 d'octubre fan un club de lectura sobre aquest llibre a la llibreria Gigant més, el Club Pratchett, que sempre fan, cada mes parlen d'obres de Terry Pratchett i d'altres autors de fantasia, i especialment el dia 29 faran un club de lectura, podré anar-hi perquè mai, sempre em coincideix amb altres coses i aquest mes sí que podré anar-hi, i dic, ostres, l'he de rellegir per tenir-lo més fresc. Ai, Mònica, és que només de llegir la primera pàgina ja m'estava, ja estava rient pels escusits. De veritat, quina meravella. És que Terry Pratchett, amb Terry Pratchett no falla mai, no, sempre l'encertes.
0: Molt bé, inclús per gent, insisteixo, per gent que no en té ni idea, de tot aquest univers.
1: Sí.
0: També el recomanem.
1: Jo crec que és una bona... Les bruixes, jo crec que és... La sèrie de les bruixes és una bona porta d'entrada, perquè encara que no coneguis molt el món de la fantasia, com que tots són picades d'ullet, i en aquest cas és una gran paròdia, els contes de fades, de seguida entendràs totes les referències.
0: Fantàstic. Doncs ja tenim la quarta proposta que avui ens porta la Misha, que es diu Bruixes a l'estranger, de tot aquest món de la... Terry Pratchett, que tant li agrada.
1: Exacte, i només volia llegir-vos també una cita, perquè jo sempre dic que Terry Pratchett és molt divertit, però a la vegada, com he dit, és un geni a l'hora de copsar la naturalesa humana, i hi ha una cita que destaquen a la contracoberta, que també és una de les meves preferides, que diu: "No pots anar per la vida fent un món millor per a la gent. Només la gent pot fer un món millor per a la gent. Si no, ja no és un món, és una gàbia."
0: Totalment d'acord, no? Estem d'acord, eh? No, això no caduca. Que bé, doncs ens agrada molt aquesta proposta també per acabar aquestes quatre recomanacions del dia d'avui. No marxis, perquè et demanem aquesta valoració concentrada de la setmana. Primer repassem aquests quatre títols, aquestes quatre propostes que avui tenim sobre la taula, que ens porta la Misha així per celebrar la castanyada, no?
1: Exacte, sí. Una castanyada diferent, màgica i molt divertida també. Doncs he començat per el meravellós catàleg de Madame Blabla, d'Oriol García Molsosa i Sofia Tuliatú, que publica Combel per nens i nenes a partir de 6 anys. Després hem seguit amb un còmic, Bambuco, de Jansué Margulis, el segon Premi Carnet Jove de Còmic, que publica Astronave, ideal per a nens i nenes a partir de 8 anys. Després ja hem fet un salt amb una història més terrorífica, com és La maledicció d'en Serrallonga, d'Albert Campillo Lastre, que publica Símbol Editors, també un còmic. I hem acabat amb Bruixes a l'estranger, de Terry Pratchett, que publica Mai Més, amb traducció d'Ernest Riera.
0: Quatre llibres com quatre panellets, hem dit, de pinyons ben bons i que passen així ràpid, que no embafen. Perquè són bons, són de primera qualitat.
1: Exacte.
0: I no embafen.
1: Exacte.
0: Molt bé, quatre propostes literàries per aquesta jornada, i ara sí. Què? Ai. Com va anar?
1: Mònica, quina meravella.
0: 44a edició de la Setmana del Llibre en Català.
1: Quina meravella.
0: Recordem, del 18 al 27 de setembre, passeig Lluís Companys de Barcelona, ho avançàvem, jo crec que era aquella setmana, oi?
1: Sí.
0: Quedaven dos dies per començar.
1: Sí, correcte, correcte.
0: La setmana.
1: Jo ho vaig viure molt intensament, perquè com ja us vaig avançar, vaig estar 7 dels 10 dies que va durar la setmana presentant llibres, fent contacontes, entrevistant autors... En fi, va ser...
0: Vas dormir, vas dormir?
1: Sí, vaig dormir.
0: Poc.
1: Però, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vaig fer quilòmetres, passeig de Lluís Companys amunt i avall, això també t'ho dic. Però la veritat és que vaig veure una afluència de gent constant. Anessis a l'hora que anessis, hi havia gent a... Només el primer dia ja hi havia gent esperant a les, que obrissin les valles per entrar a les 5 de la tarda.
0: Vaig llegir que va haver rècord novament, eh? Si ja l'anterior parlàvem de rècord, aquest també, eh?
1: Sí, tots, a més, tots els paradistes, tots els editors amb els qui he anat parlant durant al llarg de les setmanes m'han corroborat que s'han batut rècords, per tant, i que estan molt contents amb aquesta nova ubicació. Això sí, va fer molta calor, eh?
0: Sí, encara feia calor aquells dies, eh? Darrers dies de setembre. No va ploure, oi que no?
1: No, crec que no. No va arribar
0: a ploure. Per sort no va arribar a ploure dia i...
1: Però és això, té molt de mèrit, eh? Tant l'equip de la setmana com tots els paradistes que van estar allà de sol a sol, va i millor dit, té molt de mèrit. I va ser espectacular, així que si no veu poder anar, no sé si al final tot vas poder escapar, Mònica.
0: No, perquè vaig tenir feina aquí.
1: Doncs molta gent m'ho diu, eh? Ai, m'hauria encantat passar-me i no vaig poder. No patiu, que l'any que ve la setmana tornarà i segur que seguirà batent rècords.
0: Li diuen ja el Sant Jordi de setembre.
1: Exacte, sí, senyora. Sí. I també sempre em preguntes on estaré les properes setmanes.
0: On estaràs les properes setmanes, Misha?
1: M'ho he portat preparat.
0: Molt bé.
1: I és que també hi ha cites, jo crec, ineludibles aquestes properes setmanes. Estaré al Festival Canalla de Vic.
0: Canalla amb
1: canalla.
0: Amb C, canalla.
1: Canalla. Canalla, sí, amb el doble sentit, exacte, canalla, sí. Que és un festival de literatura infantil i juvenil. Primera edició tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre a Vic, ple de parades, activitats, es centrarà molt també en el món de la il·lustració, vull dir que hi haurà una pila de tallers, de jocs, de, com he dit, de presentacions, de parades, d'editors i de gent del món de la il·lustració. Per tant, jo crec que serà una cita que no us podeu perdre si sou amants de la literatura infantil i juvenil.
0: Vinga, recorda'ns on hem d'anar, quan?
1: Al Festival Canalla, al voltant del riu, sí. I al costat de la Biblioteca Pilar en Vallès, perquè les activitats tindran lloc a diferents espais.
0: Molt bé. I una altra de les preguntes és, què estàs llegint ara? A part de la primera pàgina de les bruixes,
1: sí. Rellegint. Que l'estic rellegint? Doncs mira, ara estic llegint també un altre còmic que es diu Drama, de la Reina Tegelmeier,
0: sí.
1: Que justament és una lectura que farem en un dels clubs de lectura que dinamitzo, perquè precisament també per això avui us he recomanat molts còmics. Hi ha molts nens i nenes que els encanten,
0: mira,
1: els còmics.
0: Mira, ara t'anava a dir, vols dir, anava a preguntar, que tot això del còmic que mai s'ha perdut i mai s'ha deixat d'escriure còmics, i molt menys. Però no creus que ara hi ha una revifada, tot això del còmic?
1: Sí, 100%. De veritat que els nens i nenes estan entusiasmats amb el còmic. La gran majoria de nens i nenes que venen als meus clubs són amants de còmic. I sí, jo crec que s'està tornant a apostar per autors de quilòmetre zero i també s'està apostant per fer producció en català. Encara costa, malauradament, Hi ha moltíssims còmics i mangas que costa moltíssim que es tradueixin al català, però crec que hi ha una aposta, com dius, i espero que...
0: I està molt bé, perquè a vegades semblava que era la germana pobra de la literatura, igual que la poesia, no? Semblen les germanes pobres, el còmic, sembla que no sigui llegir un llibre, llegir un còmic, i clar que sí, igual que la poesia. Tot això és cultura, de la mateixa manera que una novel·la... qualsevol, sí o no, Misha?
1: Exacte, exacte. Eh? Per això també avui he volgut reivindicar còmics i, de veritat, si no sabeu quin llibre, quin còmic regalar a algun nen o nena que sigui una amant del còmic, de veritat, l'autora, la Reina Tegelmeier, que és l'autora també de Somriu, de Coratge, de Germanes, és èxit assegurat. I Drama està pensat per un públic una mica més adult a partir de 12-13 anys.
0: Molt bé. No marxis, Misha.
1: No marxo.
0: Perquè sempre ens dius fins aviat amb una cançó.
1: Sí.
0: Que avui, bé, avui és molt senzill el títol, eh?
1: Sí. Sí. No? Es diu I'm reading a book. Estic llegint un llibre.
0: Ai, torna-ho a dir en anglès. Parles també?
1: I'm reading a book.

0: Isca,
1: per què
0: l'he escollit? Perquè ja que estem en aquesta època de l'any, o ens estem acostant en aquesta època de l'any, com he dit, que juguem amb el terror, amb el sobrenatural, etc, hi ha alguna cosa més terrorífica per a un lector o lectora, que és que ens interrompin just quan estem en el punt més interessant d'un llibre?
2: Quina ràbia.
0: Fa moltíssima ràbia. I aquesta cançó paròdia de Julian Smith precisament se'n riu d'això. Anima, bueno, més que anima, amenaça a tothom que no se li acudeixi mai interrompre'l mentre està llegint un llibre.
2: Molt bé, hem de posar uns lletreros, eh?
0: Exacte.
2: No m'interrompis, sobretot, estic llegint.
0: Si no voleu convertir-vos en un fantasma, aquesta castanyada, no ens interrompeu mentre llegim, si us plau.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Misha. Nosaltres ens pots interrompre totes les vegades que vulguis, perquè nosaltres et convidarem i ens agrada això, aquestes teves interrupcions. Gràcies, com sempre, bon viatge per tots aquests indrets que remenes i t'esperem properament.
0: Exacte, i mentrestant, que passeu una bona castanyada plena de bons panellets i millors llibres.
2: I poques castanyes.
0: Exacte.
2: Castanyes de llibres,
0: exacte,
2: poques.
0: Castanyes.
2: De les altres, sí, de menjar, sí, també moltes.
0: Adéu, Mònica.
2: Adéu.

0: municipal de béisbol Antonio Orbàs, perquè hi ha aquest torneig de béisbol sub-12 Pedro García, 4 estrelles. Pràcticament acabem aquest espai. Mira, i et demanaré mentalment, mira el que et demano, Paco, si penses en el barri, quan vas arribar al barri, la teva vida al barri, quina música et ve al cap? Quina cançó? Què t'agradava escoltar tu? Mira,
1: quina cançó...
0: Pensa tu mentre l'Anna i la Rosa ens diuen els horaris d'atenció de l'oficina. Pensa tu.
2: Doncs nosaltres estem a l'oficina tots els dies, de dilluns a divendres, pel matí majoritàriament, de 9 a 2, però també per les tardes de 3 a 7 de la tarda. Molt però bé. Bueno, que si no estem, també està el conserge, que us pot ajudar en el que sigui.
0: Fantàstic. I el telèfon és el 93 652 53 99. Paco Izquierdo, quina cançó et ve al cap?
1: Mira, me viene a la cabeza lo que se escuchaba en el barrio. Voy a ser muy sincero, el flamenco.
0: Doncs
1: el
0: clar,
1: de la isla,
0: l'hem escoltat moltíssim, perquè deien que sortia, oi que sortiu, encara hi ha gent que surt al carrer, baixaven les cadires, fèieu la xerradeta,
1: és un barri.
0: És el barri, és el fantàstic barri de Camps Blancs. Ja avui hem parlat de transformació, i és que el béisbol i el softball també, evidentment, han transformat, transformen i transformaran també en el futur el barri. Camarón de la Isla és...

0: Doncs mira, ens passem de l'hora, però no passa res. Tot sigui per parlar de béisbol i softball aquí, al Dies de Ràdio, i a Ràdio Sant Boi, que des de l'equip d'esports del cap de setmana, capitanejat, entre d'altres, per el nostre company Albert Vidal, oi que es cuida molt bé? Bueno, us mimen perfecte, molt, eh que sí? Doncs tothom ha escoltat la informació esportiva de dilluns a dijous a les tardes i als caps de setmana amb l'equip d'esports, entre altres amb el company Albert Vilar. Doncs com vaig arribar al barri, finalitzem aquí. D'aquí a 15 dies tornem des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, ja sabeu, 93 652 53 99. Moltíssimes gràcies a la coordinadora de l'oficina, Anna Crut, gràcies a la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana, que vagi bé. Fins aquí a 15 dies. I moltíssimes gràcies també al president del Club de Béisbol i Softball Sant Boi, el Paco Izquierdo. Paco, que vagi molt bé aquest torneig de béisbol sub-12 Pedro García 4 estrelles. Un plaer que hagis estat aquí al Dies de Ràdio.
1: Pues mira, para nosotros es, y yo como representante de este club, es un placer poder colaborar con vosotros y siempre estamos abiertos a lo que necesitéis.
0: Molt bé, doncs de la mateixa manera ho dic, eh? Gràcies per estar novament amb nosaltres i que vagi molt bé, no només això, sinó la Lliga, eh? El campionat de Lliga també.
1: Sí, hay mucha, d'aquí a diciembre todavía queda mucha competición.
0: Doncs en tornarem a parlar, eh? Us tornarem a convidar aquí un matí i tornem a parlar amb vosaltres. Gràcies, Paco.
1: Muchas gracias y encantado, Mónica.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vila i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia a Ràdio Sant Boi. Avui parlant del Zumba Pas a Pas, el concert d'Estela i els Miralls i la 35a edició de la Mostra de Jazz, entre totes les activitats que arriben a Sant Boi aquest cap de setmana. Avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi celebrarà aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, el FAC, una trobada que vol reflexionar sobre el paper de la cultura a la construcció de la ciutat. Les activitats es faran a Can Barraquer i Can Torrents i s'emmarquen a la definició de l'agenda urbana de la cultura de Sant Boi. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, a la cohesió social i la identitat de ciutat. José Manuel González, regidor de Cultura de Sant Boi, ho explicava a Gent de Carrer.
2: El Fòrum també és un aparador del que fa la ciutat. És un espai de creació, no? De pensament i reflexió i crear coses noves, en aquest cas idees...
3: El pensament compartit, també.
2: Exacte, per aportar a l'agenda. Pues anem a pensar-ho conjuntament, però també per explicar què estem fent. Això neix d'unes reflexions amb un grup de gent de la cultura d'aquí de Sant Boi, perquè ens feia molta ràbia aquesta frase molt manida de la ciutat: de Sant Boi no passa res.
1: Dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. També hi haurà una conversa sobre memòria, recerca i territori, amb especial atenció al paper dels centres d'estudis en la preservació del patrimoni i la identitat col·lectiva. A la tarda es presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es farà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquin noves oportunitats de treball conjunt. La jornada es tancarà amb una sessió sobre el procés urbanístic i arquitectònic del futur nou Ateneu Sant Boià.
2: És un megaprojecte superpotent per la ciutat, i no només per la ciutat, també per el que seria inclús l'àrea metropolitana, però va estar pensat fonamentalment perquè vagi la gent de Sant Boi. Serà d'una inversió molt elevada, però és el que Sant Boi necessita i el que farem per Sant Boi.
1: I l'entitat Jut contra el Càncer, en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama i el Dia Mundial del Càncer de Mama Metastàsic, que es commemoren aquesta setmana, organitza aquest diumenge 18 d'octubre la 9a edició del Zumba Pas a Pas, la trobada solidària que tindrà lloc a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport per a la lluita contra el càncer. Escoltem a Kevin Ramos, president de Jut contra el Càncer, al Dies de Ràdio.
4: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem als 10 anys i ja són 4 anys que ho estem organitzant de la nostra entitat, i la veritat que va començar la Eli aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte amb molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any, i la veritat que sí, que s'encanta.
1: I el restaurant Mari Morena de Sant Boi recupera l'esperit de la seva antiga taverna Mari Morena amb una nova proposta de sopars de tapes i entrepans amb preus més assequibles. Per donar a conèixer aquesta nova etapa, el restaurant organitza el dissabte 24 d'octubre un sopar solidari en col·laboració amb la Fundació Marianao. La vetllada començarà a 8:45 del vespre i inclourà 7 tapes, una degustació de 3 mini entrepans, postres i una beguda per un preu de 25 euros per persona. La meitat de l'import de cada tiquet es destinarà als projectes socials de la Fundació Marianao. L'iniciativa vol combinar la gastronomia amb una trobada oberta a la ciutadania i a les persones vinculades a l'entitat. I el grup Estela i els Miralls celebra el seu primer aniversari amb un concert aquest divendres 16 d'octubre a Cal Niño, aquí a Sant Boi. La banda del Baix Llobregat, liderada per la compositora Estela Navarro, actuarà a partir de les 9 del vespre en una nova sessió del Club Elías, amb el seu estil de pop introspectiu i lluminós que elles mateixes defineixen com a pop de tranquis. El concert arriba en un moment especial per al grup, que s'ha estrenat al panorama musical amb el disc Apologia a la mediocritat. El treball reivindica l'espontaneïtat, l'acceptació de les imperfeccions i la possibilitat de fer les coses tal com són i tal com neixen. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada per 6 euros i a taquilla per 8. Estela Navarro i Nil Garrido, dos dels membres del grup, ens conviden a assistir al concert d'aquest divendres a Can Liño.
5: Ho hem presentat com un aniversari perquè just farà un any i, bueno, què millor lloc, no?, que celebrar-ho a casa, jugant a casa.
6: I a Sant Boi, tal com a presentar el disc i tal, no ho havíem pogut fer.
5: El que sí que podem dir és que sonaran les cançons com mai han sonat abans.
6: Hi haurà col·laboracions amb gent que ha gravat el disc amb petits detalls d'instruments diferents per fer-ho així una mica més guai aquest.
5: Sí, més únic. O sigui, serà un concert diferent.
6: Independentment si els agrada el disc o no, anar a veure coses que es fan al poble, no?, i que val 4 duros i que tothom va o cas gràcies, que està increïble, però també hi ha altres coses.
5: Qui no ens conegui, doncs serà l'ocasió perfecta.
1: Més cultura en el cinema Sant Boi costarà 3 euros i mig durant 4 dies. Els cinemes Can Castellet s'adhereixen a la festa del cine del dilluns 19 al dijous 22 d'octubre, amb totes les entrades a aquest preu. L'oferta també es completarà, a més de la cartellera habitual, amb dues propostes en català, Escape Room 2 de Joel Joan i Doraemon Aventures al món de l'art. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Cultura i les federacions dels cinemes i distribuïdors, vol fomentar l'assistència a les sales i facilitar l'accés a la cultura. I el programa d'oci nocturn alternatiu Vente pa' acá celebra aquest any el seu 20è aniversari amb una nova fase d'activitats per als joves de Sant Boi. La iniciativa, adreçada a persones d'entre 15 i 35 anys, amplia la programació els dissabtes i manté les activitats els divendres a la nit, amb tallers, propostes esportives i campionats de videojocs. La nova programació inclou tallers de cuina, ganxet, jardineria, maquillatge, barberia, k-pop, guitarra, entre moltes altres propostes. A més, el projecte prepara una celebració especial dels 20 anys amb una obra de teatre el 27 de novembre, que repassarà la història del programa a través de les experiències de les persones que n'han format part. Des del Vente pa' acá destacant que la iniciativa va més enllà de l'organització d'activitats d'oci. Ho explica l'Ariadna Soler, una de les organitzadores d'aquest programa.
7: És un espai per tot tipus de joves, amb tot tipus d'activitats, darrere a fons molt important, no? Al final estem treballant moltíssimes coses, com la soledat no desitjada dels joves, que ens trobem molt joves, una prevenció a les drogues, i hi ha moltíssimes coses darrere que potser no ho acabem d'explicar del tot, no?, moltes vegades. Per això també tenim els videojocs, perquè pots jugar, no?, i no estar tota l'estona a casa teva a través d'una pantalla. Pots venir i estar a través d'una pantalla, però compartir-ho amb més gent també.
1: Les activitats del Vente pa' acá es fan els divendres i dissabtes, de 2:15 del vespre a 2:15 de la matinada, a la Fundació Mariola. I pel que fa a l'agenda, l'influencer i humorista With Problema torna aquest dissabte 17 d'octubre a Sant Boi amb un espectacle d'humor a Can Massellera, després d'haver omplert el teatre en la seva primera visita. El creador de contingut ha passat també pel programa Gent de Carrer.
8: És un show que té molt de missatge, molts valors. És el millor moment per combatre els discursos aquests d'odi, etc. Que ara mateix està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor i aquesta és la meva eina, no? I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens i nenes que se'n van amb un molt bon missatge i amb molta inspiració.
1: I la mostra Jazz de Sant Boi se celebrarà des de demà, 16 d'octubre, fins al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Escoltem a Valentí César, organitzador de la mostra, que ho valorava a Forever Joves.
9: I jo crec que hem aconseguit una programació prou digna, prou interessant i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música.
1: I l'Ateneu Sant Boià recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i propostes comunitàries. La programació musical continuarà el dia 16 amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradise, mentre que el diumenge 18 es farà un cinefòrum amb debat posterior. Escoltem el Carles i l'Andrés Rodríguez, membres del grup motor de l'Ateneu, sobre aquesta nova edició del Punt Carreu.
10: La continuïtat del cicle que ja teníem l'any passat, que ja apostem per la música en directe, de grups de rock, de punk i, bueno, Carles, qui ve?
11: Veient com està la situació aquí a Sant Boi, hem portat un grup que es diu Fatxa Paradise. És un grup de comedy punk amb lletres carregades d'ironia, un estil més proper potser al punk rock que no al punk més hardcore. És un grup que és superdivertit i que de veritat convidem a tothom a que vingui perquè s'ho passaran molt, molt bé.
1: Una de les altres cites destacades serà la Tecneu el dissabte 24 d'octubre amb els DJ Passec, Monquiza i Mr. Dux. I l'endemà, el diumenge 25, l'Ateneu proposa una botiga gratuïta de roba de segona mà, acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
12: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports. Aquest cap de setmana tenim nova jornada de Sant Boi en joc, marcat pel gran derbi entre la Ciutat Cooperativa i el Sant Boià. I és que la Ciutat Cooperativa ha anunciat el fitxatge de David Aragón, l'excapità del Sant Boià, jugador que va ser-hi a la entitat durant 3 temporades. El porter va ser anunciat ahir com a nova incorporació i arriba per reforçar la porteria de l'equip de Javi Calvo. Amb experiència tercera divisió i tercera ref, és molt probable que jugui aquest dissabte al derbi davant del Sant Boià després de l'expulsió de Pablo Chacón en aquesta última jornada. Avui la Seta Ràdio Sant Boi farà una prèvia d'aquest derbi a Sant Boi amb els presidents dels dos clubs en directe des de l'emissora i amb els entrenadors, jugadors i el mateix David Aragón des del Joan Baptista Milà i també des del municipal de Nejarque. I aquest cap de setmana no hi haurà rugbi, però tornarà a la competició l'handbol cooperativa Sant Boi després d'una setmana de descans. El primer equip masculí rep dissabte 4:45 al Pau Gasol el Joventut Mataró, que és líder provisional de la Lliga Catalana d'Or, i en canvi el primer equip femení juga diumenge a 6:45 a la pista de l'handbol Sants, que també són les líders de la Lliga Catalana d'Or femenina. Ens explica què s'espera d'aquest partit la jugadora Aina López.
12: Juga una jugadora que l'hem passat estar amb nosaltres. És un dels equips forts d'aquest any, a l'handbol Mallorca. Un equip pot tindre un mal dia i l'altre que li entri tot i l'altre falla tot. O sigui que com no sap, doncs tampoc hi ha que pensar encara en el que passarà. Estem treballant una mica de tot. I no som un equip que només treballi una cosa a la setmana ni una cosa per millorar, sinó que si fallem al millor una cosa en defensa i una cosa en atac, entrarem les dues juntes, que és un equip que podem guanyar i bueno, a veure què tal se'ns dona.
1: Pel que fa al temps, aquest dijous tenim una jornada de cel variable amb núvols i algunes clarianes i temperatures que es mantenen de moment suaus. Al migdia els termòmetres se situen al voltant dels 23 i durant la tarda la màxima podria arribar als 24. De moment no s'esperen precipitacions destacables, tot i que els núvols aniran guanyant protagonisme a mesura que avancin les hores. De cara a divendres, la previsió apunta a una situació semblant, amb força núvols i temperatures que podrien arribar també als 25 graus sense pluja destacable. El canvi de temps, però, podria arribar durant aquest cap de setmana. Dissabte a la tarda augmentarà la possibilitat de xàfecs i tempestes de Sant Boi, que podrien intensificar-se al vespre i durant la nit. Diumenge és el dia que es presenta més complicat, amb precipitacions que podrien mantenir-se durant bona part de la jornada i una baixada notable també de les temperatures, amb màximes que rondarien els 17 o 18 graus. Per tant, després d'uns dies de temps relativament estable i temperatures agradables i fins i tot força altes per l'estació en la que estem, caldrà estar pendents de l'evolució de la previsió de cara al cap de setmana, especialment per l'arribada de les pluges i el descens tèrmic d'aquest diumenge.

0: com cada dimarts i dijous, després dels informatius, arriba el punt de vista amb el Josep Sabat, el programa on expliquem les històries que passen a Sant Boi. Josep, avui tenim els convidats ja aquí, en res els presentem, però de què parlarem avui?
1: Escolta'm, estic com molt cofoll d'estar tan i tan ben acompanyat, perquè ja tenim aquí una tertúlia. Avui el gran protagonista faltaria més, com no, ha de ser el jazz, sí o sí?
0: Doncs ara en res ho escoltem. Gràcies, Josep. Doncs amb això acabem nosaltres els informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Recordeu que la programació continua tot seguit amb el punt de vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

El punt de vista amb Josep Sàbat. Estem a un pas d'arribar al sempre esperat cap de setmana, però no correm tant, que abans encara hem de passar per dijous i després divendres. Així que anem a pams, família, anem a pams. Perquè les presses no són bones i encara ens queda molta teca per endavant. Així que, va, vinga, Albert, que avui toca fer dijous. I ves per on? Que avui ve carregadet de coses curioses, notícies, com sempre. I, bueno, ja us ho hem dit, una sorpresa d'aquelles superguais. El punt de vista amb Josep Sàbat.

0: I ara parlem de salut mental. Però ho farem d'una manera diferent, propera i, com no, sense embuts. En el marc de la Setmana Mundial de la Salut Mental, Sant Boi acull la presentació d'Estat d'Ànim, un projecte personal de Nila López, que pren forma de fanzín per parlar obertament de la salut mental i construir, trencar estigmes. Una proposta que dona veu a allò que sovint costa explicar, compartir experiències i recordar-nos que parlar de com ens sentim també és cuidar-nos. L'activitat forma part de la programació d'enguany sota el lema Dóna-li una volta a la salut mental, amb actes fins al 23 d'octubre, aquí a la ciutat. I com no recordar-vos que s'ha organitzat per la Biblioteca Rubio i Balaguer. Per cuidar la salut mental, també comença per parlar-ne. El punt de vista, amb Josep Sam. Atenció, Sant Boi. Guardeu les presses. Afineu les orelles i desempolsineu el vostre costat més cool que arriba el jazz. Del 16 d'octubre al 20 de novembre, la mostra de jazz de Sant Boi celebra ni més ni menys que la 35a edició. Uau! 35 edicions, que es diu aviat. Això ja no és una mostra, això és una relació estable amb el jazz. I tot gràcies a una tradició que va posar en marxa el grandíssim Toni Solà, saxofonista de jazz, músic de llarga trajectòria professional, i Valentí César, la veu dolça de Ràdio Sant Boi, amb el seu programa Lluna Plena. Hi trobarem músics de trajectòria internacional, talents de l'escena catalana i noves veus disposades a demostrar que el jazz continua ben viu, que es reinventa, vaja. I el millor de tot, va, vinga, no cal agafar un avió per anar a Nova York i deixar-se el sou a una entrada. El jazz ve al barri. I aquí tenim, en viu i en directe, els responsables de que el jazz es passegi per Sant Boi. Senyor Valentí.
1: Hola, gràcies. Gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de parlar d'això que ens mou.
0: Deixa'm dir vers el contrari, senyor Toni.
2: Hola, què tal? Encantat d'estar aquí. Vull dir el mateix que diu el tí. Moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: Quant de temps, eh? Com passa el temps. Escolteu-me. Uau. Jo sempre vaig dient uau perquè 35 anys és per dir... Uau, escoltem, si comencem aquesta entrevista, perquè ja sabeu que el Punt de Vista és un programa així com molt comprimit. Si jo, Valentí, podeu compartir amb el Toni la meva pregunta sense cap mena d'inconvenient, com si estiguéssim en ple concert de jazz, improviseu tant com vulgueu. Com neix el Festival de Jazz de Sant Boi i quin és el seu objectiu? Toni.
2: Bueno, doncs mira, ens vam ajuntar... El Valentí i jo, perquè ell hi treballava una oficina de la Caixa Penedès, que estava al costat d'on vivia jo, i aleshores, bueno, tots dos teníem una gran estimació pel jazz, i llavors també hi havia un noi de l'Ajuntament, del Departament de Cultura, el Xavi Pérez,
1: que era el responsable del casal.
2: I tant, va començar tot, i ell va tenir d'allà, ens va engrescar, i mira, 35 anys.
0: Déu-n'hi-do.
2: Així va ser.
0: Escolta'm, aquella trobada, no?, és com una trobada màgica. Recordeu aquell moment, aquella sensació de dir... Hòstia, ens atrevim a fer un festival de jazz a Sant Boi? Perquè, clar, és un tipus de música que... Uf.
1: Aquí no hi havia cap mena de tradició.
0: Clar, clar, clar. Era llançar-nos dins una piscina sense saber realment...
1: Si hi havia aigua.
0: Si hi havia aigua. Escolta'm, escoltem una cosa. Com ha evolucionat el festival al llarg dels anys? Què creieu?
2: Sí, bueno,
0: què
2: creus, jo Toni? Jo és a dir que... Vam creure en la paciència, que no és un valor gaire a l'alça avui dia, que va tot tan ràpid, no? I aleshores, els primers anys, doncs venia gent, però no tanta, però l'Ajuntament hi va confiar en nosaltres.
1: Que t'interrompi, perquè jo crec que s'ho mereixen. No va ser l'Ajuntament, va ser els Casals.
2: Bueno, els Casals.
1: Els Casals, però, bueno, els Casals indirectament, indirectament, no, però em refereixo sí. que, per exemple, doncs el pressupost sortia del sí. pressupost que tenen Clar. Els Casals. Sí, I a mi m'agrada, doncs, ressaltar-ho, no?, perquè són els que primer van creure
2: sí, no,
1: amb això.
2: D'acord. No, i a part és una cosa, hi ha una cosa que sempre amb la que trec molt de pit, amb molt d'orgull,
0: sí.
2: amb aquesta mostra, és que és un festival democràtic, perquè cada barri té el seu concert.
0: Clar.
2: No és com altres llocs que es fa tal teatre central i van tots allà. Aquí no, aquí hi ha un barri, un concert, un altre barri, un altre concert. Sí, sí.
0: És com l'essència del jazz, no?
1: Bueno, sí. És que és una regla que nosaltres...
0: Música de barri.
1: Sí, és que no és just que es posi per dir alguna cosa. En el nostre cas, tots els concerts a Can Massellera, no? Que és el puesto més maco.
0: Els
1: de la COPE s'ho mereixen. Els de les Camps Blancs s'ho mereixen. I llavors, des del primer dia, sempre ho hem fet així, i tant de bo que duri sempre.
2: Sí, no, diguem-ne que no ho hem
1: centralitzat.
2: No hem centralitzat. Hem mantingut, perquè jo crec que és el tret principal d'aquesta activitat cultural, la seva característica Clar. Principal.
0: Però a mi em doneu una sensació de... com un festival molt familiar, perquè si des del minut 1, des del primer any, parleu de que gràcies als Casals es pot llançar amb més facilitat, el que és xulo és que això ho heu seguit respectant, i avui en dia el jazz segueix a tots els barris de Mollans.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és una mica el que deia, era un del tret fonamental de la fundació, per dir-ho d'una manera, de la mostra, sí. que arribés a tots els sí. barris.
2: I s'ha creat un públic que ja és fidel, que sempre ve, que si et para pel carrer i et pregunten què portareu l'any que ve, i ja s'ha creat una afició. Home, si en 35 sí. anys no l'haguessin creat, malament aniria.
1: No, és que no haguéssim arribat a la 35ena.
2: No estaríem aquí. No.
0: Sí. I escoltem una cosa, aquest afegit que he escoltat, que a veure que si m'ho expliqueu vosaltres amb més claretat, ja als mercats, això és molt proper o...
1: Del tot,
2: sí.
1: del tot.
0: Això és una de les últimes novetats del festival.
1: No, ja fa uns anys que ho fem, i uns diumenges, absolutament gratuït, tothom que passa per allà i vol quedar-se pot escoltar, es fan unes actuacions obertes al públic, gratuïta, evidentment, i es fa una aquí al casal de... al mercat de la Muntanyeta i una altra al mercat de Plaça Catalunya.
2: A més, això dona peu a que toquin els grups de les escoles.
1: Efectivament.
2: I això és més important.
1: Les escoles de música... doncs tenen una oportunitat perquè habitualment són gent jove i això d'actuar en públic doncs suposo que els omple d'orgull.
0: Escolta'm, això m'ho heu dit amb un somriure a la cara, perquè és molt important, i més avui en dia, no parlem dels temes mòbils, etcètera, etcètera, si més no amb el llenguatge musical, que la gent jove conegui el jazz.
1: Bé, que conegui la música, després cadascú ja triarà, no? Però que conegui la música.
0: Ja. Escoltem una cosa, què ens heu preparat aquesta edició? Quins concerts destacaríeu?
1: Home, el 6.
2: Jo crec que tots...
1: El 6.
2: Mirat.
0: El 6. Això està molt bé, eh?
2: Sí, no, des de l'ou.
0: Aquí tot és bo, aquí.
2: Això és com aquell disc que dius totes les temes són bons.
0: Aquí n'escolto, no escolta les totes.
2: No hi ha cap de relleno, que deia.
0: Sí.
2: No, bueno, doncs, home, hi ha un destacable, que comencem amb un gran saxofonista de Nova York, de l'escena de Nova York, que és el Jim Sinidero, que bueno, és un senyor que va néixer a Califòrnia, però sí. va fer la seva carrera a Nova York.
0: Uh-huh.
2: Llavors és un senyor que té un Grammy, fins i tot,
0: Clar.
2: amb més de 30 discos al seu nom, i que és un senyor també que ha destacat molt per l'ensenyament, perquè s'ha dedicat a l'ensenyament a diverses universitats americanes i ha publicat més de 60 llibres de música, de jazz, improvisació. Llavors és un virtuós, el saxo alto, una mica a l'escola així de Phil Good, John Roberts, Richie Cole, i és un saxofonista doncs, molt interessant per escoltar.
1: Bé, és un luxe tenir-ho aquí a casa nostra, perquè és una autèntica primera figura.
0: Ostres. No
1: és...
2: Sempre intentem, hem portat diversos, que hi ha hagut veritables fieres que hem aprofitat que passaven per aquí i, bueno, i les hem captat, i vull dir que és un festival que et dona peu als músics catalans, als músics espanyols
0: jo,
2: i als músics de fora.
0: Sí. Continuant explicant-me qui ens trobarem en aquest festival de jazz, a mi em dona la sensació que el músic de jazz, a mi em dona, repeteixo, la sensació de que no hi posa traves. Jo noto com més facilitat, edició, home, sí, el festival, vinga, va, m'hi passo.
1: Home, sí, és cert. Jo també tinc aquesta sensació. La veritat és que sempre hi ha excepcions, home, però no són exigents, no van de divos.
0: Bueno, no, aquí anava. Aquí
2: és una música més propera, també sí. Hi ha divos.
1: També.
2: Però
1: és que ja no els portem.
2: Però és una
1: divos,
2: música
1: els divos més, no els portem.
2: És una música més propera.
0: Més propera. Va, i què més ens trobarem? Vinga.
2: Doncs, bueno, així interessant, bueno, hi ha moltes coses. Per exemple, tenim una cantant catalana de Terrassa, que ja és filla de cantant, que és la Júlia Plans, que és filla de la Gemma Plans, una cantant de Terrassa, i portarà un sextet molt interessant, un dels millors músics que tenim a Catalunya, que és la Júlia Plans Sextet. També és una cosa molt interessant perquè és una gran veu, una noia canta molt bé i està molt ben acompanyada.
0: Molt bé, escolta'm, ja d'entrada ja observeu el contrast, el triangle Nova York-Terrassa.
1: Ah, efectivament.
2: Sí. No, clar, com ha de ser.
0: I què més? I què més?
1: Nova York-Terrassa-Sant Boi.
0: Home, clar.
2: Concert molt interessant, clar. També de cara així com més comercial o que arribarà més a més públic, és de Humphries and Crazy Trio.
0: Oh.
2: Que és un... Humphries és un quartet de veus masculines.
1: Masculines.
0: Que guai.
2: Acompanyats per un, bueno,
1: per un trio
2: d'orga Hammond, saxo alt i bateria. Això agradarà, tots agradaran, però aquest és com més popular perquè fan temes molt, molt divertits i juguen amb les veus. És un espectacle molt interessant.
1: Harmonies, harmonies vocals i que fa que una mica en la línia d'allò que li deien Du Bob i Barber, les cançons de Barberia que deien.
2: Estarà... És un tipus de música que si t'agrada el jazz t'agrada, i si no t'agrada el jazz també
0: t'agrada,
2: perquè és molt amè i molt divertit.
1: Bueno, sempre nosaltres sempre intentem fer això, que no sigui una cosa elitista, que no sigui per entesos, sinó que sigui doncs el ventall més ampliat possible.
0: Això està molt
2: bé. Sí, intentar popularitzar-ho, que arribi a la gent sense perdre ni un gram de qualitat. Tampoc no podem fer jazz molt avantguardista tot això, perquè llavors no arribaria molt públic i hi ha altres llocs que ja es fan aquestes coses.
0: Se sobreentén.
2: Cada cosa una mica al seu lloc, amb respecte i carinyo per tothom.
0: Molt bé. I què ens acabarem de trobar?
2: Bueno, tenim també un concert de blues amb el Johnny Big Stone and the Bones Blues Workers.
0: Sí.
2: És un, aquest és blues guitarrero de Chicago, amb un guitarrista
0: blues,
1: de Chicago.
2: Amb el Johnny Big Stone.
0: De pura cepa, que diria que
1: exactament.
0: No?
2: Això disfrutarà també molt la gent, perquè bueno, nosaltres també fem un raconet pel blues, sempre l'hem fet.
1: Són parents germans.
0: Són germans.
2: No vull aixecar una polèmica, però ho diré públicament. Després dels festivals de blues no ens criden els músics de jazz.
0: Ahí lo dejo, ¿no?
2: Ahí lo dejo, ¿no?
0: Les zones arcianes que facin la seva feina.
2: És així.
1: No, té raó, és així.
2: Jo dic,
1: malauradament.
2: Si us en recordeu, el gran Cifu, Juan Claudio Cifuentes, que era la màxima eminència amb el jazz a tot Espanya, un dia el trobo a un festival, el coneixia, ens havíem trobat molts cops, i em diu: "Hay que ver, en los festivales de jazz solo ponen flamenco". Jo, en canvi, en un festival de flamenco pones ni que sea Manolo Escobar i hay hostias. Això m'ho va dir el Cifu, vaig riure molt. Però una mica és això, el jazz admetem música brasileira.
1: No és una mica.
2: Flamenc a vegades, blues, altres d'allò corrents, però nosaltres no hi anem als festivals d'altres corrents. Estem una mica, jo ho reivindico des d'aquí, que estem una mica maltractats.
0: Escolta'm, la música de jazz és inacabable quan pots trobar-te segons quin tema musical, però el punt de vista ens apreta una miqueta el temps. Això sí, m'agradaria ser més jazzístic en aquest aspecte. Vols destacar alguna coseta més?
2: Bueno, jo perdré la meva participació.
0: Home, per favor, això ho visito també.
2: I vindré amb una extraordinària cantant que es diu Maika Jole, que és una cantant que està ficada a Madrid, però és d'origen guineà, d'origen africà, i també que fa uns temes que és una mica entremig el blues i el jazz, aquella cosa que és aquell terreny pantanós que a mi m'agrada molt trepitjar, que tens un peu al blues i un altre al jazz.
0: Això està bé.
2: I el blues no pot faltar.
0: Molt bé.
2: I això també seria una altra destacable, o per exemple també tenim el Velvet Swing Quartet, que és un quartet que interpreta temes de swing, amb un gran saxofonista, que és amic meu, que és el Artem Zuliev, que és ucranià, però està ficat aquí a Espanya.
0: Molt bé.
2: I bueno, hi faran uns temes de swing extraordinari, i jo crec que amb això ho hem dit tot.
0: Vinga.
2: Perquè són 6 concerts.
1: Sí, sí.
0: Vinga, jo tindria una última curiositat a modus pura xafarderia meva. Tots aquests músics on fan nit?
1: A casa seva.
2: Excepte a l'americà. que fa, em sembla que estarà a l'Hotel Castillo.
0: Sí, vale, és aquella pregunta que a mi se m'agrada fer, de dir, bueno, aquesta gent, com ho fem, això?
1: No, per...
0: Venen ja de casa, clar, si són de fora, se sobrenten.
1: Home, no sé, la noia aquesta de Madrid, no sé.
2: Sí, bueno, paradet, que també es quedarà,
1: aquí, aquí, no? Sí, però...
2: ja, bueno, venen amb una gira, amb diferents concerts, i va tot una mica organitzat.
1: Sí,
2: ja.
1: Sí, sí.
0: Escoltem una cosa, ràpidament, la gent que digui, ostres, com ho puc fer per anar als concerts? Puc pagar l'entrada directament al mateix lloc?
1: Pot fer-ho.
0: Pot entrar fer-ho a la web del programa...
1: No, pot a l'Ajuntament, té un d'això, i
0: Festival
1: allà...
0: Festival de Jazz,
1: sí, i si entra...
2: A l'Entràpolis, no?
1: Entràpolis, que és, allà hi ha... pots fer un abono pels 6 concerts, o si 3 concerts, o si vols comprar els que exclusivament t'interessen, doncs allà tens el preu, pots triar bé, vull dir, Entràpolis, o inclús, ja et dic, el mateix dia del concert, sí, el lloc on es faci, es pot comprar, si és que no està ple.
0: Escolteu-me, aquest és un programa que potser, i espero i desitjo que tingui la sort, que tingui molta gent entaulada, que està dinant i ens està escoltant. Si teniu nens, si teniu nenes, per què no? Per què no proveu d'agafar-los i portar-los a veure un concert de jazz? Perquè n'estic segur que s'emportaran una sensació d'un efecte sorprenent, perquè a la gent jove la música els agrada. I aquesta potser és d'aquelles que els hauríem de, educadament i culturalment parlant, ensenyar-los que el jazz és una total potència en el món de la música.
1: Com tot, totes les músiques...
2: Que s'ho passaran bé,
0: I més s'ho passarà.
1: Sí.
0: Això està més ben dit. Escolteu-me, desitjo que arribi aquells divendres quan jo surto de classe de teatre i trobo els músics de jazz a Cal Niño sopant...
1: Els trobaràs aquest any, també.
0: I poder-los saludar, i és un moment que dic, ei, el festival de jazz el tenim aquí. Toni...
1: I quan acabes abans que nosaltres,
0: pam,
1: estàs convidat.
0: Escapadeta, cap allà dintre. Escolta, no m'ho perdré per poc que pugui. Valentí, Toni, com no, un ple. Doncs escolteu-me, el jazz, ja us ho he dit, és el gran protagonista.

I a mi és que em vindria de gust que aquesta cançó deixar-la tota. Però no puc, perquè miro el rellotge i em fot mal els ulls.

Doncs escolteu-me, se'm vull a banda del jazz, si pren acabant, tenim pop del bo, del tranquil. El 16 d'octubre, que és demà, a les 9 del vespre, Estela i els Miralls arriben a Cal Niño amb el seu pop de tranquis i el disc Apologia a la Mediterrània. Perquè no cal ser perfectes, ja que ja tenim prou. Tenim prou, però és que prou feina intentant arribar a tot. Entrades de 6 euros, 8 a taquilla, organitza l'Espai Weller i l'Ajuntament. No us ho perdeu, que són boníssims.

0: escolta'm, que encara estic una miqueta com esborronat. Ara, doncs, ja ho sabeu, tot el protagonisme és per... és per al nostre missioner particular. Ai, el Tullus. Va, que ens n'anem de temps, però, bueno, escolta'm, no passa res, no, diria aquell. Va, a veure, el Tullus, sense embuts. Què en penses del jazz? Au, improvisa com un bon, com un bon músic de jazz. Il·lumina'ns, Tullus, amb la teva saviesa, vinga.
1: Doncs el jazz és un gènere musical molt ric. Segons els entesos, els historiadors, podríem situar els seus començaments entre finals del segle XIX, principis del XX. Però el que pot dir del jazz és que és algo que ha estat en contínua evolució fins a arribar als nostres dies, amb moltes influències, amb molta instrumentació diferent. Es pot dir que existeix tot un món de jazz. I parlant de jazz, quan penso en jazz és que no puc evitar-ho. Al Tullus li ve a la memòria una pel·lícula boníssima com Faldas y a lo Loco. Els que l'heu vist, no cal que l'expliqui. I el que no, busqueu-la, sisplau, perquè és un clàssic imperdible que van traduir, en l'anglès es titula Some Like It Hot, així com una cosa que l'ambient està caldejat, alguns que els agrada l'ambient calent, a l'any 59, protagonitzada pel gran Tony Curtis, Jack Lemmon i l'estrella del moment, Marilyn Monroe. No us explicaré l'argument, però bàsicament es tracta de dos músics d'una banda d'un club, d'una banda de jazz, un que toca, és saxofonista, i un altre que toca el contrabaix, que per raons han d'amagar-se, fugir de la màfia de Chicago, i es veuen d'alguna manera, acaben d'alguna manera integrant-se en una banda musical formada només per dones. No puc, no paro d'oblidar aquella escena de la festa de la rauxa i la disbauxa a altes hores de la nit en un compartiment del tren. Ai, Déu meu, ja m'agradaria a mi, només de pensar-ho, estar en el paper del Jack Lemmon, se'm fa la boca aigua. Però bueno, no malinterpreteu, eh? Se'm fa la boca aigua perquè, estimats radioients, ja és migdia, hora de dinar, bon profit i bona tarda.
0: Doncs ja està tot dit, jo penso el mateix, eh? Anem cap a dinar, que segurament que la Berta, la Rosa ja s'han entaulats dinant i que potser la tieta Dolors, que fa temps que no parlo d'ella, ja deu estar amb el palillo a la boca. Ens escoltem a la propera, fins dimarts que ve. A pel·li, adiós.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El Consell Inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i

0: Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE, unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
1: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
2: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
1: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
4: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
1: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
5: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
6: Una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
5: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
5: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
7: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
5: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
2: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
5: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami, i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
9: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
10: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
9: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
8: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
5: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
11: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
5: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor, i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
13: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
14: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
12: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
15: La plataforma Ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
16: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
15: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
17: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
18: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés a les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
17: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
19: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
20: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
21: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
22: Com molt tova, el mateix que ella.
21: Tova és una sensació molt bona perquè a mi m'agrada molt, és tova.
20: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
23: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
23: La víctima viatjava com a passatgera passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
23: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
23: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
1: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
4: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
25: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació, jugats ahir, l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i Has Cunit en grups petits, i l'Has Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
2: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. El Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
7: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
2: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
7: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que podem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
2: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
6: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
17: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
22: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfa, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
24: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
23: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
0: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tasmaridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
3: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
3: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 2:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Reconvert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
7: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf sinó també com a activista i com a militant feminista.
12: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
0: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
3: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
4: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
4: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
4: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar, la primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
4: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem donar per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli que lidera Colau. I l'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front. Els líders dels 27 tanquen files amb Kiev i rebutgen el nou gir de Donald Trump respecte a la guerra d'Ucraïna. El canceller alemany descarta la pretensió de la Casa Blanca de gestionar els actius russos congelats. Alguns socis admeten que caldrà més ajuda de Brussel·les per aconseguir la victòria al conflicte. I Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. Partits polítics, govern i institucions han reivindicat avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament pel franquisme. L'homenatge ha estat marcat per la precampanya de les eleccions espanyoles del 29 de novembre amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta. I en temps per la cultura, us explicarem que el Festival de Sitges entrega avui el Gran Premi Honorífic a Dani De Vito, que celebra 55 anys de carrera i els 30 anys del seu film Matilda. L'actor i director nord-americà de 82 anys presenta al certamen la comèdia negra Drac, que ha rodat en família.
1: Esports.
2: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. El Barça, d'altra banda, ha anunciat la presència de la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, a la samarreta blaugrana per al clàssic del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, el Barça femení lluirà golf a la samarreta en el partit de Lliga contra el Granada. I un únic apunt a l'agenda del dia. El Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 3:15 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, tarda assolellada arreu del país, tret d'alguns núvols inofensius al litoral i al prelitoral. Les temperatures es mantindran altes a les Terres de l'Ebre, a tocar dels 30 graus, mentre que a prop de la costa les màximes han baixat. I demà serà un dia similar al d'avui, el canvi de temps arribarà dissabte a la tarda.
3: 3CAT Info. Ràdio Sant Boi.
4: El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un esalert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya.
5: Pensa en la nit de cap d'any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.

0: Baixamos a peza de música que tiñamos escoitando, A vida bonita. Poñémonos en contacto con Tomás. Tomás, unha persoa amiga, un abogado que acaba de publicar unha segunda edición dun libro que xa publicou hai tempo, Tomás Porta y Calcina, Viaxe a Galicia. Boa tarde, Tomás.
1: Boa tarde.
0: Benvido, moitísimas gracias. Molt benvingut a la meva emisión radiofónica para os gallegos del Mediterráneo. Bueno, yo ens posem en contacte amb tu perquè pròximament presentaràs una segona edició d'un llibre que ja vam llegir, ja vas publicar, que es titula Viatge a Galícia, no?
1: Sí.
0: El faràs?
1: És una segona edició, la primera es deia Aventures a Galícia, i aquesta, doncs, al fer la segona edició he canviat algunes coses, entre aquestes, diguéssim, he canviat el títol, i he posat Viatge a Galícia perquè m'ha semblat que era una miqueta més clar, diguéssim, no?
0: Bueno, Viatge a Galícia, però no qualsevol puesto, sinó que passeges per tota la Galícia, no?
1: Bueno, déu-n'hi-do, és a dir, és la crònica, diguéssim, de fet de dos viatges de 15 dies.
0: Sí.
1: I mira, justament amb aquesta segona edició, aquesta editorial fa i aporta un mapa del viatge, diguéssim, no? I tu dius, home, pues, déu-n'hi-do, sí. Vaig a Lugo, Ourense, Pontevedra, i quan tu veus el mapa, diguéssim, marcat, viatge d'hivern i viatge d'estiu, doncs veus que sí, que vaig viatjar, diguéssim, bastant. Clar, sempre et queda lloc per veure, això és evident.
0: Exacte, sí. Però bueno, és un percorrido, que diríem en gallec, que dones a conèixer part de los entresijos gallegos, no?
1: Bueno, jo el que faig en aquest llibre, i és una miqueta el record que jo en tinc, no?, també de la... Bueno, de fet, clar, això està... També he fet una reescriptura. Jo dic que es varia bàsicament tres coses diferents. Per una banda, és un llibre de viatges d'una persona que té el meu tarannà, que això vol dir que és un bon vivant, és a dir, li ha de menjar, li ha de l'art, li ha de passar-s'ho bé, i aquest seria una part, no?, que recorda una miqueta el tarannà d'Álvaro Conqueiro, no?
0: Sí, i disfrute, no?
1: Sí, exacte, és el disfrutar de la vida, no?
0: Està bé, sí.
1: Doncs, per una altra banda, és un llibre que és, diguéssim, nacionalista gallec, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, o més que nacionalista gallec, és un llibre galleguista.
0: Ah, vale.
1: Vale? És un llibre galleguista en el sentit de que, bueno, la Galícia que a mi m'interessa d'alguna manera és la Galícia gallega.
0: Sí.
1: I això és una perspectiva que és diferent de la Galícia per entendre'ns, castellanitzada, no?
0: Sí, sentir-se gallec, va.
1: Sentir-se gallec i sentir-se galleguista, eh?
0: Molt bé.
1: És a dir, sentir que Galícia és un país, que és un poble,
0: sí,
1: que té un idioma, que l'idioma és important, i a veure, també el llibre, a veure, és la millor antologia que hi ha de poesia gallega traduïda al català, no perquè n'hi hagi moltes, és que realment jo crec que és l'única que existeix. Llavors, en aquell moment,
0: sí.
1: Jo tenia un amic, molt amic,
0: sí.
1: que es deia Xavier Sierra, que era,
0: va ajudar.
1: es va ajuntar amb una... Era metge,
0: sí.
1: a Terrassa,
0: sí.
1: i bueno, la seva dona era gallega, i ells anaven cada 15 dies a Galícia, i ell va acabar aprenent el gallec, no? I era una persona que era, ja dic, era metge i licenciat en humanitats, de fet era un savi, a part de molt bona persona, i llavors jo vaig anar agafant poemes i
0: te'ls va traduir.
1: I ell els va traduir al català, no?
0: No, sí.
1: I llavors jo diria que el llibre és aquestes tres coses, ja dic, que es complementen, no? Per una banda, ja dic, un llibre de viatges normal i corrent, però una persona amb un tarannà que més que l'Indiana Jones, per entendre'ns, és una persona que li agrada menjar bé, li agrada disfrutar de la vida, un llibre que és galleguista, en el sentit de que veu a Galícia com una nació, i per una altra banda, doncs, d'alguna manera, com un estudi i una antologia de lo que és la poesia i lo que és una miqueta la literatura gallega, no?
0: Enhorabona, moitos parabéns que dicimos os galegos. Escolta, una cosa que resalta del teu llibre és aquest que dius l'espai galleguista, no? Que a més portes en la primera edició tenies anècdotes importants molt relacionades precisament con el emprego del gallec, no? De l'idioma.
1: Bueno, a veure, jo d'alguna manera, com t'ho diria, jo he anat a parar a Galícia, és a dir, mira, totes les vegades que he anat a Galícia, sempre, com si qui fa una peregrinació, he anat a Rianxo a veure la casa de Castelao. I el per què d'això, doncs jo no t'ho sabria massa explicar, però això és així, eh? I és una de les coses que subratllo el llibre, que així com a Castelao, a Rianxo mateix, hi ha la casa de l'altre poeta, no me'n recordo com es diu, és un poeta que era
0: molt Antonio. Amics.
1: Això mateix, el Manuel Antonio. Té una casa museu perfecta, la casa de Castelao...
0: Deixa molt de...
1: Sí, i dius... Sí, home, sí. Dius, això sap greu, no?
0: Sí, sí, clar.
1: Això sap greu, i... Però la meva Galícia, una mica... És la Galícia, per entendre'ns, de Castelao, de Rosalía, de Manuel Antonio, a part de que Rianxo és un poble preciós.
0: Sí,
1: és a dir,
0: clar.
1: Galícia és molt maca, és que aquesta és una altra realitat. El Josep Pla diu que als catalans Galícia ens agrada molt. I jo quan escriure aquest llibre molta gent em pregunta, escolta, però tu vens de família gallega o la teva dona és gallega? I dic, no, jo no, i escolta, jo sóc aquell que dirien un català pels quatre costats, no? Els vuit cognoms, nascut aquí, tot el que tu vulguis. Però és que Galícia és molt maco. El que passa és que sembla que els gallecs no s'acabin de creure.
0: Sí. I alguns hasta tenen vergonya de parlar el seu idioma, no? T'has trobat alguna vegada, segur.
1: Jo em vaig trobar a Corunya, exactament, que la gent estava, diguéssim, hi havia com una mena de recital improvisat de poesia al carrer, no? Tothom estava recitant en castellà i jo vaig començar a recitar Adiós Ríos, Adiós Fontes, Adiós Regatos Pequeños, Adiós Vista, Adiós Mesollos, no sé quan els veremos, que jo me la sé de memòria perquè per la cançó, diguéssim, de la Mancio Prada, no?
0: Perquè t'agrada, de més, sí.
1: Però és una cosa que a mi em sorprèn molt, això. És a dir, clar, els catalans potser estem
0: més
1: al revés que el gallec, no? I el gallec, el català està orgullós...
0: Més conscienciat.
1: De la seva llengua, de tal i qual. I el gallec és una miqueta com si a vegades demanés perdó de ser gallec o I això... Jo és potser és la crítica més important que jo faig als gallecs des del llibre, no?
0: Sí.
1: A veure... el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, i això ho poso perquè a més això és veritat, una de les opcions de gallego és igual a burro, no?
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Això és intolerable.
0: Sí.
1: Això és intolerable.
0: La llengua de l'imperio, la llengua de l'imperio, no?
1: Sí, pues la visió, diguéssim, des de Madrid,
0: de dir,
1: aquells aldeans que, m'entens?
0: Sí.
1: I això és intolerable. És clar, què passa a Madrid amb els no és que ens entenguem millor, no? Però a Madrid, a Catalunya, li té un respecte.
0: Això és perquè precisament el català s'hi sent orgullós de ser català.
1: Bueno, i té una força... Sí. I diu, a veure, a mi no te'n posis xulo perquè, escolta, jo tinc un poder econòmic, tinc unes universitats, viatjo a Europa i, escolta, per xulo jo, d'alguna manera.
0: Sí.
1: No? A veure, això és una manera de parlar, però ja ens entenem.
0: Sí, però...
1: En canvi, el gallec és allà com si es tanqués, ve el senyorito de Madrid i diu, ai, no, com si no hagués de molestar...
0: Sí.
1: Sí, i jo sí, penso, sí. Però, escolta, però si la literatura gallega és importantíssima, no a la història de la península Ibèrica, sinó a la història de lo que és Europa, sí. I si es considera que el gallec i el portuguès és la mateixa llengua, sí. I, per tant, l'idioma que es parla al Brasil també, sí, sí. És una de les llengües més parlades del món, no?
0: Clar, clar. I a part de tot això, pues, jo com a lingüística et puc dir que el començament del nostre idioma va ser molt abans del castellà. La llengua gallego-portuguesa era com es comunicaven precisament en l'època medieval. O sigui, no existia.
1: Les càntiques de Santa Maria estan a fons de si no ho sabi, estan escrites en gallec. No?
0: Per això,
1: llavors, potser jo la crítica més forta que jo faig, perquè jo ja estic de conya a Galícia, no? A més, és un lloc que he anat altres vegades, jo m'hi trobo bé, però a mi, diguéssim, aquesta actitud una miqueta, diguéssim, servil, o deixar-se tractar d'aldeà, o
0: demasiado humil.
1: Que la gent... Bueno, que ja digui que hi hagi un recital de poesia al carrer i a ningú se li acudeixi llegir una poesia en gallec, sí. Quan, a veure, la literatura gallega està farcida de grans poetes, però ja dic, no d'ara, sinó des de l'edat mitjana.
0: Plena, sí, sí, sí. Tens el... Bueno, una altra cosa que passejant i llegint en el teu llibre, les persones poden dar-se compte, o el que l'adquireix sabrà, pues, descobrir moltes coses de la gastronomia, que tu també disfrutes amb ella.
1: Sí, és que jo crec que a veure, a la gent que ens agrada menjar, em sembla com ho diuen allò, ara me'n recordo si diuen per menjar Lugo o per menjar Orense, no me'n recordo.
0: Lugo, sí, sí.
1: Lugo, sí, és a dir, clar, sí, sí. Jo als viatges aquests que jo vaig fer a Galícia, a veure, és que vaig menjar esplèndidament bé.
0: Sí.
1: És a dir, i
0: un preu relativament...
1: Bueno, a veure, venint de Catalunya regalat. Sí, clar, és així. Això tot depèn d'on vens.
0: Sí, clar, també, bueno, també.
1: Clar,
0: de totes maneres, que és un preu respectable, o sigui, que no és per crujir-te el bolsillo, no?
1: No, home, és a dir, si tu vens de Catalunya... O sigui, a veure, Barcelona és una ciutat que cada vegada és més cara i
0: sí,
1: que és així, no? Llavors, quan un barceloní... va menjar una mariscada, però no només la mariscada, vedella, pop,
0: sí.
1: A veure, a Galícia, de fet, el que jo em vaig trobar, clar, a mi m'agrada molt menjar, no? El que jo em vaig trobar és que hi ha un moment que has de parar, perquè, o sigui, no sé com em diria, tot és tan fàcil,
0: sí. Tens raó, sí, sí.
1: I hi ha tant... O sigui, hi ha una oferta tan impressionant i és tot tan bo que bueno, al cap d'uns dies dius, bueno, afluixa. Jo me'n recordo una anècdota que l'explico al llibre, ara no recordo on,
0: sí.
1: Que jo vaig demanar una mariscada i em va dir, escolta, això és per dos, no? I jo vaig dir, bueno, vostè no veu que jo sóc dos? I escolta, jo me la vaig fotre, la mariscada, eh? Vull dir que no és allò... Sí, sí.
0: Bueno, sí. Bueno, l'acompanyament, anaves sol o tu reflexes només que la teva experiència, no?
1: Bueno, jo, els viatges que parlo amb el llibre... Hi havia dies que anava sol i hi havia dies que m'acompanyaven justament
0: algun amic.
1: El Xavinho,
0: sí, sí,
1: i la Merxinha,
0: molt bé.
1: Que és que hi ha faltat, que és metge,
0: sí, sí.
1: Que es va enamorar d'una gallega,
0: sí, sí,
1: vivien,
0: sí.
1: Entre Terrassa i Santiago, em sembla,
0: sí.
1: Que era,
0: sí, sí.
1: Entre Terrassa i Santiago, ell va aprendre el gallec.
0: Uh-huh.
1: I llavors ells em va portar a descobrir llocs, no?
0: Molt
1: és a dir,
0: bé. Sí, sí, sí.
1: Hi ha alguna anècdota interessant d'això? Vam anar, em sembla que era a Santa Marina des Aguas.
0: Sí.
1: I llavors comencen a fer l'explicació, diguéssim, en castellà.
0: Sí.
1: I llavors el Xavinho,
0: sí.
1: Diu, escolti, jo vinc de Catalunya... i he après gallec, facin el favor de
0: parlar en català, en gallec.
1: De fer un gallec. Mm. I diu, perquè pregunta el Xavinyo, diu, vostès són tots gallecs, no? I la gent diu, sí, però lo poden fer en castellano, no? Dic, home, dic, això no... I diu, això no està bé, perquè si jo he après gallec... Mm. I llavors, curiosament, algú va dir, no te lo creus ni tu, que eres català. I és desconcertant, no? Perquè llavors ell, que de fet era de Girona,
0: sí.
1: Parla amb mi en català per demostrar que és català i ha après gallec, no?
0: Ja, sí.
1: I dius, home, això no és lògic.
0: La cultura, això és cultura.
1: Això és a Santa Marinha de les Aguas,
0: sí.
1: Que dius, bueno, aquesta gent, què els hi passa amb el seu idioma,
0: més,
1: no?
0: Més rural que Santa Marinha no pot ser, no? Això, bueno, pues, és una llàstima, no? Però... Això és cultura,
1: mira,
0: també.
1: Mira quin nom tan maco,
0: És cultura.
1: Santa Marinha das Águas. És un nom preciós.
0: Sí, sí. I això també és cultura. Vull dir que el tenir una certa vergonya del teu ser, pues, també és algo que està immerso en aquesta cosa. Que com deia l'Aznar, jo hablo català en la intimitat, el mateix que el Rajoy hablo gallego en la intimitat, no?
1: Bueno, el Rajoy deia... Yo solo hablo gallego con mi abuela, ¿no?
0: Ja ves, menuda intimitat.
1: Jo pensava, mà, no anem bé.
0: Sí. No, bueno, pues
1: no anem bé.
0: És això, que sentir-se molesto per ser, de ser gallego o de ser asturiano o de ser qualsevol altre...
1: Bueno, penses, jo he viscut diferents anècdotes en aquest sentit. Mm. Vaig anar, on era? A la Fraga d'Eume.
0: Mm.
1: I, no, bueno,
0: un lloc extraordinari, sí.
1: A veure, fraga vol dir una arboleda, i sí. És una arbreda, no?
0: Sí,
1: és,
0: sí.
1: Com un bosquerol, diguéssim.
0: Sí.
1: Bueno, vaig allà i tal i qual, i demano, diguéssim, perquè clar, un català entén perfectament el gallec. El gallec que ha escrit
0: l'entén
1: perfectament.
0: Sí, clar.
1: Si el vol entendre, la mare, perquè aquesta és una altra.
0: Sí.
1: I total, que vaig allà a turisme... I els hi demano l'explicació del lloc en gallec.
0: Mm.
1: I es queden parats, i llavors diu, és que no es lo pide nadie. I jo pensava, bueno, però en teniu, no? I diu, sí, i llavors m'ho treuen d'un calaix.
0: Que tenien allà resguardat.
1: Llavors és una cosa, ja dic, com curiosa, perquè dius, home... És com si tu obliguessis els gallecs a ser gallecs, no?
0: Mm-hmm. Sí, és algo. Bueno, estem parlant del llibre i continuem fent... Volia que, si de cas, destacar algun menjar, alguna cosa que... Bueno, hi ha moltes... Vas dir que tu disfrutes molt menjant, però alguna que destaquessis sobre les demés, la vedella, per exemple, o alguna especial?
1: La vedella, és a dir, a veure, bueno, és que clar, no acabaríem mai aquí sí que seria complicat, això, és a dir,
0: destacar, elegir el hijo mejor, no?
1: Clar, és a dir, tu pensa amb els percebes, per exemple,
0: ja veus.
1: Pots continuar amb el pop,
0: sí.
1: El centollo i la mariscada, sí. Però és que la carn gallega també és excel·lent.
0: És
1: a dir, llavors jo dic, en fi, i et dic una cosa, una anècdota que explico el llibre. És a dir, jo va haver-hi un dia que vaig anar a dinar a Vigo, amb una mena de taverneta que portaven dos senyors vells, i jo vaig dir, bueno, jo entro aquí a veure què. I en aquesta taverneta de Vigo tenien formatge, pa, uns xuricets i poca cosa més, eh?
0: Empanada, lo millor.
1: Sí, i potser empanada. I Ribeiro, servit, sí. Amb aquelles copes, no?
0: Uh-huh.
1: I jo els hi dic, amb els senyors, els dic, no tenen res més, perquè allò de dir...
0: Sí.
1: I em diuen, a veure si se lo acaba, no? I, escolta, em vaig fotre un dinar, perquè aquí hi ha una altra cosa,
0: Sí.
1: El pa,
0: hombre.
1: El pa d'aquest lloc,
0: sí.
1: Era un pa excel·lent.
0: Clar.
1: O sigui, sí. Jo sóc de família de forners i, per tant, jo sé el que és un bon pa i el que no és un bon pa.
0: Coneixes,
1: aquest pa era excel·lent. En canvi, on era això? Allà... A la Toixa, per allà a la Toixa.
0: Allò és difícil, sí.
1: allà em vaig trobar amb el contrari.
0: Sí.
1: O sigui, vaig menjar unes tamborinyes, un pop excel·lent, o sigui, una cosa extraordinària, i em porten un pa de panificadora, però horrible, i al final jo vaig avisar amb el metre, diguéssim, amb el cambrer, dic, miri, dic, no ho entenc.
0: Sí. Un producte de primera qualitat i
1: un pa... M'estan portant un pa de jutjat de guàrdia.
0: Sí, sí.
1: O sigui, m'estan portant un pa que no sé com vostès no se n'adonen, que és un pa impresentable, però el pa aquest, o sigui, a Galícia, en general, hi ha un pa extraordinari. O sigui que, si tu em fessis buscar... A veure, el que et diria a tothom és... et parlaria, doncs, del pop, dels percebes, del marisc, però tant amb el pa, perquè el pa gallec és excel·lent, en general, en general. I més, els llocs que jo et diria humils, que no els llocs que a vegades, diguéssim, que van tan de sofisticats que s'obliden de tenir un bon pa.
0: I presenten una cosa bastant no tan delicada. I una altra cosa, depèn de la temporada, el cocido també és un disfrute, no? Tot aquel caldo i acompanyat de tot lo servible e inservible del porc, no?
1: Bueno, Galícia li passa una cosa que, a veure, també és un poble llatí. O sigui, de fet, Galícia és una cosa estranya en el sentit de que és una barreja de celtes i llatins, no? I aquest cocido no deixa de ser una cosa semblant a la nostra candolla
0: i
1: a tot això.
0: Amb la pota,
1: i això, d'alguna manera, està a tots els pobles llatins. I a mi m'agrada tot arreu,
0: Hombre,
1: Això, i per exemple, aquí a Barcelona, la feina que tens perquè trobar algun lloc que t'ho facin.
0: Sí, també tens raó, sí, sí. I depenent de l'època...
1: I això per què?
0: Sí, sí, depenent de l'època, a l'hivern és més agradable.
1: Mira, jo, no sé si es pot fer una miqueta de publicitat o no, però dels pocs restaurants que conec és un que hi ha al carrer Valldonsella, però jo no acabo d'entendre com és possible que els restaurants, a la majoria, no facin escudella i cardolla com un plat habitual de la carta.
0: Clar.
1: A mi em sembla un plat extraordinari, que a més, ja dic, amb les seves variants, doncs està a Galícia, està a Occitània, està a Castella...
0: Sí, sí.
1: A mi em sembla una meravella de plat.
0: Clar.
1: I amb és que, no, a veure, amb la cuina gallega no acabaríem mai. Realment... Jo, aquest és un viatge que jo vaig fer ja fa anys, per tant, jo era bastant més jove que ara, i jo em llevava d'hora, anava a veure el que havia de veure, i em menjava, feia uns dinars,
0: que temps.
1: Jo penso que si es fes ara em faria mal, no?
0: Tenies temps de sobre, clar que sí.
1: Bueno, era una manera de fer, de dir, em llevo a les 6 del matí, vaig una miqueta per feina, dino a les 3, llavors vaig a fer una migdiada i després em passo tota la resta de la tarda escrivint.
0: I llegint, sí.
1: I ja està. Van ser uns viatges per mi extraordinaris.
0: Escolta, estem parlant del teu llibre i no estem dient quan serà la presentació i on.
1: La presentació, si no vaig mal fixat, perquè jo diria que és el dia 3 de novembre, aquí a l'Ateneu.
0: A l'Ateneu de l'Hospitalet.
1: De Cultura de l'Hospitalet, que... Ara mateix jo en sóc el president.
0: A les 6 de la tarda, em sembla que has dit, no?
1: Sí, exacte.
0: Vale.
1: Crec que és el dia 3, no sé.
0: Bé, les teves presentacions que jo, a les que jo he assistit estan acompanyades d'algo més que aquest llibre és això, és l'altre. Estan acompanyades d'algo més.
1: Jo no sé què faré aquesta vegada. Estic una miqueta... Perquè sí que a les presentacions que havia fet havia cantat, no?
0: Sí.
1: Havia cantat a Dios Ríos, a Dios Fontes, havia cantat la Rianxera, i aquesta vegada la veritat és que no ho tinc gaire clar.
0: Una presentació, un PowerPoint.
1: No, no Saps què passa? És a dir, també és una sensació curiosa. És a dir, de fet, jo toco millor la guitarra ara que abans, no? Perquè
0: pues ja veus.
1: Classes.
0: Sí, sí.
1: Però m'he d'acabar de pensar això.
0: Bueno, però sempre és un adient de la,
1: sí,
0: de la presentació.
1: No, i a més és maco, és a dir,
0: sí,
1: a veure, al final...
0: Gent, i la gent ho agraeix. Jo, com a mínim, jo ho agraeix.
1: Mira, jo quan penso en Rianxo, penso en Castelao.
0: Ja veus.
1: I escolta, com es diu aquest, Arias Fontes,
0: sí,
1: és de la Rosalía de Castro.
0: De la Rosalía, sí, sí.
1: I a Amancio Prada,
0: sí,
1: era
0: del
1: Bierzo.
0: Sí, sí, sí, el més admirat, sí, sí, sí.
1: O sigui, que era de la Galícia, que no pertany a Galícia, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I... Bueno, jo hi penso, jo ho sé, aquestes coses, com, i penso que, a veure, d'alguna manera, l'ànima gallega, doncs, per mi està com representada amb el Rianxo de Castelao, els poemes, diguéssim, el poema de Rosalía de Castro, que ve a ser el nostre emigrant, és a dir, l'Adiós Ríos, l'Adiós Fontes, ve a ser el nostre emigrant, no?
0: Clar, clar.
1: I després... a l'Avancio Prada,
0: sí,
1: que, bueno, és del Bierzo, i per tant...
0: Sí, va musicar moltes de les seves feies, molt bé, molt bé. Bueno, pues que et desitjo tot lo que ti necessites, que tinguis molta sort, que tinguis molt...

0: El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un esalert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya.
1: Concert benèfic Cap Joguina sense nen, sempre somiem. Dissabte 7 de novembre a 6:15 de la tarda, cercavila des de la plaça de l'Ajuntament a Cal Niño amb l'Hospitalet Atac Brass Band. I després, música en directe a Cal Niño amb Down Home Blues amb Mingo Balaguer, Chaco Jones i Kid Carlos. I també Kerry Pastini amb Crame Sins, Denver Cat amb Paul Chelou, Kerry Pastini, Ignacio Sabadell i Daniel Heredia. Dissabte 7 de novembre a Cal Niño, a partir de 6:45 de la tarda, concert 100% benèfic, donatiu 10 euros en efectiu, reserva d'entrades i fila zero a sempresumiem@gmail.com. Cap joguina sense nen, sempre somiem. Tota la recaptació es destinarà a l'apadrinament de cartes als Reis dels Infants de Sant Boi. Organitza Sempre Somiem i el programa Born to Be Bad de Ràdio Sant Boi i col·labora Ajuntament de Sant Boi i Sant Boi Comerç. O passar

0: 3GAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I per obrir aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara complicacions per accidents, aturats a la P7 entre la Roca del Vallès i Montornès en direcció Barcelona, també a l'autovia A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, igualment en direcció d'entrada per una altra topada, i afecta per darrere la B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, direcció Barcelona.
1: Les pensions entren en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve, d'acord amb l'IPC, i ha acusat PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de les forces a l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli que lidera Colau.

0: Els àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. I la novel·la gràfica Relaciones peligrosas de Koldo Azpitarte i Miquel Bao recupera el llegat del neurocientífic Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària, Katie Levy. La també bibliotecària i activista comunista va escriure un llibre sobre Cajal als anys 70, quan va tornar de l'exili a Moscou i Pequín.
1: Esports.
2: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. Males notícies per l'Arsenal femení, que perd de 8 a 10 setmanes Mariona Caldentey per una lesió muscular. Ho ha avançat aquesta tarda la seva entrenadora, René Slegers. Això vol dir que Caldentey serà baixa pel Camp Nou el 12 de novembre, quan havia de jugar contra el Barça a la Champions. I a l'agenda del dia, el Barça d'handbol visita el Dinamo de Bucarest a 3:15 en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I pel que fa al temps, a poc s'acaba la meteorologia estable i tindrem un canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serè a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem les boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà algun núvol a la costa. Les pluges arribaran dissabte a la tarda.
1: 3CAT Info.
3: El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un SAlert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya. Ràdio Sant Boi.
4: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
5: Passen 5 minuts de les 6.

0: A Ràdio Sant Boi comença Gent de Carrer amb Jon Garcia.
1: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins als 8, això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: Nervis, molts nervis.
1: Ah, sí? Què passa aquest cap de setmana, que encara no ho hem dit mai fins ara?
2: Jugo un partit.
1: Ah.
2: Molt important.
1: Sí.
2: Entre dos equips de la ciutat.
1: Quins són aquests
2: equips? Que estan molt malament.
1: Si em vols il·lustrar, si em vols il·lustrar.
2: Ciutat Cooperativa, Santboià.
1: Sí.
2: Avui m'aniré de l'estudi i no tornaré a la segona hora. Faré l'esport fora i m'acompanyarà l'Eloi Collazos, però no vull crear més hype, després ho expliquem.
1: Avui marxarem ja pensant en aquest partit del cap de setmana a la segona hora, a visitar la Cope i a visitar el Santboià. Torna el derbi de Sant Boi, avui tindrem aquest derbi de la primera volta, ho explicarem també. El Sant Boi en joc serà aquest dissabte. Avui també volem dir una cosa.
2: Què passa?
1: I volem dir-ho perquè és que és la veritat. Hi ha coses d'aquesta ràdio que es cauen a trossos. Mira,
2: sí, sí,
1: si algú ens està escoltant, que les apunti. Necessitem que funcioni la impressora. Jo ja no sé
3: si
1: qui demanar-li, per tant...
3: Una?
1: Necessitem que funcioni la impressora, sí, Eloi Collazos, sí, com estàs?
3: Molt bé. Estava esperant que em saludessis, però com no ho feies, dic doncs.
1: Sí, ja. És intervingut. Sí, podríem fer això, no? Vull
3: sí,
1: dir que
3: algú
1: vingui, que ens deixi alguna impressora que no, que no utilitzi el que sigui.
3: Si algú ens escolta i sobra una impressora...

0: casa, doncs endavant per portar-la aquí.
1: Bueno, i seria una de les primeres peticions perquè podríem seguir.
0: Comencem per la impressora.
2: Els micros que es cauen, l'ordinador que no va...
1: Comencem per la impressora, després hi hauria moltes
2: coses. Mentre jugui el partit d'aquest dissabte, que ja el que ens faltaria és que no jugui per les pluges, que ho dubto molt, si s'ha de jugar. Però com plogui, ja...
0: Et posaries molt trist.
2: Em retiraria de la ràdio.
1: Que no passi, sisplau, Albert, en necessitem. Avui en un programa en el que posarem ja aquesta mirada en el derbi, però un programa en el que, sobretot, parlarem del nou Ateneu Sant Boià. Nosaltres, a gent de carrer, hem tingut accés en primícia a la proposta d'aquest nou Ateneu, gràcies també a la gran feina del Marc Gabernet. Avui ho desgranarem tot plegat, serà Agent de Carrer.
0: Avui, Agent de Carrer, us explicarem en primícia com serà el nou Ateneu Sant Boià. Hem tingut accés a la proposta per transformar-lo en un gran equipament cultural i coneixerem la seva posició de l'Associació Amics de l'Ateneu després de tot el debat polític que ha generat el projecte. També posarem el focus en la tractorada i a Barcelona i les reivindicacions de la pagesia i, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones Rurals, conversarem amb una pagesa sobre les dificultats i les desigualtats que encara pateixen les dones al camp i en esports especial del derbi Sant Boià. Visitarem a la pista Milà i el Dani Jarque i entrevistarem els presidents dels dos clubs, el Joan Avellanet i el Francisco Ramos, per conèixer com viuen aquest partit en el dia previ.
3: Gent de carrer, el món des d'una mirada santboiana.
1: Però, abans de tot això, les efemèrides, Albert Vilar, què explicarem avui?
2: Doncs avui hem començat el dia parlant bàsicament d'efemèrides. Avui fa 86 anys que va ser afusellat pel bàndol franquista Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya. Com cada 15 d'octubre, al fossat de Santa Eulàlia, el castell de Montjuïc s'ha convertit de matinada l'escenari per recordar Lluís Companys, l'únic president democràtic triat a Europa executat pel feixisme. I com cada any, Esquerra i Junts han fet dos commemoracions per separat, però al mateix lloc, no ho feien junts. Quan pactaven, imagina't ara que han descobert que no tenen res a veure l'un amb l'altre.
1: No, i que a més, vull dir, cada un a l'altre s'ha dit el que s'havien de dir,
2: Vull dir
1: que
2: han
1: aprofitat també aquesta situació, evidentment, per fer política en el marc d'aquestes eleccions. Per cert, aquí a Sant Boi també hi haurà una celebració. De fet, ara mateix ja està en marxa, des de les 6, a la Rambla Rafael Casanova, i anirem d'aquí res en pocs minuts amb la Marina Blanco. Què més, Albert?
2: Doncs també un 15 d'octubre, però 2011, tenen lloc a més de 650 ciutats de 80 països manifestacions pacífiques per reclamar un canvi a nivell mundial per la mala gestió de la classe política. Neixen a través del moviment espanyol 15M i a la gran majoria de ciutats espanyoles van haver-hi manifestacions, arribant al 500.000 de manifestants a Madrid i 400.000 a Barcelona, segons els organitzadors. Serà difícil tornar a organitzar-se a aquest nivell perquè haver-hi manifestacions a totes les ciutats d'Espanya.
1: Sí, és evident. Va ser un moment històric.
2: I ara parlem de música. I és que un 15 d'octubre del 1957 als Estats Units, el cantant Elvis Presley treu a la venda l'Elvis Christmas Album, l'àlbum de Nadal més venut de tots els temps, amb més de 10 milions de còpies, més que el de Mariah Carey, que de fet és el sisè. Després de que ho fessin cantants com Bing Crosby o Frank Sinatra anys enrere, que van treure ells els primers àlbums nadalencs, Elvis va aprofitar per treure el que seria el seu quart àlbum d'estudi, on estava aquesta cançó, Santa Claus Is Back in Town. I també fa 5 anys surt aquesta cançó. El 15 d'octubre del 2021, la cantant britànica Adele treu aquesta cançó, Easy on Me, marcant el seu retorn a la indústria musical després de més de 5 anys d'inactivitat. Es va apartar durant aquest temps per cuidar el seu fill Angelo i, tot i que va publicar el seu quart àlbum titulat 30, els altres diuen, per cert, 25, 21 i 19, les seves edats en el moment que va començar a escriure cada àlbum, no s'ho pensava massa. Quants anys tinc?
1: No.
2: 25. Pues, això és el títol de l'àlbum. El 2024, Adele va anunciar que després de la seva gira es tornaria a fer una altra pausa, que encara està i, per tant, segueix sent inactiva. Adele, mira, es va formar el 2011...
1: Està de moda, això, de fer pauses o dir que retiraràs i després tornes. Ho han fet molts artistes, a veure si no...
2: Veurem si Adele torna un cop més i ja seria el segon. I
1: vosaltres també fa... creu que gràcies ho farà o no? No, marxarà, no, que... marxarà ella en solitari, ja està. Marxarà ella en solitari.
0: I si farà aquest comiat i després tornes...
2: Quedes malament.
1: Sí, no ho sé.
2: I també fa 5 anys surt aquest àlbum.

0: 15 d'octubre del 2021, el grup britànic Coldplay va treure el seu novè àlbum d'estudi titulat Music of the Spheres, on estava aquesta cançó My Universe, junt amb la banda coreana BTS. El tema supera els 1.600 milions de reproduccions a Spotify. Coldplay porta ara 10 àlbums, a veure quan treu l'11. Esperem que aquests no es retirin.
1: Pot ser que sigui l'únic grup que, si el poses a costat de Coldplay, sigui l'únic que coneix més gent?
0: BTS?
1: Sí.
0: Segurament.
1: Podria ser, eh? Podria ser, podria
0: ser. O els Beatles, però ja difícil.
1: Bueno, clar, però seria una... sí que seria un retorn una mica més inesperat.
2: Sí, ja.
1: Albert, a qui felicitem avui?
0: Un 15 d'octubre de 1920 va néixer a Manhattan l'escriptor estadounidense d'ascendència italiana, estic nerviós pel derbi, yeah. Mario Puzo, autor de la novel·la del Padrino, que després Francis Ford Coppola va adaptar al cinema. Amb aquest nom i tal on va créixer, podria ser pràcticament un personatge de la seva pròpia novel·la. Mario Puzo, és que podria ser l'assistent del Padrino. I també hagués fet 73 anys aquest músic.

0: 15 d'octubre de 1953 va néixer a Indiana el músic estadounidenc Tito Jackson, tercer germà de la família Jackson i membre del Jackson 5 i del grup de Jacksons, autors d'aquest Blame It on the Boogie. Ell era el principal guitarrista. Temeri que pràcticament els nous germans sapiguessin tocar algun instrument o cantar increïblement bé. I també fa 46 anys, parlant de persones que canten bé, aquest cantant. Un 15 d'octubre de 1980 va néixer a Humacao el cantant porto-riqueny José Fernando Cosculluela, més conegut simplement com a Cosculluela, autor d'aquesta cançó, que ja veu, ja veieu que canta superbé.
1: Jo és el sisè, el sisè dels Jacksons.
0: Sí, efectivament. Sí. El cognom Cosculluela, per ser bé d'Aragó. Ho sé pel Gerard Cosculluela, sí, conegut d'aquest programa, que, repeteixo, no som família. Tant
1: en
0: de bo...
1: quina estrella estarà Gerard Cosculluela?
0: Sí, que descansi un poc. Sí, i finalment, fa 27 anys, aquesta actriu. Escoltem la intro de la sèrie Los Magos de Waverly Place, perquè un 15 d'octubre de 1999 va néixer a Florida l'actriu estadounidenca Bailey Madison, que fa de Maxine Russo a la sèrie de Disney protagonitzada per Selena Gomez. A la sèrie tenia 12 anys i era una superestrella al seu país. Ara té 27 i no crec que vagi malament de diners, però no sé què fa. O sigui, va ser una estrella de petita i ara... pues viu del que va ser de petita, bàsicament, com els hi passa a molta gent.
1: Eloi, efemèrides locals.
2: Doncs mira, tal dia com avui fa 9 anys, va ser dia de derbi, però no de derbis a Mollà, sinó del Baix Llobregat. El 15 d'octubre del 2017, el Joan Baptista Milà acollia el partit entre el Futbol Club Sant Mollà i l'Associació Esportiva Prat en aquella temporada tercera divisió, un duel que va acabar amb empat a 0.
1: Esperem més del derbi,
0: Sisplau.
2: Sí, espero que sí.
1: Golet.
2: I a tercera divisió, Albert? Estem lluny, ja.
0: Uf, tant de bo tornin els dos, però està difícil.
2: Molt difícil. Dues més tristes, alhora també reconfortants, és que tal dia com avui, però el 2023 es va inaugurar el cementeri municipal de Sant Boi, el Jardí Mare Lluna, i el 15 d'octubre del 1885, enmig de l'epidèmia de còlera de que tant hem parlat, Benito Mènic, quan encara no tenia cap responsabilitat sobre el manicomi, 10 anys després es va fer amb el càrrec, de fet, es va oferir per ajudar amb el personal dels germans de Sant Joan de Déu i de les germanes hospitalàries per atendre els malalts. Va ser el preludi del que després seria una història, doncs, que encara perdura de la salut mental d'aquí Sant Boi.
1: I quina és la cançó del dia d'avui?
0: Doncs diumenge farà 27 anys aquest àlbum. Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Un 18 d'octubre 1999, el grup de Sant Ildefons Estopa treu el seu àlbum debut homònim, on estava aquesta famosa cançó, Por la raja de tu falda. Va aconseguir vendre 1.200.000 exemplars, mantenint encara d'avui el rècord de vendes per a un grup debutant. A més, és el nou àlbum més venut de tot el país. Escoltem Por la raja de tu falda, que diumenge farà 27 anys. Concierto.

0: Temazo d'estopa, el que escoltem avui a Gent de Carrer. Per cert, us ho recordem, no serà estopa, però quasi. Serà segurament el que més s'assembla a estopa. El que tindrem a Can Massallera d'aquí poc serà el dissabte 21 de novembre, el proper mes, Catxo a Catxo. Recordem el grup de tribut a estopa, a més, amb una causa solidària que coneixem bé, com és el projecte Otània, per la investigació del càncer. Per tant, doncs, recomanem a tothom que hi vagi en aquest concert. I, Albert, avui és el Dia Internacional de...
1: Dia Mundial de Rentar-se les Mans. T'ha rentat les mans avui, John?
0: Home, sí.
1: Segur, eh? Tu també, Eloi?
0: Fa una estona que no, però sí, sí. Ara ja fa una estona que no.
1: T'he d'enviar... Però... Aquest envís a rentar-te les mans, en sèrio?
0: Ah, sí, bueno, si m'ho poses aquí, faig en un moment... Ja està. Tampoc, bueno, tampoc ja em mullis, està. Tampoc em mullis.
1: Ja està, que al final em pixaré aquí.
0: Tot fins a... És que, clar, en teoria ens hem de posar seriosos, però això costa. Vinga, va, fer un esforç. Avui és 15 d'octubre del 2026... Repassem els temes del dia, i és que les pensions s'han convertit en un dels grans temes de la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Tot plegat després que representants del PP i Vox hagin qüestionat la viabilitat del sistema públic de pensions i hagin advertit que podria arribar a col·lapsar.
2: Pedro Sánchez ha sortit al pas d'aquestes declaracions i ha assegurat que les pensions estan garantides i que continuaran pujant d'acord amb la inflació. De fet, ha promès aprovar-ne la revalorització abans d'acabar l'any. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo ha volgut tancar la polèmica assegurant que l'actualització de les pensions segons l'IPC és innegociable. Vox, en canvi, insisteix que el sistema actual no funciona i defensa reformar-lo.
0: En un moment en el que, abans de les eleccions, es parla també d'aquesta unitat dels partits d'esquerres que ara mateix continua encallada a poques hores que s'acabi el termini per presentar les coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre, que recordem és demà. De fet, sobre això, Ada Colau ha fet una crida a Gabriel Rufián perquè intenti convèncer Esquerra Republicana de sumar-se a una candidatura unitària amb front ampli per plantar cara, diu, a la dreta i l'extrema dreta.
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha lamentat que la direcció d'Esquerra Republicana ni tan sols s'hagi volgut asseure's a negociar amb els comuns. Els republicans, però, mantenen el seu rebuig i defensen que representen un espai polític diferent. Mentrestant, Podem aposta per presentar-se amb Esquerra Republicana i Gabriel Rufián com a cap de llista i acusa front ampli de no haver acceptat unes primàries obertes ni reconèixer el seu pes polític. Amb les negociacions encara obertes, els partits tenen fins aquest divendres a la mitjanit per registrar les coalicions electorals. Si no hi ha acord d'última hora, l'Esquerra Alternativa al PSOE es presentarà dividida a les eleccions.
0: I avui també dia d'homenatge a Lluís Companys, que ha estat marcat aquest any per la precampanya de les eleccions generals d'aquest 29 de novembre.
2: Els partits catalans han reivindicat el llegat de l'expresident de la Generalitat, han coincidit en alertar de l'auge de l'extrema dreta, tot i que també hi ha hagut retrets entre Esquerra Republicana i Junts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha participat en els actes d'homenatge i ha fet una crida a defensar els valors democràtics i borrar el pas a l'autoritarisme.
0: Per cert, allà també hi era la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que ha reivindicat Companys com un símbol de consens i, a més, ha defensat la necessitat de reeditar una majoria progressista davant l'auge dels discursos d'extrema dreta. I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi ja té sobre la taula la proposta per transformar l'Ateneu Sant Boià en un dels grans equipaments culturals de la ciutat. A Gent de Carrer hem tingut accés a aquesta proposta i, per tant, ja podem explicar-vos què tindrà aquest Ateneu, Eloi.
2: El projecte preveu un teatre amb capacitat per a un miler de persones en format concert, un auditori, una sala polivalent i diferents espais dedicats a la creació artística. El nou Ateneu també incorporaria sales d'assaig, aules de formació, un plató audiovisual, espais de coworking i un laboratori de fabricació digital. L'objectiu és convertir-lo en un punt de trobada per a les entitats, els artistes i el talent local. Però la transformació aniria més enllà de l'edifici. L'Ajuntament vol aprofitar el projecte per renovar l'entrada al nucli antic, connectar diferents zones verdes i crear una nova façana cultural de Sant Boi.
0: El regidor de Cultura, José Manuel González, qualifica l'Ateneu com el projecte estrella de la ciutat.
3: És un megaprojecte superpotent per la ciutat, i no només per la ciutat, també pel que seria inclús l'àrea metropolitana. Però va estar pensat fonamentalment perquè vagi la gent de Sant Boi, serà d'una inversió molt elevada. Però és el que Sant Boi necessita i el que farem per Sant Boi.
0: Però el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, esclareix que, de moment, es tracta d'una proposta que servirà de base per redactar el projecte arquitectònic definitiu. Encara no hi ha un pressupost tancat ni tampoc un calendari d'obres, però l'Ajuntament situa el pròxim mandat com un període clau per poder fer aquest Ateneu realitat. Però ara mateix un altre dels temes que hi ha a l'oi sobre la taula és el finançament.
2: Doncs sí, de moment es reconeix que el projecte serà multimilionari i que, per tant, un dels grans reptes és saber com es financiarà. De moment es contempla que pugui financiar-se a través de la Generalitat, però també s'exploren noves opcions. De fet, Àlex Pérez, de Comuns, reconeixia una entrevista recent a Gent de Carrer que havia aprofitat les vies de comunicació del seu partit per demanar finançament a Urtasun, un ministre de Cultura. El primer tinent d'alcaldia, José Ángel Cartelén, admet també que havia aprofitat les ocasions en les que havia coincidit amb la consellera de Cultura per posar el projecte sobre la taula.
0: La previsió era que aquest Ateneu es presentés aquest cap de setmana en el marc del Fòrum de les Arts i la Cultura, però José Manuel González avançava i Agenda Carrer que s'havia decidit suspendre aquesta presentació perquè no s'interpretés com una acció emmarcada en la campanya de les eleccions generals. Tot i així, és inevitable que l'Ateneu no sigui objecte de campanya per les municipals, en aquest cas del 2027. Per exemple, l'alcaldessa Lluïsa Moret ja feia referència al projecte a l'entrevista de l'especial Un any per les eleccions que van fer fa uns mesos al programa. Però qui va ser més contundent a l'hora de parlar de l'Ateneu va ser Natàlia Ortega, la portaveu del Partit Popular.
4: L'Ateneu, que fa pena. És una insígnia de Sant Boi, l'Ateneu. Vull dir, els nostres pares encara expliquen, no, com sortien per allà, es van conèixer allà, es van enamorar allà. Era un centre cultural, històric, social. I ara mateix és una ruïna que està a la porta de Sant Boi i al centre institucional.
5: Deies el 2025... Considero que l'Ateneu està ahora mismo adornado con banderoles ocupas y es un puñetazo en el ojo.
4: És veritat, fa mal.
5: ¿Tu creus que la gent que hi ha a l'Ateneu són gent que es dediquen, diguéssim, a fer apologia de l'ocupació? O sigui, ho resumiries així?
4: No, jo no he dit això. A mi em fa mal a la vista passar per davant de l'Ateneu. Em fa mal a la vista, sí, t'ho dic.
0: Arrel d'aquesta i també altres declaracions que s'han fet des del terreny polític a Sant Boi, l'associació Amics de l'Ateneu, qui estan dinamitzant l'espai actualment de forma autogestionada, ha volgut contestar per explicar la seva versió de com s'ha gestionat aquest espai cultural els últims anys. Ho faran avui a Gent de Carrer a partir de 6:45. Però abans... Més actualitat. Hi ha uns 200 tractors i centenars de pagesos es van mobilitzar per denunciar l'augment dels costos de producció i la falta d'ajudes al sector agrari en una protesta convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de SAGE i també la Revolta Pagesa.
2: Els agricultors reclamen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, una reducció dels impostos sobre el gasoil agrícola i mesures contra la competència deslleial. El govern de la Generalitat ha reconegut la necessitat d'actuar amb urgència i assegura que treballa per aconseguir ajudes europees i una bonificació permanent del gasoil agrari.
0: A la protesta també s'hi va sumar una columna del Baix Llobregat a la que també hi havia presència de pagesos santboians. Per exemple, l'Oliver Xantri, què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda.
0: Ell és el... Ell és el responsable de canvi climàtic, biodiversitat i energia de la Unió de Pagesos del Baix Llobregat i també un pagès santboià que va participar, com diem, en aquestes protestes. Diries que ahir les protestes van complir amb els objectius que us marcàveu?
6: Bueno, ha sido una muy bonita paseo por Barcelona, reivindicativo, y hemos podido recargar l'ànim porque gairebé todo el sector a nivel catalán y diría que a nivel europeo están l'aigua al coll, ¿no? Molt apretat y... Sense pagesia no hay país, ¿no? Como se decía, sin pagesia no hay vida.
0: Aquesta era una de les reivindicacions a més generals que fèieu, però a nivell més concret, quines eren les reivindicacions per les que ahir es va fer també aquesta tracturada?
6: Bueno, como muchos estamos en estado crítico a la UCI, pues había una ayuda, pedir una ayuda directa a fondo perdido para que la pagesía tenga un poco de aire. Estamos enfrente a unos desafíos tremendos. Yo creo que ahora la gente, bueno, nosotros estamos en primera línea desde hace tiempo. Cambio climático, derrumbe de la biodiversidad. Tenemos plaga de cunis, plagas, unos ecosistemas completamente desequilibrados y tenemos que producir igualmente. Cambio climático, pues ya sabemos que hemos pasado una ola de calor de 4 meses y 4 meses de noche torridas. Las plantas no les gustan, a los trabajadores tampoco. Y entonces a los que trabajamos afuera, pues es muy, muy duro. Pero después, claro, con el agua del mar a 30 grados, aquí, hablo de la línea de costa. El agua del mar a 30 grados, pues recibimos danas. No es que plou como normal al otoño, es que estamos patacada tras patacada tras patacada. Ojalá la comarca Alcachofa se tire para adelante y los sistemas de desagüe funcionen más o menos, pero ya sabemos, bueno, acaba como es siempre el caso, con 50 aguas en Negalos Camp, pero 50, hemos tenido las lluvias de... Vamos a tener con lo que viene este fin de la agua del año en 15 días. Esto, pues, tenemos que aguantarlo.
0: Sí, sí.
6: Obviamente, la subida generalizada de los costes de producción basado en el petróleo, porque tenemos una pagesía que estamos aún dependiendo del petróleo, como el resto de la sociedad, o menos, porque nosotros incluso podríamos hacer con menos petróleo. Mucho sector del resto de la sociedad no sé cómo harán la transición con menos petróleo. Pero es que comer es esencial. Entonces, a un momento necesitamos un apoyo, no solo de la administración. Ayer va enfocado a... Con voluntad política se puede hacer cosas. Nosotros necesitamos un recurso también del resto de la sociedad, que la gente no se deja engañar con la proximidad falsa. Hay que comprar a la pagesía local, a la pagesía catalana, apoyarlo. Y estamos, o sea, acabamos de aprobar lo de Mercosur con tantos otros mercados. ¿Vale? La comida vendrá de fuera. Bueno, ya vemos con las cadenas de... Las cadenas de aprovisionamiento internacional se puede romper con un estrecho cortado, con falta de petróleo. Entonces, si queremos tener algo de soberanía, es también tener algo de autonomía de alimentaria. Y para tener la autonomía alimentaria tenemos que tener pagesía.
0: Está claro, está claro.
6: Este es en un contexto global de que es la primera vez en la humanidad que hay unas políticas que van en contra de la pagesía, que no protegen la pagesía, pero a la escala global. El mundo sin pagesía nunca se ha probado. Estamos ahora como primer mundo que lo hemos probado, porque en Europa la modernidad era de arrasar con la pagesía y fondos de inversión que acaparan tierras y recursos y bancos que van a producir alimentos y esto. Bueno, ya veremos esto si funciona, pero es la primera vez al nivel de la humanidad. Y ya veremos si no hay producción aquí, como se están con los proyectos aquí al Baix Llobregat. Sabemos que es destrozar la herramienta principal de producción, que es recalificar, poner techo, cemento. Entonces, bueno, volvemos a la especulación. Había esto 1.5 tera yoga, la especulación que llegue a la pagesía. También hay todo lo de la energía renovable, el plan Plader que está ahí. Y claro, bueno, esos son todos los temas.
0: Sí, y aquí sí, el banco,
6: pues hemos sido pox, hay que reconocer. ¿Por qué? Porque la gente entre la pagesía, pues los tractores estaban intentando salvar las cuyitas de alcachofa, haciendo los tratamientos, haciendo lo que podían hacer entre dos danas, entre dos, bueno, dos lluvias de otoño. Ya no hablamos de dana, en otoño es danas, porque tenemos el mar a 30 grados, hay una cantidad de agua por caer tremendo, y tenemos infraestructura de desagüe que están no a la altura, porque el cambio climático existe. Entonces la ACA tendrá que poner los medios para poder tener desagüe correctos, mejorar, no únicamente el aeropuerto que tiene 10 o 15 cargol para poder evacuar toda la agua de una patacada en una hora, pero también la pagesía y el resto de barrio. Bueno, eso es un tema. Nosotros somos siempre los últimos, y entonces somos los primeros a enfrentarnos con la agonía de un canvi brutal, i més ràpid.
0: El context, com dèiem, és complicat ara mateix. Explicaves també tot el que envolta aquestes protestes. Les vam tenir durant el dia d'ahir, segurament doncs seguiran, perquè els problemes segueixen sobre la taula, i més amb aquest cap de setmana que sembla que tornaran a haver-hi fortes protestes. Evidentment, estarem atents, perquè això també tindrà un impacte directe en la pagesia. Era Olivier Santri, escoltàvem les seves reflexions, les seves declaracions, president Sant Buià, responsable de canvi climàtic, biodiversitat i també energia de la Unió de Pagesos del Baix Llobregat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies, i apoyar la pagesia, i es pot vivir de pagès, i a los jóvenes té sentit hacerse pagès, la pagesia té futur.
0: Doncs ens quedem també amb aquest missatge. Moltes gràcies també a l'Oliver. Avui, per cert, aprofitem també per dir que avui és el Dia Mundial, parlant també de la pagesia, de la dona a la pagesia. En parlarem avui també a partir de les 7, però abans, això serà abans, com dic, de posar la mirada també cap al derbi del futbol santboià que farem a la segona hora.

0: Doncs ara mateix això que escoltàvem és el Rambla Rafael Casanova. Avui, a partir de les 6, està convocat el Monument dels Homes i Dones de la República, una ofrena a Lluís Companys, que ha estat, en aquest cas, convocada per Esquerra Republicana. Avui és el 86è aniversari del seu assassinat i santboians i santboianes s'han congregat avui, doncs, per fer aquesta ofrena. Allà hi tenim la Marina Blanco. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs ens trobem a la Rambla Rafael Casanova, aquí a Sant Boi, on avui se celebra l'acte d'ofrena en memòria de Lluís Companys, que coincideix amb l'aniversari del seu afusellament. Estem davant del Monument als Homes i Dones de la República, on es recorda la figura de l'expresident de la Generalitat i es ret homenatge a la seva memòria. És una jornada per mirar el passat, recordar el que va passar i reflexionar sobre la importància de mantenir viva la memòria històrica. Ara mateix estem amb Jaume Sanz, líder del partit d'Esquerra Republicana de Sant Boi. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Per què era important avui assistir a aquest acte?
2: És molt important. Nosaltres, Esquerra Republicana de Sant Boi, estem cada 15 d'octubre i cada 14 d'abril aquí al Monument a les Santboianes i Santboians Republicans de la generació 1931, perquè és importantíssim la memòria històrica. No oblidar el passat, un passat que pot semblar llunyà, fa 86 anys de l'assassinat del president Companys, però veiem que aquells que el van matar doncs estan ocupant quotes de poder a moltes institucions i que presenten uns valors a l'antítesi completament dels que defensava el president Lluís Companys, no? Que eren els drets socials i laborals de les classes populars i els drets nacionals de Catalunya.
1: I com valores la resposta de la gent en un dia com avui?
2: Bueno, avui és un acte, nosaltres, que és un acte molt intern del partit, però que plogui o siguin les condicions que siguin, com el 14 d'abril, sempre el fem. És un tema de que no podem, diguéssim, no ens podem oblidar d'un 14 d'octubre. I més amb el context actual, que recorda, bueno, el que deia fa una estona quan he parlat, que recorda a la situació del 1934, amb el sentit, en aquell moment sí que les dretes dures, diguéssim, extremes, van guanyar les eleccions al govern de la República i que allò significava una amenaça per l'autogovern de la Generalitat, però també una amenaça pels drets conquerits durant la Segona República per les classes treballadores, no? I, bueno, i això va provocar la reacció del govern de la Generalitat amb el 6 d'octubre, i ara hi ha aquest context, doncs, que bé, depèn de què passi el 29 de novembre, es posa en perill tot això, no? Tot el que hem aconseguit tots aquests anys amb diferents polítiques, feminismes, LGTBI, la nostra llengua, la llengua catalana, on estan governant el País Valencià, les Balears i a Bellassa o a la Franja de Ponent, i per tant això ja ens ha de posar en guàrdia, no? L'amenaça de tots aquests drets i també els drets culturals i lingüístics.
1: Doncs moltes gràcies, Jaume.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs, com hem pogut escoltar, aquest acte no és només un homenatge a una figura històrica, sinó també una oportunitat per reflexionar sobre la memòria, la història i els valors que es volen transmetre a les noves generacions.
0: Doncs, Marina Blanco, moltes gràcies també per explicar-nos aquest acte que s'està fent ara mateix a la Rambla Rafael Casanova després de l'aniversari del 86è aniversari, en aquest cas, de la mort de Lluís Companys. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I en cultura, aquest cap de setmana arriba el Fòrum de les Arts i la Cultura, Eloi.
3: La trobada que reunirà artistes, entitats i professionals del sector per debatre sobre el futur cultural de la ciutat. Les jornades tenen lloc a Can Barraquer i Can Torrents i formen part del procés de creació de la primera agenda urbana de cultura de Sant Boi.
0: És José Manuel González, regidor de Cultura.
4: Hem fet un pas endavant. La gent ha de respondre a la pregunta de què pot fer la cultura per la ciutat i lligar la ciutat o la transformació de la ciutat a la cultura i la cultura a la transformació de la ciutat. Això, en resum, seria l'objectiu de l'agenda.
0: Què inclourà aquest programa, Eloi?
3: Doncs debats, exposicions, activitats participatives i actuacions artístiques. Divendres es parlarà de com la cultura contribueix a construir la ciutat, mentre que dissabte els participants podran fer propostes per definir les futures polítiques culturals de Sant Boi.

0: I avui és dijous, s'acosta ja el cap de setmana, moment en el que també volem veure quins són els plans que tindrem al cap de setmana. Nosaltres ja sabeu que, com sempre, li demanem l'opinió a la Laura del Pino, que ens porta les seves recomanacions culturals per aquest cap de setmana.
1: Ahir es va publicar el llibre del nostre pastor d'ovelles del Montbaix, Eduard Balcells. Podeu trobar Fins que la neu ens faci fora a la Buctiga. Dissabte a l'Upload se celebren els 30 anys del mític Magic in the Air Club, un espai on als 90 la gent de Barcelona i voltants podien gaudir i ballar de música dels anys 60. I toquen els francesos de Falcons Mace, Sidoní i Los Retrovisores, i també hi haurà punxadiscos. Aquest diumenge, a 6:15, a l'Ateneu Sant Boià hi ha Cinefòrum, i passaran la pel·lícula DJ Ahmed. Així que si us ve de gust un diumenge de caliuet compartit, ja sabeu. Això és tot, gràcies.

0: i en esports.
1: Hola, hola, amics i oients de Ràdio Sant Boi. Estem en directe per viure i per narrar-vos el partit que tant hem parlat i que tantes ganes teníem de viure. El derbi de la ciutat.
0: Així començàvem l'últim derbi de la ciutat al maig del 2025, quan el Ciutat Cooperativa va guanyar 0-1 al Baptista Milà i així va aconseguir l'ascens a la Lliga Elite. Aquest dissabte, més d'un any després, es tornen a enfrontar Cope i Sant Boià de nou a Primera Catalana. Avui toca fer la prèvia del partit, Albert.
2: Aquest dissabte a les 6 a Sant Boi en Joc estarem en directe al municipal d'Enejarque per viure el duel entre el club de futbol Ciutat Cooperativa i el Futbol Club Sant Boià de la jornada 5 de la Primera Catalana. El Sant Boià acumula 3 derrotes consecutives i necessita sumar l'abans possible els primers punts de la temporada. A un quart de 8 anirem al Baptista Milà per parlar amb l'entrenador Alberto Triguero i els capitans Joan Avellanet i Ivan Fuentes. I el Ciutat Cooperativa vol tornar a guanyar davant de la seva afició per sumar la segona victòria a casa i escapar de la zona baixa. Avui anirem al municipal d'Enejarque per parlar amb l'entrenador Javi Calvo, el capità Kilian García i el nou fitxatge David Aragón, excapità del Sant Boià, per saber com s'ha donat la seva arribada a l'equip veí. A més, ens visitaran els estudis de Ràdio Sant Boi els presidents dels dos clubs, el Francisco Ramos i el Joan Avellanet, per veure com afronten Ciutat Cooperativa i Sant Boià aquest derbi de la ciutat tan important que viurem dissabte a les 6 a Sant Boi en Joc.
0: Ho farem a Sant Boi en Joc a partir d'un quart de 8 de la tarda. Quatre minuts i seran 6:45 de la tarda. Ho estàvem explicant, portem dies parlant d'aquest nou projecte d'Ateneu, un projecte que porta anys elaborant-se i que a més serà un projecte clau per entendre el següent mandat, el que tindrem a partir del 2027, que més arriba després d'unes eleccions. Avui en parlem amb els amics de l'Ateneu que ens visiten al programa per donar-nos també la seva perspectiva sobre tot el que ha estat passant els últims mesos, que no és poca cosa. Saludem a l'Andrés Rodríguez, què tal, com estàs?
3: Bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer també al Port Requena.
3: Hola, què tal?
0: Benvingut i la Raquel Izquierdo, què tal, com estàs?
4: Hola, hola. Molt bé, gràcies.
0: Des de l'Ajuntament ens deien que ahir vau tenir una reunió amb ells. Com va ser aquesta reunió?
5: Bé, no pensàvem que la comentarien per part de l'Ajuntament. Va anar bé, ens van fer una explicació a nivell tècnic als arquitectes, amb l'acompanyament dels arquitectes, d'una mica doncs, el que explicava tant el Labrador com el Carcelen aquest matí, em sembla que ha sigut aquí a la ràdio, doncs una mica la projecció d'aquests espais que necessita l'Ateneu sobre l'espai físic que hi ha.
0: O sigui, us han fet un trasllat de quina és la seva idea de projecte, diguéssim.
6: Exacte. Bueno, el mateix crec que han dit aquest matí, no? Ens van comentar pues, tot el que teníem pensat muntar en el que és l'Ateneu i gaire cosa més, no?
4: Sí, o sigui, realment és molt tècnic, no?, el que ens expliquen, encara està tot molt verd, per dir-ho així. Nosaltres pues, també agrair aquesta informació que ens van donar, però realment on nosaltres tenim més interès és en el model de gestió, no?, en què es voldrà fer allà, com ho volen portar, quin paper tindran les entitats, quin paper tindrà el poble... Què passarà allà dins, no?
0: Clar, entenc que ara mateix, en el punt en què està el projecte, s'està parlant molt a nivell més arquitectònic de què serà i que quins espais hi haurà dins, i el que reclameu és que es comenci a parlar també de què passarà dins l'Ateneu i com es gestionarà això?
5: Sí, en part sí. O sigui, tot això és un projecte llarg. O sigui, l'Ajuntament, l'Ateneu porta ja des de 2010, que va ser el primer projecte potser que es va fer sobre l'espai, després es va fer un procés participatiu el 2014 amb unes conclusions que eren vinculants, i a partir d'aquí doncs, també hi ha hagut un parell de pla d'usos que nosaltres no hem tingut una visió del que hi havia fins a dia d'avui. Fins allà avui, fa uns mesos que tenim converses amb l'Ajuntament en aquest tema. M'he perdut el fil.
0: No, estàveu parlant de com aquests espais no només se'ls havia de tenir en compte en el sentit arquitectònic, sinó quines coses hi passarien allà dins, també, no?
6: Exacte, bueno, sobretot això, el que comentaves, la Raquel, tipus el paper que havien de tenir les entitats en aquest espai, no només a nivell, doncs això, no, que... A nivell arquitectònic, pues, tot el que puguin voler fer es pot entrar a debatre si pot ser millor o pitjor, però creiem que és molt important parlar de les entitats que al final són les que haurien de donar vida a aquest espai i fer-ne ús d'aquest.
0: Ara entrarem a aquestes entitats, però el projecte com a tal, què us sembla?
4: Realment, o sigui, nosaltres portem molt de temps veient com l'estructura i l'arquitectura de l'Ateneu està derruïda, cada cop el sostre doncs, hi ha més forats, hi ha molts espais que no són practicables i no el podem fer servir, tot i que és molt gran. La nostra lluita, a part de també com una mica tot el tema social, sí que era preservar l'espai. Llavors, canviarà tot moltíssim, entenem tot el tema de que és la façana de Sant Boi, i realment, pues, si tot el que diuen passa, serà molt guai, serà un espai nou, serà un espai amb vies verdes, comunicat amb tot el tema de Parellada i tot l'espai de darrere de Can Torrents i tot això. Com ho expliquen? Pues està molt guai, la veritat. Es tindrà, pues, això, un teatre, pues, una sala polivalent, molts espais que es podran fer servir, però bueno, a nosaltres ens agradarà si les entitats hi tenen cabuda, si el poble pot fer un ús guai i si ens tenen en compte, i sobretot tornar a remarcar el procés participatiu del 2014, on va haver molta feina, va haver molta feina també en l'administració, amb l'Ajuntament, es van destinar a fons públics i tot allò va ser vinculant. Llavors, sí que ens diuen que tenen present les conclusions d'aquell procés participatiu, estarem en contacte amb l'Ajuntament per veure i per treballar conjuntament perquè tot sigui així, com es va dir en aquell moment, i a partir d'aquí pues, ja ho anirem veient.
0: Del 2014, en tot això que va passar, aquest procés participatiu, que també va anar de la mà de l'Ajuntament, quins són els compromisos que per vosaltres són més importants que es tinguessin en compte en aquest nou projecte d'Ateneu que s'està desenvolupant?
5: Bé, a nivell arquitectònic crec que la voluntat de respectar una mica les conclusions estan, però és el que reitero, el que ha dit la Raquel, el nivell de gestió també entrava dins d'aquest procés participatiu i tornem al mateix, és una gestió compartida entre les entitats que estan allà.
4: Sí, o sigui, a les conclusions es podrà llegir que és una gestió conjunta, que no deixem a banda ni molt menys l'administració, l'Ajuntament, però que és una cosa conjunta amb ells, les entitats i la comunitat. No volem que sigui com altres espais municipals que ja tenim a Sant Boi, sí que segurament sigui complementari perquè volen com tenir pues, més zones més grans o on es pugui acollir pues, espectacles, concerts i així, i ens sembla molt guai poder tenir aquest input per poder fomentar la cultura, però hi ha una part social comunitària que ens agradaria que estigués present.
0: Quan dieu que ha d'haver-hi una gestió conjunta, exactament això com es materialitza?
4: El model com a tal estaria com per acabar de definir. Simplement és que, bueno, simplement podria ser sentir-nos escoltades, no? Una mica, o sigui, no volem que sigui una gestió només de l'Ajuntament que digui això així, així, així, i tu tens aquí un espai, però només pots venir no sé quin dia, o si fas una burocràcia de tenir permís, o bueno, que puguin haver-hi espais una mica més oberts, una mica més acollidors per totes les entitats, sobretot associacions sense ànims de lucre que fan activitats per tot el poble, que poder no tenen el recolzament idoni com perquè segueixin i aquells projectes que tenen les entitats pues, tinguin un recorregut en un futur.
0: Clar, per tant, que hi haguessin, el que entenc del que esteu explicant, que hi haguessin alguns espais que siguin d'ús compartit, en el que cada entitat el pugui utilitzar en el que li sembli que sigui millor sense haver de passar un filtre obligatòriament per part de l'Ajuntament, i per altra banda, que des de l'Ajuntament s'escoltessin les propostes o que se'ls tingués en compte a l'hora d'impulsar iniciatives, seria això?
6: Sí, bueno, no, o sigui, al final jo crec que és una forma de fer un resum bastant correcte, perquè al final el que busquem és això, o sigui, és un espai, tenim Can Massellera, vale, tenim Can Niño, però al final el que defensem nosaltres és això, és un espai que sigui, vale, públic, tot el que vulguem, però que sigui un espai accessible per les entitats, per poder fer el que volen fer, el que dius tu, no? Pues, coses amb recorregut que potser d'altres formes els hi fa més difícil, i que per tant, ja que són aquestes les que han de fer ús i les que han de poder aprofitar-ho, pues, que se'ls pugui escoltar i puguin dir la seva, respecte a aquest espai.
0: Sí que és cert que, escoltant les valoracions polítiques que hi ha hagut aquests dies, que hi ha hagut molta respecte a aquest nou projecte d'Ateneu, almenys el missatge polític que s'està donant ara mateix des de l'Ajuntament és justament aquest. Almenys la intenció, el que hi ha sobre el paper, és que aquests espais serveixin perquè la ciutadania pugui tenir un paper actiu dintre d'aquest Ateneu. Per tant, entenc que el camí dels Amics de l'Ateneu i el que està plantejant ara mateix l'Ajuntament van la mateixa línia, no?
4: Sí, estaria tot una mica per definir, eh? Igualment ara, doncs és això, tenim una mica més clar de quin és el projecte a nivell arquitectònic, però no hem entrat en com serà el que passi allà dins. Sí que tenim pendent, doncs això, com també nosaltres treballar des d'aquí, bueno, fer com un, potser un llistat de propostes de com considerem que estaria bé tenint en compte la comunitat, i a partir d'aquí també acabar de definir un model de gestió que abraci com a tothom, eh? O sigui, no tenim una resposta clara, no tenim un model clar ara mateix. Ens espera com un temps, anava a dir mesos, però bueno, uns anys de feina, on això, o sigui, intenció de que ens escoltin, també nosaltres com a associació d'Amics de l'Ateneu, escoltar a les veïnes, als veïns, a tota la comunitat, a associacions que tinguin necessitats, i poder recollir tot això com per poder traslladar-ho a l'Ajuntament perquè ho tinguin en compte en el nou projecte.
0: Què és el que us estan dient ara, veïns i veïnes, que necessiten d'aquest nou Ateneu, en aquestes converses que explicàveu?
4: Uf, bueno, ara mateix no et sabria dir res, o sigui, hi ha moltes veïnes i molts veïns que s'apropen perquè pues, tenen molts records, no, del seu moment, quan l'espai que és ara l'Ateneu pues, era un espai cultural, no, la zona de ball, jo bueno, els meus pares anaven allà, bueno, hi té molta història, no, per Sant Boi, llavors pues, sí que hi ha una part de llàstima, no, els hi fa molta llàstima veure que allò pues, està caient a trossos, perquè això és així, i al final pues, no voldríem que perdés una mica l'essència d'espai autogestionat, podria dir jo, amb les meves il·lusions, però sobretot pues, cultural, familiar, de Sant Boi, no? Al final és un espai de referència de Sant Boi i amb una història molt, molt llarga.
0: Encara s'ha de veure com acaba concretant-se tot, qui prendrà les decisions respecte a això. En cas de que, per exemple, hi hagués un concurs públic perquè algú de forma externa dirigís aquest Ateneu, això vosaltres què us semblaria?
5: En principi, per part de l'Ajuntament no hi ha una voluntat per això. Hi ha una voluntat de... Respon jo per l'Ajuntament ara mateix.
0: Portaveu oficial.
5: Ja, no, se'ns va comunicar que tenien una intenció de que no hi hagués un concurs, de que ho portés una entitat privada, de que no ho portés una empresa, aleshores... en aquest aspecte sí que confiem. Deien donar, potser, plantejaven potser una gestió més directa per part de l'Ajuntament, però clar, aquí és l'incís que fem nosaltres, que sigui compartida, que no sigui imperativa.
0: Doncs veurem al final això com s'acaba concretant també. Abans d'escoltar una cosa que deies que els pares i mares ja ballaven aquí, que això és un espai històric, hem escoltat algunes declaracions d'alguns polítics d'aquí a Sant Boi que explicaven una mica això, però que també tenien un matís després. Escoltem-ho.
3: És un megaprojecte superpotent per la ciutat, i no només per la ciutat, també per el que seria inclús l'àrea metropolitana, però va estar pensat fonamentalment perquè vagi la gent de Sant Boi. Serà d'una inversió molt elevada, però és el que Sant Boi necessita i el que farem per Sant Boi.
0: Doncs aquest és el nou projecte que s'està plantejant. Nosaltres, des de fa uns mesos, vam parlar amb els diferents representants polítics en unes entrevistes en què es deia que faltava un any per les eleccions. Un dels temes que més van sortir en aquestes entrevistes va ser justament la Ateneu. Vosaltres dèieu que us havíeu sentit interpel·lats d'alguna forma amb alguns discursos que va haver-hi. Un dels discursos que criticaven amb més força el que estava passant era el de la portaveu del PP, Natàlia Ortega. L'escoltem.
7: L'Ateneu, que fa pena. És una insígnia de Sant Boi, l'Ateneu. Vull dir, els nostres pares encara expliquen, no, com sortien per allà, es van conèixer allà, es van enamorar allà. Era un centre cultural, històric, social. I ara mateix és una ruïna que està a la porta de Sant Boi i al centre institucional.
0: Deies el 2025, considero que l'Ateneu està ara mateix adornado con banderoles ocupas i és un punyetazo en el ojo.
7: És veritat, fa mal.
0: Tu creus que la gent que hi ha a l'Ateneu són gent que es dediquen, diguéssim, a fer apologia de l'ocupació? O sigui, ho resumiries així?
7: No, jo no he dit això. A mi em fa mal a la vista passar per davant de l'Ateneu. em fa mal a la vista, sí, t'ho dic.
0: Deia que no volia que s'utilitzés l'Ateneu com a arma política o per arma electoral, però evidentment és un dels grans projectes i tothom aquí tira cap a la seva banda d'alguna forma. Què li respondríeu a la portaveu del PP, Natàlia Ortega?
5: Doncs primer de tot que si l'Ateneu no és un balneari és perquè es va fer una ocupació. O sigui, s'hauria de tenir un respecte per la gent que en el seu moment va ocupar i va lluitar d'una forma molt digna perquè aquest espai quedés en mans públiques, en mans del poble. Ara, bueno, de l'Ajuntament en aquest cas, en mans municipals. Ara mateix l'estat és ruïnós. O sigui, això qualsevol que tingui dos ulls ho veu, no?
4: Sí, jo volia puntualitzar que amics de l'associació d'Amics de l'Ateneu porta en aquell espai des del 2004, inclosa l'ocupació, després va passar, bueno, històries, no? I al final va acabar, l'espai és municipal. Nosaltres hem continuat allà donant vida a aquell espai, tot i que hi han, com he dit abans, molts espais impracticables perquè tenen un estat ruïnós, però hem seguit allà donant activitats al poble, fent festes també, no? Fem la festa major alternativa, mantenint un contingut social, uns preus populars, que això és molt difícil trobar ara, treballem moltíssim perquè tothom pugui venir, o sigui, és un espai superobert per totes les persones que es puguin passar per allà, i tot i que l'estat és ruïnós, hem intentat fer tot el possible i hem intentat lluitar, hem intentat tenir comunicació amb l'Ajuntament perquè això canviï, i bueno, i sembla que el resultat és aquest nou projecte, no, de rehabilitació, perquè sempre, pues, ens han dit bueno, que canviar el sostre, pues, era molt, molt car, no? I també comprenem, però hem estat allà no ocupant, sinó donant vida al poble, donant vida al barri i fent comunitat.
5: I de fet, després de l'ocupació, quan va passar a titularitat pública, hi ha un conveni regulat amb l'Ajuntament per poder fer ús del que és la caseta, que és la seu, per així dir-ho, d'Amics de l'Ateneu, i després els jardins, que són per totes les entitats. O sigui, això que està ple de banderoles ocupes, ho fem amb pinces.
6: Sí, o sigui, jo el que més trobo una mica en aquest comentari i una mica en tots, que es parla molt de l'estat de l'Ateneu i de com era l'Ateneu, però es parla sobretot a nivell físic de com estava, què era, per què es feia servir i com està ara mateix, però potser hauríem d'entrar també a valorar el que comentàvem, no? Vull dir, l'associació porta 22 anys allà, mantenint-lo viu, no parlem de futur, no parlem de passat, parlem de present. O sigui, són 22 anys lluitant, mantenint l'espai, el que deies tu, donant-li vida i donant-li un ús amb uns valors, amb uns ideals, però que al final l'Ateneu no és només un edifici, és tot el que l'envolta també.
0: Abans explicàveu que es van arribar uns compromisos el 2014, que esperàveu que aquests compromisos també estiguin presents en aquest nou projecte d'Ateneu, del que ara només sabem què serà a nivell arquitectònic, no sabem exactament què hi passarà allà dins i com s'organitzarà tot el que passi allà dins. Si els compromisos en el sentit de comptar amb la veu de les entitats, de comptar amb el que dieu vosaltres, del compromís de que no ho dirigeixi algú extern, per exemple, no es compleixen, llavors què?
4: No m'estiris a la llengua, no m'estiris a la llengua. Ostres, pues no sé, llavors què? Jo no sé, jo m'indignaria moltíssim, quedaria enfadada per tota la vida. No sé, o sigui, s'han compromès realment a mantenir-ho. Jo, a nivell personal, entenc que hi poden haver variants, però ahir a la reunió ho van tornar com a repetir, que es tenen en compte i que hi ha unes conclusions escrites que ara, pues, treballarem sobre elles també, que volen mantenir. Llavors, seria un engany absolut.
0: Pol?
6: Sí, bueno, que potser no surt a compte fer-se mala sang, no? O sigui, de moment han dit el que faran i, pues, què podem fer? Pues confiar que mantenen la seva paraula, que faran el que han dit que faran, i si no, pues jo crec que ja ens ho trobarem una mica.
0: Andrés?
5: Bueno, haurem de pensar la resposta. Ja ens ho trobarem, però sí. De moment tenim aquest punt de confiança en que tot això que s'ha parlat, doncs, sí que té un pes i té una realitat, que si l'Ateneu passa a nivell arquitectònic, també la resta de compromisos s'aniran complint.
0: Teniu ara data per una propera reunió, després de la que vau tenir ahir, justament, dimecres?
4: No, estem esperant, o sigui, és una mica liós, vale? Però després del procés participatiu del 2014 van sortir com un altre document, vale? Que farà un parell d'anys, que són aquestes conclusions que parlen i que diuen que volen mantenir. Llavors estem pendents de què ens acabin de passar. Va ser un document que vam esperar durant molts mesos que ens ho passessin i es va quedar en un visto o en l'aire i no ens va arribar mai. Llavors estem esperant això i a partir d'aquí treballarem.
0: Doncs veurem en què acaba també tot aquest projecte, un document que, per cert, podeu llegir el reportatge que hem fet a agendacarrer.com, allà es desgrana tot el que serà a nivell arquitectònic aquest projecte. Falta saber exactament en què s'acabarà convertint com a tal i també com s'acabarà organitzant tot plegat. Ho hem parlat amb els amics de l'Ateneu, Andrés, Pol i Raquel, moltes gràcies per visitar-nos avui a Agenda Carrer.
5: A vosaltres.
0: Nosaltres fem una pausa, marxem al butlletí i en res tornem, que queden moltes coses per explicar. Fins ara.
8: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. I comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Retencions per diversos accidents a l'entrada a Barcelona per la C58 entre Montcada i Torrebaró, la ronda litoral des de la zona Fòrum i fins a Poblenou en direcció Llobregat, autovia A2 entre el Bruc i Collbató, direcció Barcelona, i d'altra banda per un vehicle avariat en les autopistes C16 i C58 entre Terrassa Oest i Terrassa Est en direcció Barcelona.
0: Les pensions entren ja en campanya. Pedro Sánchez ha anunciat que després de les eleccions, quan estigui en funcions, aprovarà l'increment de les pensions que correspongui per l'any que ve. D'acord amb l'IPC, i ha acusat també PP i Vox de voler-les retallar. Núñez Feijóo ha assegurat que garantiran el sistema públic. Ada Colau fa una crida in extremis a Gabriel Rufián per la unitat de forces de l'esquerra del PSOE, però la candidatura única cada cop s'allunya més. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra en Podem i la de Front Ampli, que lidera Colau. Defensa investigarà els àudios publicats per Diari Oponés en què un grup de militars presumeixen de pallissar migrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. L'OTAN analitzarà en la reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre després de l'esclada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac en les últimes aigües interterritorials, proposa crear un comandament militar conjunt per l'aliança per fer-hi front. Granollers decreta un dia de dol oficial per la mort d'un nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del dia 5 d'octubre. Aquest migdia se n'ha fet a la plaça de la Porxada un minut de silenci en record del menor que van trobar al mar ahir a la tarda a prop de Sitges. El plenari extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona

0: Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. L'equador de la primera part domina el conjunt blaugrana per 5-9. En futbol, el Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis a la novena jornada de Lliga. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. I Mariona Caldentey serà baixa a l'Arsenal femení entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular i es perdrà el duel de la Champions al camp del Barça del 12 de novembre.
1: I repassem també la previsió meteorològica. A poc s'acaba ja el temps estable i tindrem un canvi de temps de cara al cap de setmana. Fins aleshores, cel serà, això sí, a l'interior i núvols al litoral. Divendres al matí tindrem boires i núvols baixos a les planes interiors i a la tarda hi haurà també algun núvol cap a la costa. Les pluges arribaran, això sí, dissabte a la tarda.
2: 3CAT Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant
1: Boi. I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi ja té sobre la taula la proposta per transformar l'Ateneu Sant Boià en un dels grans equipaments culturals de la ciutat. A Gent de Carrer hem tingut accés al document que permet conèixer com seria el futur equipament de Niterwell.
2: El projecte preveu un teatre amb capacitat per a un miler de persones en format concert, un auditori, una sala polivalent i diferents espais de creació artística. També incorporaria sales d'assaig, aules de formació, un plató audiovisual, espais de coworking i un laboratori de fabricació digital. La transformació aniria més enllà de l'edifici. L'Ajuntament vol aprofitar el projecte per renovar l'entrada al nucli antic, connectar diferents zones verdes i crear-hi una nova façana cultural per a Sant Boi.
1: Ara bé, encara queda camí per recórrer. El primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén, ha aclarit que de moment es tracta d'una proposta que servirà de base per redactar el projecte arquitectònic definitiu. Encara no hi ha un pressupost tancat ni tampoc calendari d'obres.
2: I un dels grans reptes serà precisament el finançament. L'Ajuntament reconeix que serà un projecte multimilionari i busca la implicació d'altres administracions. La previsió era presentar la proposta aquest cap de setmana durant el Fòrum de les Arts i la Cultura, però l'Ajuntament ha ajornat l'acte per evitar que es pugui interpretar com una acció de campanya electoral.
1: I pagesos de Sant Boi i d'altres municipis del Baix Llobregat van participar ahir en la tracturada que va reunir prop de 200 tractors i centenars d'agricultors al centre de Barcelona.
2: Entre les principals reivindicacions hi havia ajuts directes de fins a 17.000 euros per explotació, una reducció dels impostos sobre el gasoil agrícola i mesures contra la competència deslleial. I avui, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones Rurals, també es posa el focus en el paper de les dones en un sector on encara persisteixen importants desigualtats. De fet, a Sant Boi, només un de cada sis llocs de treball agrícoles està ocupat per una dona, segons l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat.
1: I des de les 6 de la tarda s'està celebrant a la Rambla Rafael Casanova una ofrena floral en homenatge a Lluís Companys, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament.
2: L'acte, convocat per Esquerra Republicana, ha començat a les 6 de la tarda davant del monument als homes i dones de la República. La commemoració recorda el president de la Generalitat, executat pel règim franquista el 15 d'octubre del 1940.
1: I en cultura, aquest cap de setmana Sant Boi acull la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura.
2: Una trobada que reunirà artistes, entitats i professionals del sector a Can Barraquer i Can Torrents per reflexionar sobre el futur cultural de la ciutat. El programa inclou debats, exposicions, activitats participatives i propostes artístiques. Les jornades formen part del procés d'elaboració de la primera agenda urbana de la cultura de Sant Boi.
1: I acabem amb esports perquè aquest cap de setmana arriba un dels partits més esperats del futbol santboià, el derbi entre el Sant Boià i el Ciudad Cooperativa.
2: En uns moments tindrem els presidents dels dos clubs, Joan Avellanet i Francisco Ramos, i ens desplacem al Baptista Mela i al Dani Jarque per conèixer com es viu la prèvia d'aquest enfrontament.
1: Passant 7 minuts de les 7.
3: Són dies moguts per la pagesia catalana. Com hem comentat al principi del programa, ahir dimecres els tractors

0: van tornar a prendre els carrers de Barcelona en una nova mobilització per reclamar millores en les condicions de treball i solucions als problemes que arrossega el sector. Segons Unió de Pagesos, més d'un miler de persones i prop de 200 tractors procedents de diferents punts de Catalunya van participar en la protesta. Els manifestants van recórrer al centre de Barcelona i van traslladar les seves reivindicacions a les administracions. Entre els participants també hi havia pagesos de Sant Boi que es van sumar a la mobilització des del Baix Llobregat. Un d'ells és l'Olivier Chantry.
1: Canvi climàtic, derrumbe de la biodiversitat... tenemos plaga de cunis, plagas, unos ecosistemas completamente desequilibrados y tenemos que producir igualmente. Cambio climático, pues ya sabemos que hemos pasado una ola de calor de 4 meses y 4 meses de noche torridas. Las plantas no les gustan, a los trabajadores tampoco. Y entonces, a los que trabajamos afuera, pues es muy, muy duro.
0: Entre les principals reivindicacions hi havia l'encariment del gasoil i dels costos de producció, els baixos preus que reben els agricultors i la competència dels productes importats. Per això, Unió de Pagesos reclama ajuts directes. Entre les principals reivindicacions hi havia l'encariment del gasoil i dels productes de producció, els baixos preus que reben els agricultors i la competència dels productes importats. Per això, Unió de Pagesos reclama ajuts directes de fins a 17.000 euros per explotació.
1: Unes polítiques que van en contra de la pagesia, que no protegen la pagesia, però a l'escala global. El mundo sin pagesia nunca s'ha provat. Estamos ara... como primer mundo, que lo hemos probado porque en Europa la modernidad era de arrasar con la pagesía y fondos de inversión que acaparan tierras y recursos y bancos que van a producir alimentos. Y...
0: Però avui també és un dia per posar en valor una part fonamental de la pagesia. Aquest 15 d'octubre se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, una jornada per reconèixer la feina de les dones al camp que durant molts anys ha quedat en un segon pla. Les dades demostren que encara queda camí per recórrer. A Sant Boi només un de cada 6 llocs de treball agrícoles està ocupat per una dona segons l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. I al conjunt de Catalunya, tot i que les dones representen gairebé la meitat de la població rural, menys de 3 de cada 10 explotacions agrícoles gestionades per persones físiques tenen una dona com a titular. Una desigualtat que també trobem a escala mundial. Segons les Nacions Unides, les dones representen aproximadament 4 de cada 10 persones que treballen al sistema agroalimentari, però continuen tenint més dificultats per accedir a la propietat de la terra. I no només parlem de propietat. Segons la FAO, les dones assalariades del sector agrícola cobren de mitjana gairebé un 20% menys que els homes. Tot i això, també hi ha dades positives. A Catalunya, una de cada 3 persones joves que es van incorporar a l'activitat agrícola a l'any 2024 era una dona. I aquest 2026 era especialment significatiu perquè les Nacions Unides han declarat Any Internacional de la Dona Pagesa amb l'objectiu de reconèixer la seva contribució al sector i promoure la igualtat d'oportunitats. I darrere d'aquestes xifres també hi ha històries i persones. Per parlar de la importància d'aquesta jornada i del paper de les dones en el sector agrícola, ens acompanya la Teresa Vendrell, de Merlet Fruites i Verdures. Què tal, Teresa?
2: Doncs molt bé, la veritat.
0: Com va tot? Com van aquests dies al camp, sobretot?
2: Bé, aquests dies al camp estan sent una mica complicats amb l'aigua que està caient. Que ha caigut, més ben dit, no? No està ajudant massa, diríem, a el que és les feines de camp.
0: Parlàvem del Dia Internacional de les Dones Rurals. Què significa per a tu una jornada com aquesta? Per què creus que és important que existeixi?
2: Bé, és important perquè es visibilitzi la dona en el que és l'entorn rural, i més ben dit en el món rural. La dona sempre ha existit, no és que ara hàgim aparegut de nou, sinó sempre hem existit. I com sempre diem nosaltres, hem sigut el pal de paller.
0: Mm-hmm. Per què ho dius?
2: El pal de paller?
0: Sí.
2: Ho dic perquè antigament les dones estaven menys reconegudes. Era com que la dona s'encarregava més de la casa i el que feia era ajudar, no?, al camp. Anava a ajudar, entre cometes, no?, a l'home. Aleshores, però ella en molts casos era la que se'n cuidava del ramat, de les gallines, de l'hort, i a l'home en moltes ocasions era el que cultivava o se'n anava a vendre. Sense una dona que no ha sostingut una casa o que no ha sostingut, quan l'home marxava, sostindre el que era el fet de fer la feina, no?, quan no hi era ell, no s'és pogut tirar endavant.
0: Sí, sí. Com ha canviat el paper? Suposo que ara no té res a veure amb el de fa uns anys, el paper de la dona.
2: Bé, no, són més visibles. És veritat que també, doncs, moltes tenim més estudis, no?, i tot això, doncs, et fa, doncs, veure d'una altra visió, no? Però sí que és veritat de que, tot i així, encara tenim el fet de que hàgim de demostrar més, no?, a vegades.
0: Suposo que en feines més físiques, potser, Teresa.
2: Bé, en feines més físiques, avui en dia, sí que és veritat que hi ha feines que costa, o sigui que ja, la força hi ha de ser encara, no?, però hi ha molta maquinària que t'ajuda, o sigui, jo em dedico a la poda, no?, i a l'hivern, i les màquines que hi ha avui en dia no són les mateixes que fa 30 anys, que primer no eren ni automàtiques i segona si una motosserra pesava com el que podies arribar a pesar, no?, entre cometes. Però sí que és veritat que tot això ha evolucionat cara bé, no?, i avui en dia, doncs, està força anivellat.
0: Tu vens d'una família molt agrícola, no?
2: Sí, el meu pare és pagès i, bueno, jo vaig decidir fa 10 anys fer un canvi. Jo no em dedicava al món agrícola, sinó fa 10 anys em vaig incorporar i aquí estic.
0: Com és que t'hi vas incorporar?
2: Doncs, mira, volia fer un canvi i també em va vindre, doncs, que el meu pare es tenia que jubilar i les terres tenien que passar a nom o de la meva mare, que jubilava al cap de 3 anys, o, bueno, jo soc filla única, i aleshores, doncs, al anar al meu nom és dir, home, doncs, per què no treballar-les juntament amb el meu pare, eh? I aquí va fer com vam fer el canvi, i també vam fer una mica en el canvi del que és comercialitzar el nostre producte, que vam tancar el cercle, diríem, que el produïm i el comercialitzem tots nosaltres.
0: La teva història deu ser de les úniques en el món actual, no?, de que hagis canviat la feina més convencional de ciutat a una feina més agrícola. Suposo que està passant al revés.
2: Sí, bueno, n'he conegut alguna noia, que també ho ha fet aquest canvi. No sóc l'única, sí que és veritat que hi ha més dones que han fet el canvi, però sí que és veritat que s'acostuma a ser al revés, no?, que tu dius que el camp del rural te'n vas a la ciutat.
0: Tu abans havies tingut contacte, entenc, amb la terra igual, no?, per l'entorn familiar?
2: Sí, sí, o sigui, des de petita que bueno, quan el meu pare es va dedicar a ser pagès, doncs és el que passa en una casa, tot s'acabes posant, tots acabem treballant. I si vols que les coses funcionin i vagin a una, hem d'anar tots, hem de remar tots cap al mateix sentit. I jo també tinc dues filles, jo no sé què faran el dia demà, però sí que és veritat que quan estem en campanya, elles saben que han de remar juntament amb mi, si no la cosa no funciona.
0: T'agradaria que les teves filles també s'hi dediquessin?
2: Doncs no ho sé, la veritat. Jo només els dic que facin el que elles vulguin, com a mi em van deixar escollir, i si elles s'hi volen dedicar, doncs benvingudes, i si no, doncs no passa per res.
0: Clar, has estat en contacte amb el sector agrícola des de pràcticament sempre, i tornant a una miqueta a la temàtica anterior, hi havia ja prejudicis pel fet de ser dona en aquest sector?
2: Bueno, jo t'he dit una cosa. Jo el que són amb companys que tinc de pagès d'aquí, de la zona o de Catalunya o a nivell nacional, no he trobat mai cap tipus de conflicte, ni perquè siguis dona et miren diferent, ni res, al contrari. O sigui, et sumen, ets una persona més i ja està. L'única diferència que he trobat és potser amb algun proveïdor. És a dir, lo típic, algun proveïdor que et ve pel camp i que et ve a ofertar els productes fitosanitaris o, no? I et pregunta on està l'amo. No hi ha amo, aquí la mestressa sóc jo, ens et queden mirant, no? O potser has hagut de portar a arreglar un tractor, el mecànic, no? Que no t'ha volgut explicar perquè ha suposat que no entendries el que li ha passat amb el tractor. Coses així, sí, diríem externes a el que són els meus companys i companyes.
0: Sí, sí, és fort que encara passi, no? Suposo que, bueno, aquí estic fent una miqueta de ficció, però suposo que és sobretot gent més gran, no?, que està més acostumada a relacionar la feina agrícola amb els homes.
2: Sí, no sé què dir-te, eh? O sigui, potser sí. En els dos casos que em va passar, no. O sigui, eren persones que potser tenien 10 o 15 anys més que jo, o sigui, no això extremadament grans. Però bueno, potser no es pensaven que jo fos la persona responsable, no ho sé.
0: Doncs encara és encara més, crida més encara més l'atenció. M'agradaria també conèixer, ja que ets aquí a Ràdio Sant Boi, a gent de carrer, la història del vostre negoci. Com neix Marlet Fruites i Verdures? I si és un negoci familiar de fa ja molts anys?
2: Doncs mira, és un negoci familiar aproximadament de fa 30 anys. Mm. El meu pare era camioner. En el 92, bueno, després de les Olimpiades, la feina no li va anar gaire bé i doncs, el tema del camió no va acabar funcionar i va decidir plegar. I tenien un camp de cirerers i bueno, qui va començar doncs, a comprar-ne un altre i anar fent, no? Aleshores, jo vaig estudiar, em vaig anar a treballar fora i quan vaig tornar, bueno, vaig tenir una família, jo treballava a una altra empresa, fins que em vaig posar amb ell. El meu pare, bàsicament, cultivava i tot el que cultivava quasi tot ho portava a Mercabarna. Val? Sí que és veritat que en el poble, nosaltres som d'un poble que és Obegas, d'aquí de les Llobregat, veníem algo. Però diríem que el gran percentatge de quilos pues, anaven a Mercabarna. Quan jo em vaig posar amb el meu pare, un dels objectius que va ser, vaig tenir clar, és primera, que em tenia que ensenyar a ser de pagès. Pagesa era el meu pare, no?, a ensenyar-me la professió. I segona, que tenia que canviar la manera de vendre. Jo sempre deia que teníem l'àrea metropolitana aquí mateix, bueno, Vegas també ho és, no?, i que ens ho teníem que acabar venent nosaltres. Aleshores, bueno, diríem que el que és la botiga de maig a setembre, que és on venem, doncs, promocionar bastant, no?, i després també vam crear un mercat de pagès dintre del que és el poble. I així la gent doncs, ens va començar a conèixer i bueno, fins al dia d'avui.
0: Uh-huh. I a part d'acabar, Teresa, després d'aquests anys, d'aquesta última etapa teva, amb el canvi de professió, arribar a la terra, què és el que més t'agrada?
2: La llibertat.
0: La llibertat?
2: Sí. La llibertat, el fet de poder treballar, sí que és veritat que és molt esclau, o sigui, és que clar, té les dues versions, no? Estàs esclavitzat sempre, com aquí qui diu, sobretot amb el tema del temps, no? Per si et plou, per si et fa massa calor, no? Vull dir, això és un fenomen que tu no pots governar, però sí que és veritat que tens una llibertat que en cap altra feina te la dona. En el sentit de que, com aquell que diu, tu vas a treballar al camp, i en una època del camp, quan vaig esporgar i tot això, que jo munto el meu horari, no necessito que ningú me'l munti, ni objectius, ni coses d'aquestes. Aleshores, és una manera de treballar molt diferent.
0: Ara mateix estem parlant molt de comerç local, aquí a Ràdio Sant Boi. Mm-hmm. La gent valora el producte local?
2: Sí. Jo penso que sí, que la gent, sobretot des del Covid cap aquí, ha començat a valorar molt el producte local i que tot i així falta o més, no sé si dir-lo, promocionar-lo o més educació que ara aquest sentit, però sí que és veritat que la gent ho comença a valorar bastant més.
0: I per acabar, Teresa, avui aprofitant aquest Dia Internacional de les Dones Rurals, quin missatge donaries a una noia jove que s'estigui plantejant doncs, dedicar-se a l'agricultura?
2: Que si ella vol, ella pot. Però això extrapolat a tothom. Si tu vols fer una cosa, tu pots. No t'escoltis a ningú. Perquè la gent no et dirà el bé que faràs o no t'animarà, al contrari. Aleshores, tu has de seguir el teu camí i si tu vols, tu pots.
0: És un món, potser, Teresa, que encara és més difícil trobar gent que et motivi?
2: Sí. Jo quan m'hi vaig posar al meu entorn, o sigui, la meva parella no, però sí que tenia amics que em deien ja seràs capaç de fer-ho, i això a mi em va crear dubtes. Però bueno, si jo puc portar un tractor, també hi ha noies que porten avions, o noies científiques, o de tot, o sigui, no crec jo que t'hagis de posar límit si tu vols fer una cosa.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Teresa Vendrell, de Marlet, fruites i verdures en aquest Dia Internacional de les Dones Rurals. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: amics i oients de Ràdio Sant Boi. Estem en directe per viure i per narrar-vos el partit que tant hem parlat i que tantes ganes teníem de viure. El derbi de la ciutat.
1: Estem a les portes ja del derbi. Així començàvem l'últim derbi de la ciutat al maig del 2025, quan el Ciudad Cooperativa va guanyar 0-1. El Baptista Milà va aconseguir així l'ascens a la Lliga Elit. Aquest dissabte, més d'un any després, es tornen a enfrontar Copa i Sant Boià de nou a Primera Catalana. I avui toca fer la prèvia d'aquest partidàs que tindrem a la ciutat. Un derbi que arriba amb urgència per part dels dos equips. Avui començarem amb els visitants, el Futbol Club Sant Boià, l'equip dirigit un any més per Alberto Triguero, que ha fet 16 fitxatges i 9 renovacions per mantenir les bones sensacions amb les que van finalitzar la temporada anterior, on, tot i estar coers, durant moltes jornades van acabar salvant la categoria a l'última jornada. Fins ara, malauradament, no ha estat així. L'equip suma 3 derrotes en les primeres 3 jornades i arriba aquest derbi amb la necessitat de convertir en punts les bones sensacions que han mantingut en alguns trams de partit i, sobretot, evitar les desconnexions que han costat gols en jornades anteriors. Serà un derbi vital pel Sant Boià, que necessita aquests 3 punts sí o sí, o la situació començarà a ser molt complicada. Veurem com està el Sant Boià abans d'aquest partidàs. Allà hi tenim l'Eloi Collazos i l'Albert Vilar. Què tal? Bona tarda.
2: El John, bona tarda. Doncs sí, som aquí a la Milà, l'estadi del visitant d'aquest derbi, que haurà l'últim entrenament, el darrer abans d'aquest derbi tan especial. Tenim amb nosaltres el capità, el Joan Avellanet. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Com es viu una jornada així de derbi?
3: Bueno, al final molt contents. Al final és un partit bastant especial. Per nosaltres és important, perquè portem, bueno, aquesta trajectòria que no és gaire bona. I volem això, jugar aquest partit, intentar treure el millor resultat per poder escalar classificació i així fer, començar a tindre una bona dinàmica.
2: Com està el planter? Està nerviós?
3: No, nerviós no. El que està és molt... Estan molt contents, tenen ganes, volen jugar aquest partit. Nosaltres, els que som d'aquí a Sant Boi, els hem transmès aquesta il·lusió de jugar un derbi aquí a Sant Boi. I res, amb moltes ganes tots.
2: Aquesta passió es pot transmetre a la gent que no és d'aquí, de Sant Boi?
3: Bueno, jo penso que sí, al final... L'únic que són ganes, al final la gent et seguirà, i aquesta planta, si algú té, és que sempre està unida, o sigui que estan tots amb i el dissabte a tope.
2: Vas pujar molt jove tu, del juvenil al primer equip, com comentàvem abans, amb 19 anys vas jugar el primer derbi. Recordes d'aquest derbi tan especial, aquests dos derbis de fet de la temporada, ja fa dues temporades?
3: Bueno, recordo un derbi molt intens, al final és un camp molt petit i hi ha molts duels, i bueno, me'n recordo 1-1, al final van fer el gol a l'últim minut, però bueno, va ser un partit molt especial, ho vaig disfrutar molt i esperem que aquest cop ens enduem la victòria.
2: Clar, parlaves de les dimensions del Dani Jarque, molt diferent a l'estadi que tenim ara davant, que és el Baptista Milà. És molt més complicat jugar allà?
3: Bueno, no més complicat, al final t'has d'adaptar a tots els camps de la categoria. Aquest camp és una mica més petit. Doncs el que hem de fer és, durant els entrenaments que ja hem fet aquesta setmana, treballar-ho i que surti el que hem treballat el dissabte.
2: Hi ha alguna pista que em puguis donar del que us ha parlat el Triguero?
3: No, això no podem donar pistes, al final és el que treballem nosaltres aquí, o sigui que serà un partit molt intens, amb molts duels, i això és el que puc dir.
2: Joan, esteu visquent una situació complicada, són 3 derrotes, partits que a vegades donava la sensació que l'equip donava per més o que tenia... i els resultats han estat negatius. Com esteu vivint també aquesta situació ja de 3 setmanes, jornades, bueno, 4, perquè un partit doncs finalment no es va disputar, però sí que un mes ja sense victòria?
3: Bueno, sensació de que hem anat de més, sí que és veritat que en molts partits, com per exemple el primer o segon, els primers minuts, com ja vaig dir, sempre ens marquen gols que ens feien estar fora del partit, però bueno, això que et dic, de menys a més, i amb ganes d'aquest partit que és especial i hauria de ser un punt d'inflexió en la nostra trajectòria i dinàmica, esperem que ho puguem aconseguir el resultat i així guanyar una bona dinàmica pels següents partits.
2: Creus que han estat els punts febles de l'equip?
3: Bueno, en general el tema defensiu a vegades... sí que és veritat que ens desplaça molt fàcil i patim a l'esquena, tant centrals com pivots, i bueno, el que hem de fer és això, millorar-ho, que ja ho hem estat fent aquestes setmanes. L'anterior setmana jo crec que es va veure prou bé l'equip, i ara seguir, o sigui, no hi ha marge d'error.
2: Hi Ja per acabar, Joan, com a capità, què li diries als aficionats del Sant Boià que s'han de desplaçar mínimament aquesta setmana, però perquè vinguin a veure el derbi?
3: Bueno, res, els socis que vinguin amb molta il·lusió. Al final tots sabem que és un partit especial. La gent d'aquí estem molt il·lusionats i volem guanyar. O sigui que vinguin al Dani Jarque i a disfrutar del partit.
2: Doncs ja hem escoltat les paraules del Joan Avellaner. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: El capità del Sant Boià. I estem amb un altre protagonista, amb l'Ivan Fuentes, el porter d'aquest... Triguero, què tal?
4: Molt bé, molt bé.
2: Excompany d'equip a l'Aragón, que Fre, el David Aragón, era capità d'aquest Sant Boià i que ara en aquesta nova temporada ha estat just aquesta setmana per la Ciutat Cooperativa, perdó, just en aquest derbi.
4: Bueno, ell, perquè ara mateix estava sense equip i crec que per ell és una bona oportunitat seguir en rutina, la mateixa categoria. Bueno, també li queda molt a prop de casa i jo crec que és una bona oportunitat per ell. Segur que tindrà minuts aquest cap de setmana i molt content de...
2: Has parlat amb ell?
4: Bueno, li vaig enviar un missatge. Sí que li vaig enviar un missatge que me l'agrava molt de tot en actiu i bueno, que ens trobaríem aquest cap de setmana.
2: Ja deies l'any passat, parlant ja de la situació de l'equip, que era un equip jove, viatges, no sé com valores aquest inici.
4: Bueno, situació gairebé similar. Sí que és veritat que no els mateixos fonaments i aquest any ja s'han canviat coses que milloren l'anterior i crec que a curt termini és més possible revertir la situació, no com l'any passat. I estem en això, estem treballant en revertir aquesta situació.
2: Clar, que l'any passat es va arribar al final de la temporada així com a objectiu principal, que va ser l'última jornada, a l'últim minut pràcticament. No sé què t'esperes d'aquest any.
4: La idea principal és no patir tant, no fer patir tant als seguidors del Sant Boià, no fer patir tant a les nostres famílies i aconseguir la salvació molt abans.
2: Arriba una setmana de derbi diferent. Com l'has viscut tu? És el primer derbi que jugues, no?
4: Sí, de Sant Boi sí, però bueno, he tingut la sort de viure un Sant Andreu. He viscut també un Vic Manlleu. He viscut també un Sabadell bé a Terrassa.
2: Saps el que és, viure un derbi?
4: El derbi són els derbis i sí que et porten més alegria que... I són partits que al jugador li encanten jugar, perquè el camp està ple, és un partit més. Al final no deixa de ser 3 punts i l'únic maco que tens és que et sents professional.
2: Crec que mai ha jugat tampoc el Dani Hart, que és un estadi molt petit en aquestes dimensions diferents.
4: Bueno, al final durant... any ens trobem varis camps que són bastant petits i el Dani Jarque serà un més. Al final ells, al final com a local, són un equip molt competitiu, saben que porten una dinàmica de jugant com a local molt bona als anys des que entrenador el Javi, i bueno, a casa segurament sigui més complicat que de visit, que si vinguessin al Joan Baptista Milà. Però bueno, intentarem amb les nostres armes fer-los el més mal possible i revertir les seves armes.
2: Ivan Fuentes, porter del Sant Boià, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest duel contra la Copa i contra el teu ex-porteria. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Ja hem escoltat les declaracions del porter de la Sant Boià, que es va amb l'altre jugava i de l'equip. Ara tenim amb nosaltres a l'entrenador del Sant Boià en aquesta prèvia a Ciutat Cooperativa, l'Alberto Triguero. Alberto, què tal? Com van els nervis?
5: De moment molt bé, bona tarda. Anem fent.
2: Es noten aquesta setmana unes vibres diferents?
5: La veritat que de moment no, és cert que és un derbi i ja se'ns ha parlat d'això, però nosaltres afrontem la setmana igual, el treballant igual, tenim molta feina per fer.
2: Com es troba l'equip després d'un inici bastant dur?
5: Doncs bé, amb ganes. Ha sigut i que no ens esperàvem a aquest inici de Lliga, però és que el grup està lluny, està motivat, està amb ganes i treballant, perquè ara no ens queda un altre que treballar i molt.
2: Després de la derrota de la setmana passada, crític amb l'actitud i l'ambició dels teus jugadors, no sé si es reafirmes d'aquestes paraules.
5: Bueno, al final va ser un toc d'atenció al grup, no? Perquè considero que hi ha molt de talent i hi ha molt de nivell al grup. És necessari que ho mostrem a l'hora de competir, no? Perquè si veieu els entrenaments, és un tòpic, no? Però és veritat que el ritme és molt alt, el nivell dels jugadors és molt alt, però a l'hora de cap de sí que estem mostrant aquesta part més jove la competició ben, no? Una mica, i llavors hem de donar per començar a competir com saben i com sabem com equip.
2: Això és més subjectiu percepció nostra, però ens dona la sensació que aquest Sant Boià està jugant bé. I et dona aquesta sensació també?
5: Que sí que és veritat que hem millorat en pilota des de la jornada 1 a la jornada 3, però que aquestes situacions defensives han generat dubtes i aquests dubtes es traslladen ofensivament, no? Perquè a l'inici de la pilota al final són dels defensors i si comencem amb aquesta part que la gent dubta, doncs no està tot fluid, però crec que sí que és cert que aquest cap de setmana contra l'Sporting la primera part va ser bastant bona. Sí que és cert que quan ens van treure la pilota van patir i després de patir doncs ens van tornar a costar entrar al partit, no? I és això el que hem de millorar a nivell defensiu i la sensació quan tinguem situacions on no tenim la pilota, perquè al final als 90 minuts hi haurà molta part del partit que no la tenim.
2: És el primer dies aquesta Ciutat Cooperativa de Javier.
5: Doncs bé, al final jo he anat ja com a visitar grup amb molt bons jugadors, una base de molts anys treballant junts, que ho estan fent molt bé, la realitat és aquesta, que és un grup que de bons jugadors i que estan treballant molt bé i que a més tenen una afició doncs, que els recolza i els acompanya durant tot el partit, no? Doncs això és bonic de jugar i considero i crec que anar com a derbi doncs encara millor, no?
2: Hi ha alguna cosa especial?
5: Bé, la veritat que com cada partit tenen molts punts forts i sí que ens preocupa moltes coses que haurem de treballar per intentar contrastar, però al final com un altre partit més que afrontem amb moltes ganes, il·lusió i intentar guanyar els 3 punts.
2: Alberto Triguero, entrenador, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest derbi.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja els protagonistes del Sant Boià que ja es preparen per començar aquest últim entrenament al Vista Milà abans d'enfrontar aquest derbi contra la Ciutat Cooperativa que viurem al municipal Dani Jarque i que ara ens desplaçarem fins allà per parlar amb els rivals d'aquest Sant Boià i amb els protagonistes de la Ciutat Cooperativa.
6: Eloi, tu notes molts nervis allà o què?
2: Sí, home, els jugadors estan diferents, estan més tensos, saben que ens diuen que no, però ja saps com va això del futbol. Això...
6: Tu estàs nerviós?
2: Jo sí, a mi m'encanta.
6: Seràs el narrador, eh?
2: Seré el narrador principal i jo veig l'Albert, que està al meu costat i està encara més nerviós que jo i em posa més nerviós encara.
6: Albert, dona-li una abraçada que se la mereix. Eloi, d'aquí res, us saludem a la Ciutat Cooperativa, que serà l'escenari d'aquest partidàs que tindrem aquí també a Ràdio Sant Boi, a Sant Boi en joc. Eloi, fins ara.
2: Fins ara.

0: Paper i boli tots, eh? Dissabte a les 6, a Samui en Joc, viurem aquest partides en directe al municipal de Nijarque, aquest derbi entre el Club Futbol Ciutat Cooperativa i el Futbol Club Sant Boià. La Copa ara mateix es posa 13a amb 3 punts en 3 partits, si mirem la classificació, i necessita guanyar per sortir d'aquesta zona de descens. El Sant Boià, amb 3 derrotes a les primeres 3 jornades, també té l'urgència de guanyar per sortir d'aquesta zona vermella. De fet, caps dels dos equips perdonarà cap esforç en aquest derbi que serà vital pels dos clubs de Sant Boi. Nosaltres seguim en aquesta prèvia que estem fent des de Gent de Carrer, ja mirant el dissabte, i ho fem amb un cara a cara amb els dos presidents dels dos clubs que s'enfrontaran aquest cap de setmana. Francisco Ramos, què tal, com estàs?
1: Hola, buenas tardes.
0: President del Ciutat Cooperativa, i Joan Avellanet, president del Sant Boià, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ara mateix estàvem justament a casa vostra, escoltant també alguns dels que seran protagonistes en aquest partit que tindrem dissabte. Ens deia l'Eloi Collazos que hi havia nervis per allà, en el teu cas, com van els nervis?
2: Bé, jo ara mateix tranquil·litat. Evidentment, nosaltres estem en un altre àmbit, no formem part del planter, i ja ens agradaria poder jugar un derbi així.
1: Sí, amb
2: el president, el Ramos, segur que pagaríem diners per poder jugar. Llavors, bueno, portant tranquil·litat i en el nostre cas, pues, confiança al Sant Boià, i segur que ho deixen en tot, els jugadors.
0: Ara mateix el Albert Vilalí i l'Eloi Collazos anant cap a casa vostra, Francisco Ramos, per parlar també amb l'entrenador, també en part de la plantilla, per saber quines són les sensacions d'aquest cap de setmana. En el teu cas, com van els nervis?
3: Bueno, nosotros lo afrontamos con la máxima ilusión posible. Sabemos que nos vamos a encontrar en nuestro campo, en nuestra afición, nuestros socios, y vamos a dar el do de pecho. Sabemos que llevamos una rachita que no es la mejor, pero bueno, el próximo sábado pues saldremos de dudas.
0: Ara entrem a nivell esportiu, tot el que implica aquest partit, amb dos equips que evidentment van molt necessitats de punts, però en el sentit també més anímic, un derbi com aquest és diferent a qualsevol altre partit?
2: Segur, segur. O sigui, no compta el que ha passat fins ara. Al final és un partit superapassionant i que l'hem de mirar de gaudir i amb la mesura del possible guanyar el Sant Boià, evidentment. Aquí cadascú es compra cap a casa.
0: Francisco?
3: Bueno, para nosotros este derbi es súper ilusionante. Es la segunda vez que lo vamos a tener en la historia del club. Y obviamente, pues, disputar un partido contra el Fútbol Club Sant Boià es algo que te ilusiona y que la gente va a estar ahí con muchas ganas.
0: A nivell esportiu, ara ho explicàvem, no ha estat un bon inici de temporada de la Cope. Tot i així, sabem que els resultats que té la Cope a casa són molt diferents dels que té fora de casa. En aquest cas, jugueu amb això a favor, jugueu a casa. Què implica això per vosaltres?
3: Hombre, en estos 4 años, este va a ser el 5º año, pues la verdad es que jugar en casa ha sido siempre una oportunidad para siempre sacar los partidos. Te voy a poner un ejemplo. Temporada pasada descendimos de Liga Élite y fuimos el tercer mejor equipo jugando en casa. O sea que con eso te lo estoy diciendo todo.
0: Joan Avellanet, quan escoltes això, fa una mica de por o què?
2: No, mai. Por mai. Sempre respecte, evidentment, als rivals. Però por en cap cas.
0: Però és molt forta la Copa a casa, eh?
2: Bueno, sí, però sempre els records es trenquen, no? Al final sempre hi ha un moment i esperem que aquest cap de setmana sigui que nosaltres puguem endur-nos els 3 punts. Evidentment ho intentarem i la Copa intentarà guanyar.
0: A nivell futbolístic, diries que canvia alguna cosa aquest ambient que es veurà al Dani Jarque, el fet de com juga també la Copa quan juga a casa? Com condiciona el fet de que el partit sigui al Dani Jarque?
2: Bueno, les característiques del camp són unes. Sabem que l'afició té una afició excel·lent que apreta molt, però al final en el Ver hi ha 11 contra 11 i una pilota, i això és el que compta.
0: En aquest 11 contra 11, Francisco, hi ha hagut canvis a la Ciutat Cooperativa aquesta temporada. De fet, l'equip ha fet 13 incorporacions. L'última ha estat la del porter i, de fet, l'excapità del Sant Boià, el David Aragón. Com s'ha donat aquest fitxatge?
3: Pues bueno, pues ahora la circunstancia de que esta semana pues nos hemos enterado a través del portero que teníamos en el primer equipo, Arnau, que tiene que dejar de jugar al fútbol, dejar de hacer deporte por unos problemas que tiene en la espalda. Y bueno, se presentó la oportunidad de fichar a David y obviamente la hemos aprovechado.
0: ¿Cómo se ha viscut des del Sant Boià aquesta baixa?
2: Bueno, en principi sorpresa per veure que han fitxat el David Aragón, però evidentment amb la situació que tenien i que lamentablement el porter té una lesió que no pot continuar amb l'activitat esportiva, doncs li comentava abans al president Ramos, han fet un gran fitxatge, un molt bon porter i una bona persona, el coneixem a casa, clar.
0: Però hi ha una mica de rancor per el fet de si hagi marxat en aquest moment o no?
2: No, per res.
0: Escoltàvem ara que deia el Francisco Ramos que a l'inici de temporada hi havia coses que podrien haver millorat per iniciar la Copa. En aquest cas, com es valora l'inici de la Lliga del Sant Boià?
2: Doncs també una mica abans ho deies, no? Aquest serà el derbi potser de les necessitats. Arribem amb urgències tots.
0: És tòpic futbolístic, però és que és molt realista.
2: Però, sí. Però és que és així. Si la Copa en té, nosaltres més, jo crec, vale, pel nivell, per la puntuació que tenim. Nosaltres hem començat, no hem donat el nivell esperat, hem estat amb dos partits on pràcticament hem tirat amb dos partits, al camp del Júpiter i a casa nostra amb la Rapitenca. En 10 minuts havíem encaixat dos gols a cada partit, i aquesta categoria és igualada, i llavors quan si has de remuntar has de bregar molt. No ho hem aconseguit, i en l'últim partit doncs es va veure ja una altra cara de l'equip.
0: Sí.
2: En atac vam generar més, l'únic que vaja, quan tenia el partit encarat i a punt de rematar-lo, quan anaven a pitar la mitja part, pues, segona targeta groga d'un jugador nostre i una falta que la va picar de manera excel·lent el jugador de l'Sporting de Gavà, va ser l'1-1, i a la segona part a pilota aturada a l'1-2. Hem de millorar i bueno, pues mira, ens arriba aquest partit i a guanyar hem d'anar.
0: De fet, ens deien des de Samuel Enjo, que van estar explicant el partit, que hi havia sensació de que alguna cosa estava anant millor en el sentit futbolístic, no? De que l'equip transmetia bones sensacions, no així en el resultat final, però tu creus que l'equip arriba en un bon moment aquest derbi si deixem de banda els resultats, parlant només a nivell futbolístic?
2: Bueno, arribem que estem creixent. Serà suficient? Doncs potser el dissabte després del partit t'ho puc dir. Esperem que sí.
0: Aquest any el Sant Boià també ha tingut una reestructuració bastant forta en el sentit dels jugadors, també de la directiva. Per exemple, no hi ha filial, tampoc equip de veterans, a partir d'aquest any. Per què s'han pres aquestes decisions i com ha estat també l'inici de temporada, més en el sentit de l'organització del club?
2: A veure, a nivell de veterans, nosaltres el que vam fer, vam analitzar la situació, ho estava comentant abans amb el president Ramos quan hem entrat, i la proposta que teníem nosaltres sobre la taula és exactament la mateixa que tenen ells amb els seus veterans. Amb una particularitat, i era que la major part dels nostres dels integrants de l'equip de veterans doncs no havien jugat mai al Sant Boià. Llavors vam mirar de potenciar una miqueta més el futbol base en lloc de tindre un equip de veterans. Si haguéssim tingut més espai, doncs no hi hagués hagut absolutament cap problema perquè continuessin.
0: Clar, posats a prioritzar, volia prioritzar el futbol base, clar.
2: Sí. I en el tema del filial, perquè nosaltres volíem el que volíem i intentàvem tenir era un filial, la nostra intenció és que fos sub-23. Nosaltres, el primer equip té una mitja edat de 23,3 anys. No tindria molt de sentit tindre un filial de 20, amb jugadors de 26, 27 anys, etc. Llavors, al final, el vam intentar crear, es va demanar una sèrie de patrocinis, no es va acabar de lligar i s'ha acabat desmuntant.
0: Sí que és cert que sobre això hi ha una bona notícia també per l'equip, és que ha debutat un juvenil, és l'Àlex Saures. Què implica això pel club?
2: Bueno, és seguir amb la confiança que volem que la gent de baix tingui la il·lusió per arribar al primer equip. I en aquest cas pues, tenim diversos jugadors que són de Sant Boi i tot això pues, intentarem anar-ho promocionant i que vagin succeint coses d'aquest estil.
0: Aquest és el segon derbi que es viurà al Dani Jarque. Francisco, ¿qué recuerdas del primer, del de fa dos años?
3: A ver, fue un partido bastante, bastante duro, hay que decir la verdad.
0: Sí, sí.
3: Se pusieron ellos por delante y al final, prácticamente del partido, logramos el empate. Pero, a ver, igual que el primer partido de hace dos temporadas, este sábado va a ser igual de duro. Pero bueno, ahí estaremos para intentar que los puntos se queden en casa.
0: Veurem què és el que acaba passant. a nivell futbolístic, explicau també què us esperava del partit, que seria un partit doncs molt exigent, que tampoc tenia molt a veure un derbi amb els altres partits, perquè implica també doncs un nivell emocional que estàs molt exposat a moltes coses i que els nervis estan a flor de pell, però més a nivell futbolístic com a tal, què us espereu del partit?
2: Una mica coincideixo aquí amb el president Ramos, serà un partit crec i esperem que sigui un partit emocionant, un partit maco, que ho pugui gaudir la gent. Evidentment, per les característiques del camp, que és un camp petit, hi haurà, suposo, ja veurem què passarà, però suposo que hi ha bastantes segones jugades, que s'haurà d'estar molt atent a aquests rebutjos, i qui guanyi aquests duels pues, pot ser que tingui molta part del partit guanyada.
0: Francisco?
3: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Al final, esto se trata de sobre todo intentar meter la pelota y no encajar, a ver, son las leyes del fútbol, pero bueno, que sí, es muy importante que el equipo salga concentrado, no permita ninguna circunstancia que nos ponga en peligro y apretar lo máximo, y sabemos dónde estamos, sabemos qué es lo que queremos y es ganar el partido, así de claro, no hay otra.
0: Que és, ara deia el Joan Avellaner que no li feia por res, però segurament que alguna cosa a l'equip rival, que és el punt més, més fort, no? Que a més teniu en compte també a l'hora d'enfrontar el partit. Francisco, quin diries que seria el punt fort del Sant Boià?
3: A ver, ellos son, como ha dicho antes el presidente, ellos apostan por un juego más colectivo. Nosotros quizás seamos más directos. Pero bueno, en la COPE lo que no se negocia es el esfuerzo, eso está claro, eso está prohibido.
0: Joan, et pregunto el mateix.
2: a veure, la base que tenen, i que porten anys treballant aquesta base, que el Javi Calvo ho està fent molt bé a la COPE, i llavors tenen tota una sèrie de jugadors, Kilian, Relova, Biel Blanco, no me'n voldria deixar cap, segur que me'n deixo algun, demano ja disculpes, Lixam, Toni Colom, que malauradament el tenen lesionat, que esperem que es recuperi aviat. Tot aquest grup, que me n'he deixat algun, demano disculpes ara mateix, pues és un grup molt potent, és un grup que la temporada passada, a l'últim segon, van tindre la mala sort de baixar de la Lliga Elite. Llavors, és aquest bloc amb aquesta intensitat, sí. el que hem de mirar de controlar i hem de mirar de contrarrestar.
0: I aquesta continuïtat del projecte, no? Que és una cosa, en aquestes categories, és que, i ho sabeu bé els dos, és que és molt poc habitual, és molt especial el que passa a la Copa en aquest sentit.
2: Correcte, correcte. Sí, sí, és així.
0: Un altre dels elements a tenir en compte, ara ho explicau, és l'afició, i el que volíem dir-vos també és que envieu un missatge a les vostres aficions de cara a aquest partit. Comencem amb tu, Francisco, què els hi diries als aficionats de la COPE per animar-los a que estiguin amb vosaltres aquest dissabte?
3: A ver, no hace falta, nuestra afición no hace falta que la motivemos, ya está motivada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya sea San Boya, sea cualquier equipo, todos lo saben, nuestra afición tira mucho y obviamente, a ver, pues muchas gracias por ese apoyo que tenemos incondicional por parte de ellos, y esperemos que este sábado se vea refrendado una vez más. Que por cierto, tengo que dar una anécdota, me pasó con David Aragón el martes en el entrenamiento, dice, es que jugar aquí es flipante. Eso fueron sus palabras.
0: Jugar aquí es flipante, va a decir.
3: Sí. Más o menos.
0: Joan Avellanet.
2: Digue'm.
0: El missatge per l'afició.
2: Bé, el que està clar és que els números no són els que ens agradarien, això ho tenim clar, però al final ara és en aquests moments els que hem d'estar al costat de l'equip, tractar-los d'animar, perquè ells segur que dissabte ho donaran tot al camp de la COPE, i convido tots els socis a vindre, així podrà fer una bona taquilla aquí la COPE, de manera que puguem animar el Sant Boià i a veure si segur que traurem algú positiu d'allà.
0: Us atreveu amb una porra del partit?
3: A ver, no me la voy a jugar con un resultado, pero obviamente queremos ganar, con todos los respetos hacia arriba, pero queremos ganar, porque como te mencionaba antes, llevamos dos partidos que hemos perdido fuera de casa, hemos encajado mucho, y esta semana es que toca, y tener enfrente al San Boya pues es un motivo de tener un extra más.
0: Tot mulles, Joan?
2: Em mullaré, home, sí, home, sí. Crec que l'ocasió ho mereix, no? És molt maco poder tenir un partit d'aquest estil, poder anar al camp de la Cope, que estarem allà amb el president Ramos. Llavors, jo crec que serà un partit superemocionant, i la meva il·lusió i el que crec que passarà és que guanyarem el Sant Boià 1-2.
0: 1-2.
2: Cadascú es compra cap a casa. Sí.
0: Un altre dels temes que en aquest cas no té res a veure amb el futbol, però alhora pot tenir un impacte brutal, és la previsió de pluges. Vosaltres d'això en sou alguna cosa? Heu estat a sobre? Hi ha hagut algun contacte per si seria possible, esperem que no, evidentment, però que s'hagués de suspendre el partit? En aquest sentit, hi ha alguna alerta en aquest sentit o
3: pues,
0: esteu tranquils?
3: Pues sí, justamente esta tarde hemos recibido una información por parte de Fernando, del delegado del Baix Llobregat, que para este fin de semana puede haber problemas meteorológicos, que en todo caso ya nos irán informando cómo está la situación, pero en un principio parece ser que este fin de semana parece que tocan lluvias.
0: Entenc que ho rebo la mateixa informació també, no?
2: Rebo la mateixa perquè estem al mateix grup de WhatsApp, sí. El president Ramos i jo, i llavors, bueno, nosaltres a l'escolta, el que marqui la federació, el que marqui les autoritats, l'Ajuntament de Sant Boi, és el que acatarem els dos clubs i no hi ha res més a fer.
0: Aquest dissabte, partidàs, esperem que respecti la pluja i que puguem gaudir del futbol. Cope Sant Boi, ho veurem també com estem explicant-vos durant aquest programa. A Sant Boi en joc, ho estem vivint des del Sant Boià, d'aquí res. Ho veurem també des de la Cope, ara mateix l'Albert Vidal i Leo Callazos ja es troben allà per poder parlar amb els protagonistes, i ho hem viscut també amb els seus dos presidents en un cara a cara que hem tingut en aquesta segona hora de Gent de Carrer, amb el Francisco Ramos del CIO Cooperativa. Gràcies per visitar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I també el Joan Avellanet del Sant Boià, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres, com diem, quan queden 7 minuts per les 8, marxem a veure com està la situació al Dani Jarque. I és que el Ciudad Cooperativa afronta aquest derbi de Sant Boi el dissabte en un duel on necessiten tornar a guanyar després de les dues últimes derrotes. L'equip es posa a la 13a posició de la primera catalana, marcant ara mateix la zona de descens, i ve d'una contundent derrota per 3-0 davant el Camp Joliu. L'equip vol tornar a guanyar el Dani Jarque, com va fer a la primera jornada, i davant tindrà un Sant Boià també necessitat de punts, com estàvem comentant. Veiem com arriba el Ciudad Cooperativa per aquest derbi tan vital pels dos equips de Sant Boi. I allà els tenim ara mateix, al lloc dels fets on està, si no m'equivoco, entrenant-se al Ciudad Cooperativa Albert Vilar i Eloy Collazos. Bona tarda.
4: Bona tarda, John. Sí, estem ja al municipal de Dani Jarque, on estarem també dissabte per viure el derbi de Sant Boi. I estem amb els protagonistes de l'equip local. Comencem parlant amb l'entrenador Javi Calvo. Què tal, com estàs? Amb ganes d'aquest derbi de dissabte?
5: Pues sí, la verdad que sí. Muchas ganas de volver al municipal y, más que nada, pues bueno, siempre disfrutando de los partidos estos que son los bonitos de jugar, tanto para jugadores como para aficiones.
4: És un derbi que torna un any i mig després. Va haver-hi un partit, va ser empat a un amb gol de Carnicero al 90. Com el recordes?
5: Bueno, pues como bien ha dicho Ramos y se sabe, un partido difícil. Los derbis son difíciles, se pusieron por delante en el marcador y conseguimos el empate a final de partido prácticamente. Partidos disputados, intensos, con pequeños detalles que son los que te hacen, bueno, ponerte delante del marcador, pero bueno, a disfrutarlo y a competirlo.
4: No sé a nivell anímic com es troba l'equip, veniu d'una dura derrota allà a Camp Joliu, 3-0, l'expulsió del Pablo, com esteu vivint aquesta setmana?
5: Bien, la verdad que bien, muy motivados los chavales, con muchas ganas, lo vienen demostrando, es verdad que no han salido las cosas como queríamos estos dos partidos atrás, pero bueno, el fútbol es esto, no siempre va todo como uno quiere, como nosotros queremos, hemos estado hablando, comentando dónde tenemos que mejorar y no errar, y bueno, tenemos que plasmarlo ya este sábado.
4: Justament hi ha hagut l'expulsió del Pablo, també la lesió de l'Arnau, ara parlarem amb el protagonista a la porteria, però heu fet un fitxatge aquesta setmana, no sé com es dona l'arribada del David Aragón.
5: Pues bien, bien, como dices, necesitábamos, bueno, un poquito de nivel en la portería, más veteranía, y que bueno, tenemos la triste noticia de Arnau, que tiene la bella molestia esta en la espalda y tiene que dejar el fútbol temporalmente, y sale la oportunidad de David. Ya habíamos tenido contacto antes de arrancar temporada, me pongo en contacto con él y la verdad que muy contentos y que le vaya lo mejor posible.
4: ara parlarem amb ells en un minut. Javi, tu coneixes sobre el Sant Boià, no te l'ha de presentar. Què et sembla com un rival d'aquest dissabte?
5: Rival muy difícil, un placer tenerlo aquí otra vez, como entidad, como club, como jugadores, como míster que tienen. Sabemos que va a ser un partido dificilísimo, no han arrancado tampoco bien, estamos los dos equipos de la mano. Pero bueno, creo que va a ser un partido duro, bonito para el espectador, y que se disfrute el fútbol y que disfrute el pueblo.
4: Què li diries a la gent que pot venir aquest dissabte al Dani Harkin? L'últim cop va estar molt ple, a veure si també es pot omplir aquest dissabte, no?
5: Pues sí, la verdad que sí, animarlos a que suba todo el que pueda, que disfrute del fútbol, que animen, que se quede todo en el verde, que es lo importante de todo esto, y que gane el mejor.
4: Doncs Javi Calvo, moltes gràcies i ens veiem aquest dissabte.
5: Gràcies a vosaltres, chicos.
4: I un dels protagonistes també d'aquesta setmana és un fitxatge d'última hora, és el David Aragón, excapital del Sant Boià i ara porter del Ciudad Cooperativa. David, què tal, com estàs? Gràcies per estar aquí.
6: Hola, buenas tardes, muy bien.
4: No sé com es dona el teu fitxatge per la Ciudad Cooperativa, just aquesta setmana.
6: Sí, un poco de última hora, como ha explicado Javi. No era lo planeado, pero bueno, por circunstancias, al final... este tipo de cosas pasan en el fútbol, hay lesiones, hay dinámicas y cosas que cambian en nada, y bueno, pues como hemos dicho, pues de última hora ha llegado esta opción y la verdad que es ilusionante y aceptando el reto con muchísimas ganas.
4: A nivell personal, com et trobes? Perquè és el teu primer equip en aquesta nova temporada. Com has viscut aquestes primeres setmanes del nou any?
6: Bueno, pues desde fuera. Algo raro de empezar la temporada, como quien dice, oficialmente ahora en este mes, después de tantos años haciendo pretemporadas y siempre con ese periodo de entrar en calor y respirando poco a poco el vestuario y todo, pues es raro empezar así de golpe, pero bueno, preparado y con todas las ganas de sumar y aportar todo lo que se pueda.
4: Fora d'aquest partit, no sé quines expectatives tens d'aquest any, ja coneixes a la Copa d'Alberta, enfrontat a ell. Què t'esperes d'aquest any de Primera Catalana?
6: Bueno, pues de estar con el equipo lo máximo que se pueda de competitivo, de al menos competir todos los partidos, luchar y que no sea por nosotros, que el equipo esté arriba. Y sobre todo eso, competir y dar la cara, la intensidad y se compita a tope.
4: Y aquest dissabte ja et tocarà ficar-te els guants, no?
6: Bueno, veremos. Pero bueno, si hace falta, pues ya estamos disponibles para lo que se necesite y a competir al máximo.
4: Serà la decisió del Javi. David, avui hem d'anar ràpid. Tu has jugat un derbi aquí al Dani Harkin, que va ser l'1-1. No sé què diries que fa especial això de jugar contra el teu exequip i aquest partit contra el Sant Boià.
6: Bueno, yo creo que ya aparte de todo, cualquier derbi es especial. Entonces, haya jugado antes o no en el otro equipo o lo que sea. Ya en un campo como este que aprieta, que ahora nuestra gente se lo toma como lo que es, como un derbi vida o muerte, es especial. Y bueno, pues si ya le sumamos esa rivalidad que queda con compañeros que están allí y todo, pues ya es la guinda. Pero bueno, lo que digo, no lo hace mucho más. Ya cualquier derbi es intenso y pues bueno, con ese pequeño aliciente, pues aún más.
4: Justament, ja per acabar, hem parlat amb l'Ivan Fuentes, que té ganes de retrobar-te amb tu, en Tequito també, no?
6: Sí, també. Y sobre todo que podamos hacerlo mucho, mucho más tiempo y que sea en el verde y disfrutando de lo que nos gusta.
4: Doncs David Aragón, nou porter de la Ciudad Cooperativa, gràcies per estar amb nosaltres i benvingut de nou a Sant Boi.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
4: I per acabar també, un dels protagonistes habituals d'aquest Ciudad Cooperativa, que l'ha viscut de tots els colors, el capità Kilian García. Kilian, què tal, com estàs?
7: Hola, buenas tardes, què tal?
4: No sé com es troba l'equip aquesta setmana, un nou derbi, tu ja el vas viure l'any passat. Què t'esperes d'aquest dissabte?
7: Bueno, al final este partido siempre está marcado en el calendario. Y nada, pues ilusionado.
4: Mira, personatges dos del derbi, ha sigut tu, Carnicero, va ser Adrià Petit. No sé com normalment aquest és de les dues derrotes anteriors també.
7: Bueno, al final és una setmana més, al final són los tres que juegan como otra semana igual, pero bueno, sabemos que es un derbi, que es un partido en el que va a venir mucha gente, más aquí en Sant Boi, y mejor de manera posible. Sabemos que los dos equipos pues no estamos en nuestro mejor momento, pero puede ser un aliciente también para ganar y que cada uno pues anímicamente crezca como equipo.
4: ¿Quién es el missatge o la consigna de l'equip? Veniu de dos derrotes fora de casa, ara torneu al Dani Harkin. ¿Cómo afronteu aquestes próximas jornadas?
7: Bueno, al final, pues de tratar de buscar nuestra mejor versión, ¿no? Creo que esto Hemos estado bastante imprecisos en algunos puntos y lo que hay que tratar de volver otra vez a esa senda de ser ese equipo férreo. Y bueno, yo creo que el equipo está preparado para ello. La semana pasada pues hubo mala suerte, nos quedamos con uno menos, pero son cosas que pasan en el fútbol y nada, hay que trabajar duro para sacarlo cuanto antes.
4: I Kilian, tu coneixes el Sant Boià de sobres, a més de jugar ja estàs enfrontat al derbi. Què creus que fa especial a aquest partit?
7: Bueno, al final, lo que te digo, es un partido que todo el mundo lo tiene marcado en el calendario, o sea, sabes que juegas un derbi, que es un partido muy importante para todos, es muy ilusionante porque viene mucha gente. Pero al final es lo que te digo, es un partido más, hay que afrontarlo de la mejor manera posible, igual que Sant Boià, pues siguiente será Sitges y así seguidamente. Y ya te digo, nosotros pues a trabajar al máximo. Lo que te digo, yo anteriormente pues he sido ex Sant Boià. Y bueno, pues al final es un partido más, tratarlo de la que sea de la mejor manera posible y sobre todo que la rivalidad y todo lo que pase que se quede dentro del campo y no vaya a nada peor.
4: I justament a aquest primer partit el jugareu el Dani Harke, que li diries als Cope Boys, als Suporters 21 i a tota la gent que pot venir avui aquest dissabte?
7: Bueno, sabemos que siempre están ahí, pero no hace falta que se diga nada porque siempre son fieles y juguemos en casa, juguemos fuera. Van a estar ahí dándonos todo, o sea, ahora estamos en una situación complicada y seguro que nos van a llevar en volandas. Y nada, pues lo de siempre, que sigan animando y que lleven al equipo lo más arriba posible.
4: Difícil que no s'ompli, ¿no?, aquest dissabte.
7: No, seguro que estará lleno, segurísimo.
4: Doncs estarem allà des de Sant Boià. Kilian García, capità de la cooperativa, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i ens veiem aquest dissabte.
7: Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Disfrutar el partido.
4: Doncs aquest dissabte estarem allà, això ha estat la prèvia del derbi de Sant Boi, i jo només queda una cosa, que la pilota es posi en joc i saber qui guanyarà aquest derbi tan important en la classificació, tant per al Ciutat Cooperativa com pel Sant Boià. Estigueu atents a les xarxes socials d'Agenda, perquè dissabte a les 6 des de Sant Boià en joc tornarem

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu. Ràdio Sant Boi.
2: Informatiu local, edició vespre.
3: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi en un dia on hem conegut més detalls per la transformació íntegra de l'Ateneu Sant Boià, amb un canvi de dates per l'anunci públic perquè no s'entengui com a propaganda electoral. I aquesta tarda hem escoltat la resposta dels amics de l'Ateneu a aquest projecte. Us ho expliquem tot seguit. Avui és dijous, 15 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Teruel. Analitzem el que és notícia punt per punt. Sant Boi té sobre la taula la proposta per transformar l'Ateneu Sant Boià en un dels grans equipaments culturals de la ciutat. És informació que hem conegut aquesta tarda al programa Gent de Carrer. El projecte preveu un teatre per capacitat per a un miler de persones en format concert, un auditori, una sala polivalent i diferents espais dedicats a la creació artística. Aquest nou Ateneu també incorporaria sales d'assaig, aules de formació, un plató audiovisual, espais de coworking i un laboratori de fabricació digital. L'objectiu és convertir-lo en un punt de trobada per entitats, artistes i talent local. Però la transformació aniria més enllà de l'edifici i l'Ajuntament vol aprofitar el projecte per renovar l'entrada del nucli antic, connectar diferents zones verdes i crear una nova façana cultural pel municipi. El regidor de Cultura, José Manuel González, qualifica l'Ateneu com el projecte estrella de la ciutat.
4: És un megaprojecte superpotent per la ciutat i no només per la ciutat, també per el que seria inclús l'àrea metropolitana, però bueno, està pensat fonamentalment perquè vagi la gent de Sant Boi. Serà d'una inversió molt elevada, però és el que Sant Boi necessita i el que farem per Sant Boi.
3: Però el primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelena, esclareix que, de moment, es tracta d'una proposta que serviria de base per redactar el projecte arquitectònic definitiu. Encara no hi ha un pressupost tancat ni un calendari d'obres, però l'Ajuntament situa el pròxim mandat com un període clau per fer-ho realitat. Pel que fa al finançament, es reconeix que el projecte serà multimilionari i que, per tant, un dels grans reptes és saber com es finançarà. De moment es contempla que pugui finançar-se a través de la Generalitat, però també s'exploren noves opcions. L'expert dels Comuns reconeixia en una entrevista recent a Gent de Carrer que havia aprofitat les vies de comunicació del seu partit per demanar finançament a Hortas, un ministre de Cultura. El primer tinent d'alcaldia, Carcelena, admet també que havia aprofitat les ocasions a les que havia coincidit amb la consellera de Cultura per posar el projecte sobre la taula. La previsió era que aquest Ateneu es presentés aquest cap de setmana en el marc del Fòrum de les Arts i la Cultura, però José Manuel González, regidor de Cultura, avançava a Gent de Carrer que s'havia decidit suspendre aquesta presentació perquè no s'interpretés com una acció marcada en la campanya de les eleccions generals. Però és inevitable que l'Ateneu no sigui un objecte de campanya per a les municipals. Per exemple, l'alcaldessa Lluïsa Moret ja feia referència al projecte a l'entrevista de l'especial Un any per les eleccions que es va fer al programa. Però qui va ser més contundent a l'hora de parlar de l'Ateneu va ser la Natàlia Ortega, que és portaveu del Partit Popular.
5: L'Ateneu, que fa pena, és una insígnia de Sant Boi, l'Ateneu. Vull dir, els nostres pares encara expliquen, no, com sortien per allà, es van conèixer allà, es van enamorar allà. Era un centre cultural, històric, social. I ara mateix és una ruïna que està a la porta de Sant Boi i al centre institucional.
6: Deies el 2025, considero que l'Ateneu està ara mismo adornado con banderoles ocupas y es un puñetazo en el ojo.
5: És veritat, fa mal.
6: Tu creus que la gent que hi ha a l'Ateneu són gent que es dediquen, diguéssim, a fer apologia de l'ocupació? O sigui, ho resumiries així?
5: No, jo no he dit això. A mi em fa mal a la vista passar per davant de l'Ateneu.

0: em fa mal a la vista. Sí, t'ho dic.
1: Arrel d'aquesta i altres declaracions que s'han fet des del terreny polític a Sant Boi, l'associació Amics de l'Ateneu, que estan dinamitzant l'espai actualment de forma autogestionada, han volgut contestar per explicar la seva versió de com s'ha gestionat aquest espai cultural els últims anys. Ho hem escoltat aquesta tarda.
2: Realment, o sigui, nosaltres portem molt de temps veient com l'estructura i l'arquitectura de l'Ateneu està derruïda. Cada cop al sostre hi ha més forats, hi ha molts espais que no són practicables i no el podem fer servir. Com ho expliquen? Està molt guai, la veritat. Es tindrà pues, això, un teatre, pues, una sala polivalent, molts espais que es podran fer servir, però bueno, a nosaltres ens agradarà si les entitats hi tenen cabuda.
1: Més coses. Ahir uns 200 tractors i centenars de pagesos es van mobilitzar per denunciar l'augment dels costos de producció i la falta d'ajudes al sector agrari en una protesta convocada per Unió de Pagesos amb el suport de Saja i Revolta Pagesa. Els agricultors reclamen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, una reducció dels impostos sobre el gasoil agrícola i mesures contra la competència deslleial. El govern de la Generalitat ha reconegut la necessitat d'actuar amb urgència i assegura que treballa per aconseguir ajudes europees i una bonificació permanent del gasoil agrari. A la protesta també s'hi va sumar una columna del Baix Llobregat, en la que també hi havia presència de pagesos samoians, com l'Olivier Chantry, responsable de canvi climàtic, biodiversitat i energia de Unió de Pagesos del Baix Llobregat.
3: Unas políticas que van en contra de la pagesía, que no protegen la pagesía, pero a la escala global. El mundo sin pagesía nunca se ha probado. Estamos ahora como primer mundo que lo hemos probado, porque en Europa la modernidad era de arrasar con la pagesía y fondos de inversión que acaparan tierras y recursos y bancos que van a producir alimentos.
1: I aquesta mateixa tarda, al punt de les 6, Esquerra Republicana de Sant Boi s'ha reunit al Monument dels Homes i Dones de la República el 1931 per realitzar una ofrena a Lluís Companys. Allà hi era el cap de llista del partit i regidor de l'Ajuntament, Jaume Sanz, que apunta a fer un exercici de memòria històrica.
4: No oblidar el passat, un passat que pot semblar llunyà, fa 86 anys de l'assassinat del president Companys, però veiem que aquells que el van matar doncs estan ocupant quotes de poder a moltes institucions i que carpenten uns valors a l'antítesi completament dels que defensava el president Lluís Companys, no? Que eren els drets socials i laborals de les classes populars i els drets nacionals de Catalunya.
1: Sant Boi celebrarà aquest divendres i dissabte la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura, una trobada que vol reflexionar sobre el paper de la cultura en la construcció de ciutat. Les activitats es faran a Can Barraquer i Can Torrents i s'emmarquen a la definició de l'agenda urbana de la cultura. La programació començarà divendres a la tarda amb la inauguració i una conversa sobre com la cultura contribueix a la vida quotidiana, la cohesió social i la identitat de la ciutat. Escoltem de nou José Manuel González, regidor de Cultura Gent de Carrer.
5: El Fòrum també és un aparador del que fa la ciutat. És un espai de creació, no, de pensament i reflexió i crear coses noves, en aquest cas idees
6: per... pensament compartit també.
5: Exacte, per aportar a l'agenda, doncs anem a pensar-ho conjuntament, però també per explicar què estem fent. Això neix d'unes reflexions amb un grup de gent de la cultura d'aquí de Sant Boi, perquè ens feia molta ràbia aquesta frase molt manida de la ciutat, de Sant Boi no passa res.
1: I dissabte al matí el programa continuarà amb un espai participatiu per compartir una mirada sobre la cultura i la ciutat. També hi haurà una conversa sobre memòria, recerca i territori, amb especial atenció al paper dels centres d'estudis en la preservació del patrimoni i la identitat col·lectiva. A la tarda es presentaran experiències inspiradores de col·laboració cultural i es realitzarà una activitat participativa perquè les entitats i els agents culturals de Sant Boi comparteixin projectes i identifiquin noves oportunitats de treball conjunt. Més coses en l'agenda. L'entitat Junts contra el Càncer, en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama i el Dia Mundial del Càncer de Mama Metàstasi, que es commemoren aquesta setmana, organitza aquest diumenge 18 la novena edició del Zumba Pas a Pas. La trobada solidària tindrà lloc a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta i combinarà música, ball i activitat física per recaptar suport en la lluita contra el càncer. El Kevin Ramos és president de l'associació. L'escoltem al Dies de Ràdio.
7: Nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem enganxat de la nostra entitat, i la veritat que va començar la Eli aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte amb molta estima, moltes ganes, molta il·lusió. I la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any, i la veritat que sí, que s'encanta.

0: El restaurant Mari Morena de Sant Boi recupera l'esperit de la seva antiga taverna Mari Morena amb una nova proposta de sopars, de tapes i entrepans amb preus més assequibles. Per donar a conèixer aquesta nova etapa, el restaurant organitza el dissabte 24 d'octubre un sopar solidari en col·laboració amb la Fundació Marenau. El cuiner Albert Mendiola explica aquest sopar.
1: Volem recuperar el que fèiem, no és res especial, sinó fer la cuina tradicional, aquelles tapes de tota la vida, com uns calamars a la romana, uns bunyols de bacallà, coses de cuina tradicional ben feta, molt de carinyo, amb el nostre producte que sempre hem apostat i seguim apostant pel producte de proximitat, i fer-ho amb el millor producte possible, amb el millor carinyo i a vegades doncs, una miqueta amb el nostre estil de cuina que li vol donar una volteta també a la cuina més tradicional. No?
0: I a punt per la cultura, el grup Estela i els Miralls celebra el seu primer aniversari amb un concert aquest divendres 16 d'octubre a Cal Niño. La banda del Baix Llobregat, liderada per la compositora Estela Navarro, actuarà a partir de les 9 del vespre en una nova sessió del Club Elías, amb el seu estil de pop introspectiu i lluminós, que elles mateixes defineixen com a pop de tranquis. El concert arriba en un moment especial per al grup, que s'ha estrenat al programa musical amb el disc Apologia a la mediocritat. El treball reivindica l'espontaneïtat, l'acceptació de les imperfeccions i la possibilitat de fer les coses tal com són i tal com neixen. La formació convida el públic sambuià a compartir aquesta celebració i acompanyar-les en aquesta primera etapa del projecte. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada per 6 euros i a la taquilla per 8. L'Estela Navarro i el Nil Garrido ens conviden a assistir al concert d'aquest divendres a Cal Niño.
2: Ho hem presentat com un aniversari perquè just farà un any i, bueno, què millor lloc, no?, que celebrar-ho a casa, jugant a casa.
3: I a Sant Boi, tal com ha presentat el disc i tal, no ho hem pogut fer.
2: El que sí que podem dir és que sonaran les cançons com mai han sonat abans.
3: Hi haurà col·laboracions, gent que ha gravat el disc amb petits detalls d'instruments diferents per fer-ho així una mica més guai aquest.
2: Sí, més únic, o sigui, serà un concert diferent.
3: Independentment si els agrada el disc o no, anar a veure coses que es fan al poble, no?, i que val 4 duros i que tothom va o cas gràcies, que està increïble, però també hi ha altres coses.
2: Qui no ens conegui, doncs serà l'ocasió perfecta.

0: El programa d'Oci Nocturn Alternatiu, Vente Paca, celebra aquest any el seu 20è aniversari amb una nova fase d'activitats pels joves del municipi. La iniciativa, adreçada per a persones d'entre 15 i 35 anys, amplia la programació els dissabtes i manté així les activitats de divendres a la nit, amb tallers, propostes esportives i campionats de videojocs. La nova programació inclou tallers de cuina, per exemple, ganxet, jardineria, maquillatge, barberia, K-pop o guitarra, entre altres propostes. També hi haurà activitats especials, com l'habitual túnel del terror, previst pel 31 d'octubre a la mateixa Fundació Marianao. A més, el projecte prepara una celebració especial dels 20 anys amb una obra de teatre el dia 27 del mes de novembre, que repassarà la història del programa a través de les experiències de les persones que hi han format part. Des del Vente Pacà destaquen que la iniciativa va més enllà de les organitzacions d'activitats d'oci. Ho explica l'Ariadna Soler, que és una de les organitzadores del programa.
1: És un espai per tot tipus de joves, amb tot tipus d'activitats, darrere a fons molt important, no? Al final estem treballant moltíssimes coses, com la soledat no desitjada dels joves, que ens trobem molt joves, una prevenció a les drogues, i hi ha moltíssimes coses darrere que potser no ho acabem d'explicar del tot, no? Moltes vegades. Per això també tenim els videojocs, perquè pots jugar, no? I no estar tota l'estona a casa teva a través d'una pantalla, pots venir i estar a través d'una pantalla, però compartir-ho amb més gent també.
0: I les activitats del Vente Pacà es faran els divendres i els dissabtes, de 2:15 del vespre a 2:15 de la matinada, a la Fundació Marianao.

0: Més apunts en l'agenda, l'influencer i humorista With Problema torna aquest dissabte 17 d'octubre a Sant Boi amb un espectacle d'humor a Can Massellera, després d'haver omplert el teatre la seva primera visita. El creador de contingut ha passat pel programa Gent de Carrer.
1: És un show que té molt de missatge, molts valors. És el millor moment per combatre els discursos aquests d'odi, etc. Que ara mateix està una mica incontrolable tot. Llavors hem de lluitar i jo tinc la manera de fer-ho a través de l'humor i aquesta és la meva eina, no? I sobretot m'agrada molt que vinguin a veure amb nens nenes que estan mal amb un molt bon missatge i amb molta inspiració.
0: Com a promoció, l'humorista va amagar entrades dobles gratuïtes en quatre punts de la ciutat, com la plaça de Catalunya i l'entorn de Can Massellera. Totes van desaparèixer en menys d'una hora. With Problema explica que, més enllà de les imitacions i els personatges, vol que el seu espectacle serveixi per deixar enrere els prejudicis i combatre els discursos d'odi a través de l'humor. I la mostra de jazz al municipi se'l celebrarà des de demà fins al 20 de novembre i torna a portar la música a diferents barris de la ciutat. 6 concerts, 6 casals i una programació que combina artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. El Valentí César, que és organitzador de la mostra, valora el projecte d'aquest any, el programa Forever Joves.
2: I jo crec que hem aconseguit una programació prou digna, prou interessant i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música.
0: I l'Ateneu Sant Boi recupera l'activitat aquest octubre amb una programació que combina música, cultura i altres propostes enfocades a la comunitat. La programació musical continua el dia 16, també a partir de demà amb el Punt Carreu i el grup Fatxa Paradise, mentre que el diumenge 18 es realitzarà un cinefòrum amb debat posterior. El Carles i l'Andrés Rodríguez, que són membres del grup motor de l'Ateneu, ens parlen o ens donen més detalls sobre la nova edició d'aquest Punt Carreu.
3: La continuïtat del cicle que ja teníem l'any passat, que ja apostem per la música en directe, de grups de rock, de punk i, bueno, Carles, qui ve?
4: Veient com està la situació aquí a Sant Boi, hem portat un grup que es diu Fatxa Paradise. És un grup de comedy punk amb lletres carregades d'ironia, un estil més proper potser al punk rock que no al punk més hardcore. És un grup que és superdivertit i que, de veritat, convidem a tothom a cridar.
0: I una de les altres cites destacades serà la Tecneu el dissabte 24 amb els DJ Basek, Monquisa i Mr. Tax. L'endemà, el diumenge, l'Ateneu proposa una botiga gratuïta de roba de segona mà, acompanyada d'un vermut musical i tallers per reutilitzar i transformar peces de roba.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, en setmana de derbi, que hem d'escoltar la prèvia amb presidents, entrenadors i jugadors, la Copa ha anunciat un fitxatge que dinamitza per complet el partit. I és que la COPE, els locals, en aquest derbi que viurem dissabte a Sant Boi en joc, va anunciar fa unes hores, ahir concretament, el fitxatge de David Aragón, l'excapità del Sant Boià, jugador que va ser-hi a l'entitat durant 3 temporades. El porter va ser anunciat com a nova incorporació i arriba per reforçar la porteria de l'equip de Javi Calvo després de que, per exemple, l'última jornada s'expulsés el porter titular, Pablo Chacón, i hem conegut aquesta mateixa tarda que hi ha hagut una lesió per uns problemes físics a l'esquena que apartarien de la dinàmica de la plantilla a un dels porters, per això aquesta decisió. El jugador té experiència a tercera divisió i tercera ref i és molt probable que jugui al derbi precisament pel que us acabem d'explicar davant del seu exequip, el Sant Boià. A les 7, a Ràdio Sant Boi, hem escoltat una prèvia amb els presidents, jugadors, també els entrenadors, des del Baptista Milà, des del camp de la COPE, el Dani Hart, que també aquí l'estudi amb els presidents, que s'han mullat en un moment on tots dos necessiten els punts per sumar en un inici que ha sigut complicat per les dues entitats. Ho viurem el dissabte en directe, a la tarda a Sant Boi en joc, i aquest cap de setmana no hi haurà rugbi, com vam viure l'anterior, però torna a la competició l'handbol cooperativa. El primer equip masculí rebrà dissabte a 4:45 el Pau Gasol, el Joventut Mataró, el líder provisional de la Lliga Catalana d'Or. I, en canvi, el primer equip femení juga el diumenge, a 6:45 a la pista de l'handbol Sants, també líder de la Lliga Catalana d'Or. Valora què s'espera d'aquesta jornada la jugadora Aina López.
6: Juga una jugadora que l'any passat està amb nosaltres. És un dels equips forts d'aquest any, a l'handbol mai de sa. Un equip pot tindre un mal dia i l'altre que li entri tot i l'altre falla tot. O sigui que com no sap, doncs tampoc hi ha que pensar encara en el que passarà. Estem treballant una mica de tot. I no som un equip que només treballi una cosa a la setmana, ni una cosa per millorar, sinó que si fallem al millor una cosa en defensa, una cosa en atac, entrarem les dues juntes, que és un equip que podem guanyar, i bueno, a veure què tal se'ns dona.
0: I el temps...

a la previsió meteorològica, aquesta tarda hem tingut uns termòmetres al voltant dels 23 o els 24 graus. De cara al vespre, l'ambient s'està refrescant progressivament, amb temperatures que haurien de situar-se entorn als 19 o 20 graus durant la nit. De moment, no s'esperen precipitacions destacables durant les properes hores. Demà divendres tindrem una jornada de transició amb intervals de núvols i clarianes i temperatures que s'haurien de mantenir encara agradables. La màxima podria arribar als 24 o 25 al migdia, mentre que les mínimes se situaran al voltant dels 17 o els 18, una miqueta més a baix que avui. Ara bé, la situació canviarà durant el cap de setmana quan la pluja torna a guanyar protagonisme. Recordem, aquest cap de setmana s'esperen pluges, especialment la jornada de diumenge, amb una baixada notable també d'aquestes temperatures. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui a Ràdio Sant Boi. Recordeu que la programació continua de seguida en 5 minuts. No marxeu de la sintonia, continua amb En Femení a 8:45. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà divendres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dijous a tothom.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ara sí!
6: Ara sí, cap a dins. Rico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
7: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlarem d'un tema de l'actualitat, que és com estem veient com discursos d'odi que van en contra dels nostres drets estan cada vegada més grans. Farem una petita tertúlia la Irene i jo sobre què podria passar si aquesta extrema dreta algun dia aconsegueix el poder i del perillós que és difundir aquests missatges d'odi. Al llarg de la història, els drets de les dones han estat fruit de dècades de lluita social, mobilitzacions i canvis legislatius. Però aquests avenços no sempre són irreversibles i en diferents països del món hem vist com aquests drets que semblaven consolidats s'han anat restringint, com ha passat a moltíssims països i on les dones han estat excloses de molts dels seus drets. Llavors, avui ens volem preguntar en aquesta tertúlia d'avui que ens acompanya la Irene. Hola, Irene.
1: Hola.
0: Menos mal que has venido ya, vale. Feia molt de temps que no venia al programa, sí. Però bueno, ja està aquí. I bueno, parlarem una mica del que està passant avui al nostre país, perquè bueno, estem veient un auge de l'extrema dreta i això és així, no? Sobretot socialment, encara no ho sabem per les votacions, però socialment sí que ho veiem. Sí. Moltes manifestacions i moltíssimes coses que estem veient, comentaris en xarxes socials, reivindicacions que ens fan una mica de por personalment a nosaltres perquè no m'agradaria que passés el mateix que ha passat en altres països, perquè al final els drets de les dones en qualsevol moment no cal tenir-los, sí, com que es poden marxar, no? Tu, Irene, què penses això?
1: Doncs el que estaves dient, no només, o sigui, òbviament avui parlarem de com pot afectar tot aquest moviment a les dones, però és que va molt més enllà, o sigui, a les persones doncs de classe mitjana, obrera, a les persones grans, a les persones del col·lectiu i ara concretament a les dones, doncs podem veure com podem tornar a temps, doncs, i ho podem comparar, o sigui, sembla molt catastrofista, però ho podem comparar, doncs, als anys doncs, del franquisme o coses així. Ara, bueno, el que estàvem parlant abans, del que va passar l'altre dia a Madrid, em sembla que va ser
0: a la Torre del Sol.
1: Gent de la nostra edat o gent que podria ser...
0: O més petita.
1: Que podrien ser els nostres germans i germanes petites, doncs, fent salutacions franquistes, portant emblemes. Doncs, que per una persona que ho ha viscut, abans jo ho estava parlant amb la meva àvia. La meva àvia, o sigui, va viure el que és la postguerra, però ho estàvem parlant i diu, és que no tenen ni idea, perquè, o sigui, es nota que aquesta gent no ha viscut, però si aquesta gent té el poder ara de manifestar-se
0: i de votar,
1: quan, si ho aconsegueixen, després què passarà?
0: Ja. Jo tampoc vull ser alarmista, però és veritat que sí que tinc por. No sé si tu
1: jo
0: tinc molta por, perquè sí que estic veient que, ostres, una cosa que semblava que no...
1: Molt llunyà.
0: Cada vegada està més a prop i jo veure nens i nenes de 15 anys fent aquestes coses sense saber què significa immigrants fent aquestes coses. Jo he vist immigrants manifestant-se amb una bandera que no saben ni el que és, saps? Celebrant que bueno, va ser el dia de l'Hispanitat, vale? Celebrant que aquell dia van violar les seves dones, que van colonitzar, o sigui, no sé.
1: És molt distòpic.
0: Tinc por perquè és que sembla que no sabem del que estem parlant, i que estem parlant de coses molt perilloses, que no estem parlant d'una cosa que sí, no sé.
1: Sí, mira, jo aquell dia, el dia de l'Hispanitat, jo estava treballant i jo vaig veure que s'estava liant una, perquè jo treballo a Barcelona, i jo vaig veure que s'estava liant una, i és això, o sigui, mira, si tu vols celebrar la teva manera, d'acord, endavant. Però a mi, personalment, que no va amb el tema, però el que vaig veure era a molta gent latinoamericana celebrant-lo. Entenc que hi havia un festival, tal, de cultura, mira, això, no em fico. Però el que tu dius és que molts migrants que jo crec que no acaben de tenir clar i... No sé, no vull jutjar... No.
0: Però això per què? Per falta d'educació? Què és el que passa amb també... Amb...
1: No ho sé, o sigui, a nivell social, jo crec que venen d'una perspectiva molt més diferent que nosaltres, llavors les seves necessitats i les nostres no són les mateixes, saps el que vull dir?
0: Sí, però a mi igualment em fa
1: llavors,
0: por,
1: això
0: perquè,
1: els porta.
0: Clar, no només van ser els immigrants, també dones manifestant-se per coses que... O sigui, és que... van contra dels seus drets. Ostres, amb el que ha costat, que no ho sabem, la gent jove, però ha costat, estaria molt bé saber-ho. Parlar una mica amb la gent gran, a veure què els va costar fer tot això. I conscienciar-nos una mica de que és que no és una broma. No és una broma sortir a queixar-se i fent una salutació fascista. No és una broma.
1: No, hi ha països on, per molt menys, doncs estàs a la presó. O sigui, a Alemanya fas un salut fascista o nazi, i evidentment. Però aquí s'està normalitzant.
0: Clar,
1: és el
0: jo
1: problema.
0: Vaig veure que sí, que... O sigui, que al final el desconeixement, no, del que s'està manifestant... O sigui, s'està manifestant en un entorn segur en el que es poden manifestar, i s'està manifestant per aconseguir un entorn en el qual no es podran manifestar més. Entens el que dic? O sigui, dones manifestant-se per aconseguir un entorn que no les deixarà manifestar-se.
1: Exactament, sí. O sigui, exercint el seu dret al vot per partits que no volen, o que diuen,
0: clar.
1: O que diuen, per exemple, me'n recordo que em surten molts vídeos de recopilació, no me'n recordo, d'un membre, no sé de quina comunitat autònoma o el que sigui, de Vox, dient: en nuestro partido hay muchas mujeres de gran valía, incluso casi tanto como la de los hombres. I escoltes aquestes coses i encara així dius: no, Vox m'ajudarà a mi amb les meves necessitats. Però les teves necessitats, o sigui, primer és que les puguis expressar, i quan guanyi, perquè tu l'has votat, tu ja no podràs fer res més.
0: Sí, sí.
1: No podràs.
0: I de fet això no ens ho inventem, hem portat dades avui, hem fet una investigació de què passaria si Vox guanyés les eleccions i tot el que posa al seu pla electoral. No sabem si passaria o no, però hi ha la possibilitat de que si Vox guanya passi tot això, perquè és el que ells han posat al pla electoral.
1: Clar.
0: Llavors anirem punt per punt, anirem contrastant aquesta informació i comentarem una mica què ens sembla, no, la nostra sincera opinió, com a dones joves. Llavors, el primer punt que tocarem és l'avortament, que s'escolta molt això i han parlat molt d'això. Vox el que proposa és derogar la legislació actual sobre l'avortament i eliminar el model que permet interrompre voluntàriament l'embaràs durant les primeres 14 setmanes. Si aquesta proposta es convertís en una llei, podria restringir la capacitat de les dones de decidir sobre el seu embaràs i, doncs, canviar les condicions, no? Igual fer-les una mica més rígides o inclús abolir-les, que seria el més perillós.
1: Sí. Clar, el que passa, bueno, i no només Vox, o sigui, diem de Vox, però també hi ha comunitats autònomes com la Comunitat de Madrid, on governa el PP, el Partit Popular, també molts avortaments, o sigui, s'han de fer a clíniques privades. Perquè, per exemple, ara, no sé si ho has escoltat, però Ayuso, que és la presidenta de la Comunitat de Madrid, no volia fer, diguem-ne, no volia fer com una llista negra dels metges o metgesses que volguessin recórrer a dir: no, jo no puc realitzar-te un avortament per la meva objecció de consciència.
0: Sí.
1: Però clar, o sigui, vale, però llavors potser necessitem més gent, perquè, o sigui, el servei ha d'estar disponible,
0: clar,
1: a la sanitat pública. I no, i es negava, però de fet ara em sembla que l'han obligat a fer com aquesta llista, i està com en procés, però que està en procés parat.
0: Clar, i això el PP.
1: Clar, vull dir que...
0: Vox, que pensem que... retallar-ho, o sigui, retallar-ho igual en menys setmanes, que igual no t'has enterat, i al final ho has de tenir.
1: I el que has de fer és recórrer a la privada.
0: Vale, però què és el que volen, llavors? Què és el que ens
1: que
0: està dient?
1: Més difícil.
0: Que si tens diners, podràs fer-ho, que si no tens diners, no podràs fer-ho.
1: Que sigui més difícil fer-ho.
0: Clar, però llavors, és que a mi em petarà el cap amb això, perquè clar, imagina't, vale? Jo tinc diners. Molts diners. Bueno, tinc diners, em m'ho puc permetre.
1: Me va bien.
0: Vale, i tinc l'opció d'avortar. Perfecte. Però, si no ho fes, jo tinc diners. Vale, imagina't algú que no té diners. Vale? No pot... O sigui, no té diners per permetre's un avort, tindrà diners per permetre's un fill.
1: Clar.
0: I no és l'únic cas, perquè les dones volen avortar, jo ho tinc clar, que no, l'únic cas no és el financer, però és que... A mi em sembla una contradicció per si mateixa. És una de les contradiccions. O sigui, per mi, que privatitzar l'avort és tot el contrari a el que ells volen aconseguir. Per mi, o sigui, al final, que vols aconseguir que la gent amb menys recursos estigui obligada a tenir aquell nen en un món en què no podran ajudar-lo, però la gent amb recursos sí que podrà decidir per si mateixa. Ostres, és una incongruència, és que no té sentit.
1: Entenc que després el que volen promocionar és que volen com ajudar a incentivar aquelles persones que perquè puguin tenir un fill, però és que és el que tu dius, o sigui, no és l'únic factor, l'econòmic, és que si no vull és molt distòpic, el govern és com el cuento de la criada, saps? No són màquines de fer nens.
0: No, clar.
1: Jo hauria de poder decidir quan el tinc, on, com...
0: Bueno, que cadascú té la seva dignitat i la seva vida.
1: Claro.
0: Qui decidirà per mi el que he de fer o no he de fer?
1: Claro.
0: Ostres, amb el que ha costat aconseguir això, que ara només s'estigui parlant de treure-ho, a mi em fa por.
1: Clar.
0: I més, és que qui ho parla? O sigui, qui em diu això? Homes del partit de Vox m'estan dient que jo no... I dones, però sobretot, o sigui, què fa un home parlant-me del que jo puc fer amb el meu cos? Què fa un home? Aquest home... Quan jo treia el nen, és que te'l quedes tu, o que no? A que no te'l quedes tu?
1: No, però sí, es queixen de que hi ha poca població o de que està molt envellida, però els nens petits, perquè són immigrants o el que sigui, els volen fer fora.
0: Clar,
1: o sigui,
0: no, si tot
1: o si són nens nascuts, si són nens nascuts aquí, encara que siguin de pares immigrants, encara així és un problema. O sigui, el problema no és que vulguin nens.
0: No, clar.
1: Incentivar la maternitat.
0: No, és una excusa.
1: O sigui,
0: volen, és retallar...
1: Un cert tipus de nens.
0: No, i volen retallar també els nostres drets.
1: Volen control de qui, què, quan i com. I a mi em fa gràcia perquè, jo què sé, canviant una mica de tema, però la campada que estan fent últimament per l'habitatge, ho diuen com... Sí, o sigui, xoca anar pel centre i veure gent acampada, sí. Però com et penses que hem aconseguit els drets que tenim ara? No ha sigut, o sigui... votant així boniques callades, no? Ha sigut sortint al carrer.
0: T'ha fet manifestacions de dies al carrer, sense menjar, sense... O sigui, clar,
1: ha sigut liant la
0: una mica de la nostra història, del que han fet les nostres...
1: Però ara sí que és fàcil perdre-ho.
0: Clar.
1: Ara sí
0: una
1: que és fàcil
0: tens, i més ara que amb aquests discursos que, bueno...
1: Que volen.
0: A mi fa molta por, i lo de l'avortament és un tema que més... parlen moltíssim com si ells poguessin decidir sobre la vida dels altres, com un tema que es puguin
1: que
0: apropiar per ells mateixos, i jo crec, ostres, que cadascú té la seva vida, i ha de evidentment ha de decidir sobre el seu propi cos, és que no sé quin dubte hi ha aquí, i jo no sé com vol retallar més les setmanes. O sigui, que si no me n'adono, què? O sigui, si em dones dues setmanes...
1: Està molt loco,
0: ostres, tio.
1: Estan molt locos.
0: I ens passarà igual que altres països que han perdut aquest dret.
1: Pues mira,
0: I què fem? O sigui, ja està.
1: És que Argentina s'estan agafant dels cabells.
0: Clar.
1: I normal. I a més Argentina, i recordem que Argentina governa l'extrema dreta. O sigui, un home que alaba a Netanyahu, alaba a Trump, o sigui, els homes doncs, més temuts, o sigui, que més pànic poden fer les democràcies ara mateix.
0: Mm-hmm.
1: I Argentina és un país segur? Perquè aquí es compra molt el discurs de la dreta perquè diuen que no, perquè jo ho voto, perquè serà més segur, les dones estaran més segures. Argentina governa l'extrema dreta i les dones segueixen havent feminicidis
0: Estan encara menys
1: dia.
0: Protegides.
1: Cada dia, perquè no hi ha institucions que les protegeixin. Igual que Vox vol derogar totes les institucions, la llei contra la violència de gènere.
0: Sí, ara anàvem a parlar això, ara anàvem a introduir aquest tema, perquè Vox també vol derogar la llei integral de la violència masclista. Què significa això? De la violència de gènere. Vol substituir-la per una normativa de violència domèstica que protegeixi a totes les víctimes, independentment del sexe. La pregunta és si aquest canvi mantindria les mesures específiques que actualment protegeixen a les dones davant de la violència de les seves parelles, que evidentment serà que no, perquè si no... Mm. Clar, però què passa? Que aquí només ens cal contrastar amb dades. O sigui, només aquest any, 2026, portem 41 dones assassinades per la parella o l'exparella. 41. Quan portem d'any? Ostres, sí. 41, I registrades com a víctimes de violència de gènere durant el 2025, o sigui, l'any passat, només registrades com a violència de gènere, no assassinades, però registrades. 33.373 dones.
1: És que és una barbaritat.
0: I no les protegirem? No les protegirem?
1: No, no tindran una... O sea, no tenen una llei per recórrer.
0: Clar, no tenen un recórrer. Serà el mateix per la violència cap a l'home, cap a la violència cap a la dona?
1: Clar.
0: Amb aquestes xifres que estem veient, serà el mateix tant que repeteix la violència contra la dona i haurà d'anar a la violència domèstica en igualtat de condicions?
1: No,
0: qui les protegirà?
1: És que
0: no és el mateix.
1: Perquè les circumstàncies no són les mateixes. O sigui, una dona que pateix d'aquesta situació necessita una ajuda específica, perquè els patrons de comportament d'un home maltractador i una dona maltractada no és el mateix que un pare que maltracta, diguem-ne, a un nen. No és el mateix, igual que haurien d'haver doncs, especialitzacions, diguem-ne, doncs, per cada escenari.
0: Clar, clar.
1: I les dones en aquesta situació necessiten algú que sàpiguen quin és el procediment.
0: Home, però escolta, és que jo no entenc...
1: Quan és algú tan recurrent,
0: clar.
1: Que desafortunadament és recurrent, hauria d'haver algú que puguin sostenir-se, que puguin adherir-se. I el que a mi em fa també molta gràcia és que neguen aquesta violència de gènere quan és exercida per espanyols. Quan és exercida...
0: violen a nostres mujeres, clar.
1: Violen a nostres mujeres, allà sí que hi ha un problema, allà sí que ens importa. Per què? O sigui, no t'importa la violència, t'importa l'agressor. D'on és? O sigui, utilitzen les desgràcies, o sigui, els fallos del sistema, les coses que estan malament de la nostra cultura, per guanyar, per rascar.
0: Sí, per discursos d'odi i...
1: I no per arreglar el problema, perquè els és igual que la dona hagi patit que... o tal. No, els és igual això.
0: És que a mi això em sembla una mica de sentit comú. O sigui, igual que passen moltes coses que recurrentment i es protegeixen, no sé, el maltracte animal passa molt recurrentment i es va fer una llei...
1: Que de fet està en contra també.
0: Que també està en contra, però bueno, és que són coses no, una mica lògiques, no? Sí. O sigui, a mi cada dia, quan baixo al carrer, jo què sé, veu un nen i em pega una hòstia, vale? Sí. Doncs algú em protegirà, no? Cada dia, perquè, ostres, és que no sé, no sé, és que jo crec que és un sentit comú que estan intentant treure
1: la gent.
0: No,
1: que no el tenen, o sigui, li falta com una actualització.
0: Sí. Si hi ha tantes dones que pateixen violència de gènere, com no faràs una llei que les protegeixi? No ho entenc. És que no ho entenc. Sí. Per mi és tot... Això, són més ganes de promulgar un discurs d'odi, sí, i de moure la gent, no? Que la gent es mobilitzi,
1: sí,
0: i de guanyar
1: les masses.
0: Exacte, que de pensar.
1: No, de pensar per què passa i què podem fer-ne.
0: Sí, o sigui, pensar...
1: Perquè és com que tot ho consideren com una cosa. O sigui, allò dels animals que has dit, doncs, jo què sé, o sigui, va sortir un vídeo l'altre dia un conseller o no me'n recordo, un diputat, el que sigui, de Vox, dient com que els animals són coses que no haurien de tenir drets. I jo dic, si pensen així, o sigui, pensen...
0: I les dones també són coses, no? Perquè, clar, ja...
1: Clar, si és una cosa més.
0: Si posem tot el mateix pack, immigrants, dones i animals no són coses.
1: I som éssers vius. Ostres, tenim drets.
0: És que estan qüestionant, a més, només qüestionen els nostres. Si t'hi fixes, els drets de les dones. Jo no he vist
1: clar, i per
0: ni
1: això...
0: un sol dret dels homes qüestionat. No l'he vist, no l'he vist.
1: Clar,
0: és que això, però en canvi sí que hi ha moltíssimes dades de dones que estan afectades per aquestes dones.
1: Clar, això és una cosa que jo he dit moltes vegades, que, o sigui, jo seguiré sent feminista fins que un canvi de govern no pugui significar que jo pugui perdre els drets.
0: Clar.
1: Perquè als homes, què els hi pot passar?
0: Res.
1: Els hi pot passar que hagin de pagar més, menys, que no sé què, que si ets autònom entenc moltes coses. La vivenda són temes molt importants, els col·lectius, però nosaltres, o les persones racialitzades, totes aquestes persones, o sigui, un home que, jo què sé, classe mitja, alta, heterosexual, espanyol, sí, blanc, aquest és el votant de Vox. Que, o sigui, no, no anem a dir això, però aquest és el votant que ell vol anar.
0: Que Vox vol aconseguir.
1: Però en realitat, o sigui, va als pobres enganyant-los de que el que els seus enemics són les dones feministes, els immigrants, en realitat, i li diu, no, jo te defensaré. No t'està defensant a tu. Ni a la dona que vols que et voti a Vox, no t'està defensant a tu. Està defensant els interessos d'una èlit.
0: Clar.
1: D'una èlit que no vol que tu tinguis drets, perquè, no sé.
0: I escolta, no només volen enderrocar la llei, també el ministeri, en
1: sí,
0: general.
1: Sí, entero.
0: Què vol? Vol proposa eliminar el Ministeri d'Igualtat i crear un Ministeri de Família. Mira, això al final és llenguatge, no?
1: Sí, però és molt important.
0: Passes d'igualtat a família. Què passa? Si tot segueix igual, llavors és tan sols una, el que seria una estratègia, no? per perquè hauria de seguir igual, perquè al final, bueno, jo tinc aquí dades que posen que en 2026, a l'agost, bueno, entre gener i agost 2026, el 016, que és el número de, sí, del Ministeri, va rebre 85.414 trucades pertinents. Llavors, clar, això no es pot eliminar. I això ho sap tothom. Llavors, què estàs intentant fer? Només un canvi de llenguatge que seguirà igual, perquè al final qui trucarà no és... seran les 85.000 dones, però igualment és, em sembla molt greu. Uh-huh. O realment vols eliminar aquestes 85.000 trucades, uh-huh, que no són necessàries? Les vols eliminar? Uh-huh. Vols que les dones no tinguin on recórrer? Perquè és el Ministeri de Família. Perquè no se les tractarà igual, perquè no se les protegirà igual.
1: Ja.
0: No?
1: Però és que ho volen com nivellar, com que tot, clar, és el
0: però
1: mateix,
0: és que no,
1: però
0: és
1: que
0: tot
1: no
0: mateix.
1: És tot el mateix.
0: És que el que pateix un home no ho pateix una dona.
1: Sí,
0: i és que no hi ha 85.000 trucades d'homes dient que hi ha una dona que... No, clar, és que no hi ha.
1: La diferència és
0: que
1: molt
0: no gran. Podem igualar quan després els problemes no són iguals.
1: Clar.
0: No podem...
1: Les característiques no,
0: podem
1: no són les
0: això.
1: Mateixes ni la freqüència.
0: Clar, llavors, no sé, és que ho torno a dir, sentit comú. No em sembla lògic, és que no...
1: Ja. I...
0: Digues, digues.
1: Que jo intento posar-me... en la, bueno, la mentalitat de soc una noia de 13-14 anys, em surten aquests vídeos a TikTok d'aquests discursos, per què, o sigui, la meva pregunta és, per què caus en aquest discurs? Per què penses que t'ajudarà? Saps el que vull dir?
0: No,
1: o sigui,
0: no,
1: què t'han promès?
0: Perquè ho fan bé, perquè, o no, perquè ho fan bé, entre cometes, no? Perquè saben com generar aquests discursos d'odi, saben com arriba la gent, al final, que tu veus al TikTok, que és la majoria de coses que arriba la gent.
1: A mi surten aquestes coses i m'han sortit.
0: Clar, però és que a tu et surten algunes coses i hi ha algoritmes que surten unes altres.
1: No, però,
0: al final,
1: o sigui,
0: és un clip, clar, és un clip curt.
1: Yeah.
0: Vale? Si tu veus aquest clip curt, que, clar, sí, tu veus algú dient alguna cosa que sembla lògica, no? Perquè ho fan que sembli lògic, no?
1: No.
0: Fan que ho sembli. Escolta, no, en comptes de perdones, doncs per tots.
1: Mm.
0: Perquè així tots podem... No, és que sembla, però si després tu no investigues, després d'escoltar aquest clip,
1: sí,
0: que sona molt bé, perquè sona bé. Jo també puc veure un vídeo de Vox i dir, bueno, sona bé. Clar, vaig a investigar a veure què hi ha darrere tot això. Quines són les dades?
1: Mm.
0: Quines són les intencions? Llavors, vaig a investigar. Llavors ja et dic, no, ostres, no. Clar, però hi ha gent que no ho fa, una nena de 15 anys igual no ho fa.
1: És que
0: una persona sense estudis, sense molts estudis, o sense ganes d'aprendre, o sense ganes d'informar-se, o sense saber què passa al món, veu això, i a més, bueno, ja saps com va el boca a boca, o sigui,
1: sí,
0: al final...
1: És fake news.
0: El govern, per exemple, aquest govern ho ha fet malament moltíssimes coses,
1: sí,
0: però hi ha un odi al boca a boca, o sigui...
1: Mm.
0: Que surti el president a un acte institucional que tothom comença
1: a dir
0: hijo de puta. O sigui, això quan s'ha vist? Clar, és que
1: poques
0: el boca a boca fa molt també i la societat està així ara. I les recerques socials...
1: Que Espanya és única, o sigui, és que jo no ho he vist en
0: altres països. Les recerques socials són el nou boca a boca i al final algú diu alguna cosa que sona lògica, no t'investigues, tu creus, al final sí que et fiquen mentides pel mig.
1: Clar.
0: O sigui, te les fiquen d'una manera elegant, però te les fiquen. I no sempre elegant, perquè hi ha discursos que també tenen, no hi ha per on agafar-los, no? Però, o sigui, al final és gent desesperada, una mica igual cansada, una mica igual enfadada, que és l'única opció que té, no?
1: Clar.
0: És com que s'agafa això, no? Que no és l'única opció que té, però ells creuen que sí.
1: Sí.
0: Que és el que salvarà el seu por. Perquè el que fa Vox és primer genera por.
1: Por, sí.
0: I després et dona la solució a aquesta por.
1: Una...
0: Igual hi ha moltes vegades por que però, no és igual real.
1: Però el que ofereix és una solució molt simplista.
0: Clar, molt
1: a
0: simplista.
1: Problemes molt complexos que fa...
0: Però que la gent no sap que els problemes són complexos.
1: Clar.
0: Igual la gent no es pensa... És que, no sé,
1: no, pues,
0: no sé amb qui ho parlava.
1: Pues,
0: sí.
1: Libero suelo. No,
0: claro.
1: O sigui, el sol és limitat.
0: Clar. No sé amb qui ho parlava. Crec que ha sigut avui, a més, que... L'administració no és el que pensem, va molt lenta, hi ha moltíssims processos, hi ha molta burocràcia i aquest problema existeix. Llavors no podem donar solucions simples perquè mai ho seran, perquè ara arriben al poder, si arriben algun dia, que espero que no, i no podran fer la meitat de coses que diuen perquè és que no es pot, perquè els processos no ho permetran.
1: Fet, no sé si ha sigut la Comissió Europea que ha creat l'atenció de que, escolta, això tipo a les... normes europees, tipus,
0: clar,
1: perquè Espanya està
0: dir,
1: dins de la Unió Europea, hi ha uns tractats, hi ha unes
0: dir,
1: normes
0: clar,
1: mínimes,
0: clar,
1: per molt fascista que siguis, algú has de respectar, no? Pues ja han creat l'atenció de...
0: Clar, jo puc dir, per exemple, mira, si el motiu d'alcaldessa Sant Boi construirés 30 piscines per tothom i serà gratis, jo puc dir. Que s'ho pugui creure perfecte en un clip de TikTok i jo ho he promès i tothom, sí. Vale, ara, soc alcaldessa, com ho faig això? Si és que no puc, no m'ho permet la llei, no m'ho permet. És que no m'ho permet. I fan això, i per això tanta gent em va darrere d'ells, tanta gent.
1: Yeah.
0: Tio, perquè aprofiten tot això, aprofiten els problemes de la gent, aprofiten la por.
1: Yeah. Jo, en línia del que estàvem dient abans, del votant, no? que tens X pors, que fan com que vagin com en contra de tothom, no? I a mi és el que em xoca veure a gent que Vox no els vol a ells, i són d'ells. O sigui, m'ha sortit vídeos de gent del col·lectiu que són de Vox, gent racialitzada que són de Vox, dones, i dic, però és que vosaltres us estan utilitzant, igual que Trump va utilitzar els immigrants per fer campanyes i després els ha donat una patada. I això és molt trist, que us estan utilitzant. Esteu anant en contra de
0: vosaltres mateixos.
1: Dels vostres interessos, de lo que la vostra família ha lluitat i de les putades que heu passat.
0: Sí, sí, per no parlar del patriotisme que hi ha ara,
1: claro.
0: No, que en comptes de defensar el que és bo pel teu país, no, hi ha gent, per exemple, manifestant-se per una vivenda que tu també podràs aprofitar.
1: No vols una vivenda.
0: Clar, no, vull dir, clar, no són coses que són pel teu país, però no, tu prefereixes riure d'aquestes persones, fer menys d'aquestes persones, no, i el patriotisme és un saludo nazi. Ostres, això no és patriotisme.
1: Jornada laboral
0: de fet, això va en contra de tot el que tu...
1: Yeah.
0: És que no sé, no té sentit. El patriotisme són moltes coses, és la cultura, és l'accés... És tenir facilitats, són els serveis, això és Espanya, això és la pàtria, no?
1: Sí.
0: No, la pàtria no és... un saludo nazi, la pàtria no és...
1: Espanya és no anar cap als interessos del que de destruir.
0: Ostres,
1: tot el que hem construït.
0: És que no sé, hem creat una història de patriotisme, una imatge, per exemple, de la bandera d'Espanya. O sigui, tu per què portes la bandera d'Espanya? Per anar en contra de l'accés a l'habitatge? O sigui, per què és un símbol d'això?
1: No vols
0: perquè
1: la gent d'Espanya.
0: Perquè és un símbol de Vox, la bandera d'Espanya, quan la bandera d'Espanya som tots.
1: Perquè no volen Espanya, volen...
0: Clar.
1: El millor postor. O sigui,
0: clar, pues volen... posa una altra bandera. O sigui, la bandera d'Espanya
1: la bandera,
0: som tots.
1: La bandera seva són els diners.
0: Per això, la bandera d'Espanya som tots. Bueno, segueixo una mica amb un altre punt. Igualtat laboral. Vox vol eliminar les quotes i determinades mesures d'acció positiva que tenen en compte el sexe per corregir desigualtats a la feina. La proposta obre un debat sobre com s'ha de garantir la igualtat d'oportunitats. Què passa? Que també és, em sembla, una altra mesura que va en contra de les dades. Quantes dades hem vist de desigualtats de la feina? Quantes hi ha? Moltíssimes. Llavors, bueno, podríem estar així tot el dia, perquè a part d'això tenen... Què més? Espera, llegeixo. De violència sexual... Drets per les dones trans, bueno, és que
1: allà que estan a favor de les teràpies de conversió,
0: maternitat, natalitat i conciliació, educació sexual i igualtat a les aules.
1: Clar, que no volen que es pugui parlar d'això perquè es pensen que és una adoctrinació.
0: Ajudes i serveis per les víctimes de violència, la presència de dones a la política i als carrers llargius. Ostres, és que sembla mentira haver de llegir això.
1: És una llarga llista.
0: És una llarga llista que podríem seguir
1: a un altre programa.
0: A un altre programa. I bueno, però bàsicament és que crec que és important que ho parlem.
1: Sí.
0: Crec que fem una bona labor parlant-lo i que hauria de parlar-ho molta més gent, perquè és que hem de conscienciar del que hi ha darrere d'aquests discursos simplistes, que és molt més complex tot, que la solució no és tan fàcil i que a més estan anant en contra de moltíssims col·lectius vulnerables.
1: I més ara en aquests temps que les eleccions s'apropen i hi ha molta gent molt desconnectada que no vol votar. S'ha de votar.
0: S'ha de votar.
1: S'ha de votar en cap.
0: També, també et dic. Encara que creguis que
1: perquè,
0: no serveix,
1: o sigui,
0: per res, serveix per molt.
1: Que tu tinguis drets avui, i jo crec que aquest és el resum del programa d'avui, que tu tinguis drets avui no significa que demà els tinguis.
0: Sí.
1: I això se'm fa mal.
0: I s'han de descansar fins al final.
1: Fins al final.
0: Bueno, doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que aquest programa hagi agradat i sobretot conscienciar-vos de tot el que està passant.
1: I
0: que
1: si no,
0: és,
1: aquí en Femení
0: no
1: sempre,
0: sí,
1: sempre hi haurà aquest espai.
0: Gràcies.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Pensa en la nit de Cap d'Any sense ningú amb qui celebrar-la. La soledat no desitjada fa la vida menys vida. Participa la Setmana contra la Soledat de Sant Joan de Déu.
3: Ha aprovat aquest dijous Marc
4: Laumà. Hola, podem garantir-te que aquí mai t'enganyarem. Aquí, a la Lluna Plena, no et farem ofertes especials, ni descomptes, ni 3x2. Ni tan sols et donarem vals de descompte ni la segona meitat al 70% del seu preu. Per no fer, ni farem sortejos amb hipotètics viatges a les platges del Carib com a premi gros. No, res de tot això. Lluna Plena és de la vella escola i només t'ofereix el que de veritat et pot donar. Uns quants comentaris, una bona selecció musical i que ben mirat i donat els temps que corren, aquestes dues coses jo diria que no són poc.

Doncs hola, molt bona nit i benvinguts una setmana més a la Lluna Plena, el teu programa del dijous. I començaré dient-te que l'edició d'avui, com totes, té un únic objectiu: omplir les dues properes hores de música, de paraules i d'amistat. Un objectiu aparentment senzill, però que mai podrem complir si no comptem amb la teva sintonia, amb la teva complicitat i la teva col·laboració. I és que un programa de ràdio és, per definició, una cosa de dos. Un aquí, en l'estudi. Un aquí que proposa i diu. I l'altre, tots vosaltres, cadascú allà on sigueu, que escolteu, que us sentiu identificats i interactueu per tal de fer més teu el programa. La paraula, la música, l'amistat i la companyia van per compte nostre. Tu, senzillament, t'has de limitar a escoltar. La predisposició, això sí, va per compte teva. I per començar, per tal de que et sentis bé, et convido a un viatge per tota la música.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'aquesta nit amb aquest Don't Dream Is Over, una cançó de 1986 i que hem recuperat del primer àlbum publicat pel grup Crowded House. Era una banda de rock formada per músics australians i neozelandesos. Per ells va representar doncs, una entrada triomfal en el món de la música, perquè van passar de ser totalment desconeguts a ocupar els primers llocs de les llistes d'èxit de tot el món. Però avui, com acostumo a fer sovint, he buscat una versió alternativa. Concretament, la que ens han deixat Anthony Strong, aquest cantant i pianista anglès, i la cantant i violinista Emma Lynn, que l'any 1922 van incloure aquest tema en un àlbum editat amb el títol de Easy Sailing.

Bé, ho he dit una i mil vegades. Ho he repetit fins a la sacietat. Ho he dit en públic i ho he dit en privat, per activa i per passiva. Aquí, a la Lluna Plena, no som dogmàtics. No som doctrinals. És cert que som partidaris irreductibles de la música i la paraula. Però això no implica que ens desagradi el silenci. Ben al contrari. Som partidaris convençuts dels silencis, perquè creiem que els silencis diuen més i millor que la majoria de les paraules. Els silencis no enganyen, no desvirtuen, no malmeten el pensament. Els silencis són significatius, i sovint tenen més forces que les paraules, perquè sovint els silencis són definitius.

Bé, cadascú té el seu gust. Res a dir, evidentment, només faltaria. I, però tot i així, cadascú té una sèrie d'artistes que podríem anomenar com a cantants, músics, compositors, arranjadors, etc, etc, que té apuntats amb lletres d'or en aquest imaginari llistat de preferits. Tots. Tots tenim la nostra, que amb el pas del temps es va modificant. Però tot i això, d'altra banda, natural i lògic, el nostre gust va evolucionant. I hi ha una sèrie de noms, els que podríem anomenar nucli dur, que per més anys que passin, continuen presents i continuen vigents en el nostre conscient musical. En el meu cas, aquest nucli dur és molt, molt ampli i, a més, és intemporal i recull un llistat de noms pràcticament infinit. I un nom que sens dubte està inclòs en aquest llistat des del primer dia que el vaig escoltar, per cert, ja fa molts i molts anys, jo diria que a principis dels 70, és el cantant i compositor canadenc d'ascendència italiana de nom Gino Vannelli. Doncs bé, acabem d'escoltar-lo en un tema de composició pròpia, aquest Keep on Walking, i que ell va incloure en un àlbum de l'any 1975, titulat genèricament Storm en Sunup.

penso que ja fa massa temps de tot, massa temps que no et veig, que no et tinc, que no ens sentim, massa temps que no et dic hola, que no em dius res, massa temps que no ens tenim. Però penso que alhora també fa poc temps perquè ens considerem indemnes i fora de perill per fer com si res hagués passat. Poc temps per no tenir ferides, per no sentir un regust amargant. Fa temps, massa temps, per continuar sentint-nos joves. Massa temps per tornar a començar.

Doncs bé, la meva admiració per les veus de color és coneguda per tots vosaltres. D'aquí que cada edició de la Lluna Plena recupero alguna d'aquestes veus que el pas del temps els ha implicat un gairebé generalitzat oblit.

Bé, i considero que no és just, que no és ni bo ni convenient. D'aquí que, des de la lluna plena i amb tota la nostra modèstia, intentem, com a mínim, recordar-los. Doncs bé, aquest ha estat el cas de Kate Washington, un cantant de Rhythm and Blues nascut l'any 1960 i que l'hem escoltat en un dels seus èxits, aquest Kissing You, un, com deia, un dels seus èxits i, com has pogut escoltar, una molt bona veu.

Bé, t'ho creguis o no, et puc garantir que mai, ni ara ni mai, llançaré la tovallola. Tot i saber que la felicitat és només un desig al que hem posat aquest nom, tot i saber que aquella felicitat amb la que somiem no existeix, continuo volent ser feliç. Tot i saber que el camí és infinit, tinc intenció de continuar caminant. Tot i ser conscient de la meva petitesa, vull continuar creixent. Mai defalliré, mai em conformaré, mai baixaré els braços. Lluitaré i ho faré fins l'últim moment, perquè compto amb el coratge per viure, la generositat per conviure i la prudència per sobreviure. Així que ho tinc tot. Res pot fallar. Tinc absolutament tot.

You know, loving you is like heaven with a return trip.

Doncs bé, The Temptations és, sens dubte, un dels grups vocals negre-americans més populars, coneguts i admirats. Nascuts l'any 1960 a la ciutat de Detroit, encara avui són en actiu, tot i que només queda un dels seus membres originals, el senyor Otis Williams. Cançons com My Girl, Papa Was a Rolling Stone, Just My Imagination, I'm Too Prude to Beg, bé, i un llarg etcètera són en el record de tots els que ens considerem amants de la música. I, evidentment, amb els inevitables canvis de components, The Temptations continuen en actiu, regalant-nos la seva coreografia, les seves veus i les seves cançons. Doncs bé, l'any 1995, en el segell Motown, van publicar un àlbum amb l'inequívoc títol de For Lovers Only, en el que incluïen 12 balades immortals. Doncs bé, la que tanca el disc és un tema que reuneix dos grans cançons, For Your Love i el You Send Me.

Et diré una cosa. Hores d'ara, tinc tan poc que apenas si tinc res. Però, tot i tenir tan poc, sóc conscient de tenir molt, perquè et tinc a tu. I tenint-te, ho tinc tot.

Doncs bé, l'any 1958, un grup vocal negre americà de nom The Skyliners van publicar aquest Signs Don't Have You, una fantàstica cançó i alhora una fantàstica interpretació. Però bé, coses i casos de la música, la cançó va quedar oblidada, fins que l'any 1994 el grup de rock Guns N' Roses va publicar la seva lectura, convertint-se en un tema d'èxit mundial. La gent, o si més no, molta gent, la va descobrir i ho va fer com si fos una novetat, ignorant que la cançó és de l'any 1958 i que havia un munt de versions en el mercat. Per exemple, aquesta que acabem d'escoltar de l'any 1979 i que Art Garfunkel, aquell un dels dos components del duet Simon Art Garfunkel, doncs la vam publicar i que tot just nosaltres avui l'hem recuperat i l'hem compartit.

La sala, que fins llavors havia estat il·luminada, de sobte va quedar en la penumbra. Les taules que fins aquell moment havien estat un animat batibarrull de converses, sorolls de gots fregant sobre els marbres, de sobte van emmudir. Les mirades dels clients, distretes en mil i un detalls, en una i mil fantasies, de sobte també van fixar-se en un únic punt. Insospitadament es va fer el silenci, perquè ella, sortint darrere de les cortines, va situar-se en el centre de l'escenari il·luminat per un raig de llum blanca. Elegantment, enfundada en un vestit negre fins als peus, va prendre el micròfon entre les mans i, pausadament, va inclinar lleugerament el cap, insinuant una lleu salutació. I de sobte, i sense més,

Doncs bé, l'any 1983 es va publicar un àlbum, un LP de l'època, amb el títol de The Best Is Yet To Come, en el que figurava una cançó, aquesta, que acabem d'escoltar, escrita per Cynthia Vicks i Dexter Wansel, amb el mateix títol. És un tema que en el seu moment es va enquadrar en l'estil jazz-fusió o smooth jazz. Per la seva cantant, la gran Patti LaBelle, va representar la primera nominació als Premis Grammys en la categoria de millor interpretació vocal femenina de rhythm and blues. A banda de la qualitat de la cançó i de la veu de Patti LaBelle, jo considero que una part de l'èxit del tema es va deure a la participació del gran i malauradament desaparegut saxofonista Grover Washington Jr. Bé, ja heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo. Un gran tema i una gran, gran interpretació.

No, no, no som conscients, però tots som uns grans creadors de records, perquè tal i com anem vivint, doncs anem creant records. Cada vivència, cada experiència, cada situació que ens trobem al marge de la rutina quotidiana acaba convertint-se en un record, fins al punt que podríem dir que la vida no és més que una successió continuada de records. I els records, com bé saps, no són més que els fonaments sobre el que cadascú, de forma individual, aixeca l'edifici del seu passat. Un passat que, per definició, marca i ens condiciona el present.

Doncs bé, hem escoltat a la senyora Arpi Alto, de nom real Arpine Michaeli Ter Petrosian, una dona nascuda a la població de Erevan, a Armènia, el 30 de setembre de l'any 1990, tot i que actualment resideix i continua la seva carrera com a vocalista en els Estats Units, on es va fent un lloc en aquest competitiu món de la veu femenina. Ella s'ha especialitzat en adaptar estàndards al seu estil i considero que ho fa prou bé, com ens ha demostrat en aquesta lectura d'aquest The Way You Look Tonight, el tema escrit per Jerome Kern i Dorothy Fields per una pel·lícula de l'any 1936 titulada Swing Time.

I en l'anterior comentari parlàvem del passat. I si m'ho permets, continuaré parlant del passat. Perquè el passat és una pesada motxilla que hem de carregar sobre les espatlles i que, sense cap mena de dubtes, ens dificulta el camí. I tu, potser, probablement, a l'escoltar això que acabo de dir, et diràs: bé, Valentí, però el passat passa. I és cert, això és inqüestionable. El passat passa, però no desapareix. Ans al contrari, l'arrosseguem permanentment. Jo diria que és com una mena d'hipoteca vital sense data de venciment i que, a més, té el do de la inoportunitat, perquè sempre, per definició, ens agafa amb la guàrdia baixa. Fixeu-vos com el passat, quan més oblidat el tenim, quan més i millor estem gaudint del present i més plans de futur estem projectant, quan més tranquils, quan més confiats ens sentim, el passat torna. Sempre torna. I, a més, torna sense avisar-lo ni cridar-lo. El passat és un malparit de manual.

Doncs bé, parlar dels Carpenters és, si més no per a mi, parlar del més important duet mixta de la història de la música moderna. I sense treure cap mèrit musical a Richard, que els tenia, i en abundància, penso que és una evidència que l'èxit es va deure bàsicament a dos aspectes essencials. El primer, el seu gust per triar el repertori. I el segon, i que considero definitiu, la veu de Karen. Una autèntica meravella de la naturalesa, una de les veus de contralt més afinades i més belles de la història de la música. Si no hagués estat per la seva prematura mort, va morir amb 33 anys l'any 1983, víctima d'una anorèxia nerviosa. Avui seria una estrella indiscutible e indiscutida. De fet, per molts afeccionats, entre els que em conto, continua sent, tot i el temps transcarregut de la seva desaparició, això, una indiscutible e indiscutida. Doncs bé, ara acabem d'escoltar la magnífica versió

vella cançó. I ja que parlàvem abans del passat, lluna plena, perquè no hi ha millor i més eficaç manera de tornar al passat que escoltar una vella cançó. Lluna plena, perquè algú un dia em va preguntar: per què t'estimes tant la música? I jo li vaig respondre: perquè és l'única que em queda quan tots els altres se'n van. Perquè la música mai ens abandona i aconsegueix recuperar episodis de la nostra vida que teníem celosament guardats en el pensament. D'aquí, cada dijous, de 10 a 12 en viu, en directe, des dels estudis de Mia Grima de Ràdio Sant Boi, lluna plena.

Bé, si recordes, acomiadava el tema anterior, aquell Masquerade, dient que s'ha convertit en un clàssic. I exactament això és el que puc dir d'aquest What a Wonderful World, una cançó de 1967 escrita per Bob Tiele i George Davis Weiss i que va enregistrar per primer cop el gran Louis Armstrong. A partir d'ell, versions de Engelbert Humperdinck, de l'any 68, Natalie Cole, Plácido Domingo, José Carreras, Michael Bublé, Tony Bennett, B.B. King, Rod Stewart, Stevie Wonder, el Divo, bé, un llarg, llarguíssim, etc. Per cert, també es va interpretar aquest tema en la cerimònia de clausura dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Doncs bé, per avui he triat la lectura de la malaurada Eva Cassidy, que el va incloure en un àlbum titulat precisament What a Wonderful World, que es va publicar l'any 2004, quan ella ja havia mort. Per cert, que coses i casos, com sempre dic, de la música, la versió original està acompanyada de, bé, un petit grup de músics. Doncs bé, ara han agafat la seva veu, han posat una gran orquestra de corda, ja ha sentit violins i tal, i han fet aquesta nova versió amb un EP que tot just ara, aquests dies, s'ha posat a la venda. Eva Cassidy continua regnant després de morta.

És cert, la finestra és la mateixa per tothom, però tots els que miren a través d'ella veuen les mateixes coses. Sempre, la vista depèn sempre de la mirada. Sempre és molt millor anar sol cap al rumb correcte que afegir-se a la multitud en una direcció equivocada. I si has de lluitar, lluita. Però lluita per aconseguir el difícil, perquè el fàcil està a l'abast de tothom. Molta, massa gent descuiden el cafè que s'estan prenent i després es queixen de trobar-ho fred. Ah, no estic parlant de cafè. Deia el filòsof madrileny José Ortega y Gasset que l'enamorament és un estat d'imbecilitat mental transitori. I també deia, en aquest cas, Woody Allen, que l'avantatge de ser intel·ligent és que es pot fingir ser imbècil, mentre que, al contrari, resulta impossible. I és que jo, sense la meva ironia, de veritat, perdria la major part del meu encant.

Doncs bé, crec que Stevie Wonder és un geni de la música i crec alhora que ningú ho pot qüestionar. Cantant, compositor, músic, activista social, guanyador de 25 premis Grammy, etc, etc. Va ser un nen prodigi que va signar amb la discogràfica Tamla Motown quan tan sols tenia 11 anys. I quan tenia 13, amb el tema Fingertips, va assolir el número 1 del Billboard Hot de 1963. El llistat de les seves cançons és llarguíssim i d'una qualitat global més que alta. Cançons com Sir Duke, All I Do, Superstition, Is Such She Lovely, I Just Call It To Say I Love You, You Are The Sunshine Of My Life, I Wish... Bé, totes aquestes i un munt més són clàssiques del soul, del rock i del pop. Però a mi, parlo ara a títol personal, a mi particularment m'agrada i m'estimo molt una cançó de l'any 1972 i que formava part d'un àlbum titulat Talking Book i que es titula You and I. No sabria dir-te per què, però la cançó em toca molt i m'emociona d'una forma molt i molt especial. La versió de Michael Bublé, la que hem escoltat tot ara, fa uns segons, a mi particularment, em sembla insuperable.

Bé, és una deliciosa melodia, com gairebé totes les que va escriure el senyor Michael Frank. Es titula You Were Meant for Me i estava inclosa en un àlbum titulat genèricament Dragonfly Summer. L'àlbum es va publicar l'any 1993. Però més per on, uns quants anys més tard, concretament en el 2018, Leo Sidran, músic jove i molt preparat, fill també d'un gran músic i compositor de nom Ben Sidran, va publicar un àlbum amb el títol de Cool as Shul, dedicat íntegrament a les cançons de Michael Frank. Són 12 títols entre el més selecte de la seva producció. Un d'ells és aquest You Were Meant for Me, que hem escoltat amb la veu del propi Leo Sidran i amb l'acompanyament de Christel Bautier.

Bé, la nostra època, si per una cosa es caracteritza, és que la gent sensata, culta i educada es veu obligada a parlar cada cop menys per tal de no ofendre a persones ignorants i irrespetuoses que, en lloc d'actuar amb humilitat, responen amb supèrbia i agressivitat.

no anem bé. Jo diria que més ben al contrari, anem directes al desastre. Malauradament hi ha massa gent, i sobretot en llocs de responsabilitat, que no són conscients del valor d'un bosc, o d'un riu net, o d'una muntanya, o d'un arbre vell, o d'una terra viva, o del cant dels ocells, o del cel net. I no se n'adonen. No s'adonen fins que un dia tot això desapareixerà.

Edgar Mortiz és un cantant i actor i director de cinema filipí, nascut a l'any 1954, aquí, evidentment, és totalment desconegut. De fet, és un actor de cinema, o més actor de cinema que cantant, si comparem la seva filmografia amb la seva discografia. Però, com has escoltat, és un cantant, jo diria que més que apreciable. Com hem comprovat, escoltant aquesta lectura del All My Tomorrows, aquella composició de 1959 signada per Jimmy Van Heusen i Sammy Kahn per la pel·lícula A Hole in the Head. En aquella pel·lícula, aquesta cançó, aquest All My Tomorrow, la cantava ni més ni menys que Frank Sinatra.

Bé, com tal i com deia en el comentari anterior, l'època que ens ha tocat viure la podem qualificar de moltes maneres i cadascú, evidentment, té la seva opinió. Però crec que en el que tots, bé, tots o la majoria, podem posar-nos d'acord en que no és una època agradable. Fixeu-vos com, en relatiu poc temps, tot, absolutament tot, s'ha fet molt complicat. Tot costa molt. I un té la sensació que hi ha un baixi, tot són inconvenients i problemes. Però, i a banda d'això, que ja és molt, el nostre temps ha aconseguit quelcom que era impensable i que ni en les novel·les més fantàstiques de ciència-ficció podríem imaginar. I una mica en la línia del que deia la gent sensata, la gent ben educada, culta, doncs no li queda una altra sortida que restar callats, per tal de no ofendre els ignorants, els incivilitzats, els que en lloc de ser conscients de les seves carències e intentar passar inadvertits, que seria el que correspondria, són soberbis, irrespetuosos, fatxendes i vulgars.

Doncs bé, una setmana més, un programa més, hem volgut rendir homenatge als Beatles i ho hem fet mitjançant una de les seves balades més inspirades en una gran i meravellosa cançó d'amor. Es titula And I Love You Here, i t'estimo. Escrita per Lennon i McCartney, que formava part de l'àlbum A Hard Day's Night, publicat l'any 1964. Com sempre, les versions d'aquest tema, quan els temes són bons, hi ha infinites versions, es poden comptar per centenars. Entre elles, m'agradaria destacar la de Bob Marley, José Feliciano, Shirley Horn, Roberto Carlos, Sarah Vaughan, Barry Manilow, bé, un llarguíssim, etc. Doncs bé, nosaltres avui hem escoltat la versió d'una cantant negra americana de nom Denise King i que per l'ocasió va comptar amb l'acompanyament del trio del pianista italià Massimo Faraò.

Bé, guarda els teus secrets per tu mateix, perquè el teu millor amic té un altre millor amic que no és el teu amic. Si l'amistat fossin diners, trobarien molts bitllets falsos. Perquè no hi ha res més perillós que ser feliç davant d'un envejós. Hi ha persones que són com els coloms. Quan són a terra, mengen de la teva mà. Quan volen alt, se't caguen a sobre. Hauríem de tenir la valentia necessària per dir les coses per tal de que s'aclarin els malentesos. Perquè els silencis pesen com les pedres i les pedres s'acaben convertint-se en un mur i els murs, finalment, separen. Hi ha persones que, quan surten de la teva vida, el millor que podries fer, el millor que podries regalar-los, és dedicar-los una forta ovació. Què necessari és saber on anar, on quedar-se, d'on retirar-se, a qui visitar i on mai més tornar.

Doncs Tony Desare, el que acabem d'escoltar, és un cantant, pianista i compositor nord-americà nascut a la població de Glens Falls, a l'estat de New York, i que, posats a enquadrar-lo, jo ho faria en el, dintre de l'estil crooner. Avui he triat aquest Baby Dream Your Dream, que he recuperat d'un disc publicat l'any 2005 amb el títol de Want You. El disc es va editar en el segell Telarc i aquest Baby Dream Your Dream pertanyia a la comèdia musical Sweet Charity, que alguns, si més no els més veterans, recordaran que posteriorment es va traslladar al cinema.

No, per suposat, no m'agrada. No, ben al contrari. Sento un malestar quan alguna vegada, cada cop menys, venturosament es veu. He de reconèixer, però tot i així he de reconèixer que la vida té moltes semblances amb un combat de boxa. Perquè hem de mantenir alta la guàrdia per tal de cobrir-nos i defendre'ns, per tal de mantenir-nos en peu. Hi ha moltes ocasions en les que hem de ballar el son del contrari per tal d'esperar la nostra oportunitat i passar a l'atac. I sobretot hem d'aprendre a encaixar els cops per no patir en excés i ser, alhora, suficientment forts per viure amb les cicatrius que ens deixen els successius combats.

Bé, escoltar Elvis és sempre, sempre, per definició, un plaer. Tenia una veu privilegiada i considero que ell va marcar un abans i un després en l'evolució de la música que avui entenem com a moderna. Malauradament, els excessos, el seu estil de vida, l'obesitat, la hipertensió i una dieta desequilibrada van facilitar que morís el 16 d'agost de l'any 1977, oficialment d'un atac de cor. Tenia 42 anys. Bé, ell no hi és, però les seves cançons són i seran per sempre. L'hem escoltat en aquest Can't Help Falling in Love, pel meu gust una de les grans balades del seu repertori i que he recuperat d'un àlbum titulat genèricament Blue Hawaii de l'any 1961.

Mai, mai deixis de banda la humilitat. La vida és un viatge, no un destí. Mai oblidis qui ets i d'on vens. No et consideris menys que ningú, però tampoc més que ningú. No et deixis dur mai per l'arrogància, perquè és mala consellera i pitjor companya de viatge. Perquè si ets dels que creus que ets l'última Coca-Cola en el desert, hi haurà que et dirà que ahir el que li agrada és el cafè, per exemple. La humilitat, no ho dubtis, et facilitarà el camí i t'obrirà portes. La supèrbia et restancarà. Et frustraràs i sentiràs un profund sentiment de tristor.

Doncs bé, amb un altre gran, però gran de la música, comencem a acomiadar-nos. Tot el coneguem i probablement una gran majoria l'admiràvem. És una icona de la música francesa i, per extensió, de la música del món. Va néixer l'any 1924 a Saint-Germain-des-Prés, a la ciutat de París, i va morir a la població de Moriez l'any 2018. Tot i que lluitava per fer-se un món en el nom de l'espectacle, va ser Edith Piaf qui el va descobrir i li va donar el recolzament necessari introduint-lo en els ambients musicals de París, bàsicament. Va escriure grans cançons i per grans ídols com Mistinguett, Juliette Gréco, Patachou o, evidentment, la pròpia Edith Piaf. Doncs bé, no detallaré les cançons que el van dur i a l'èxit absolut, molt més enllà de les fronteres de França. Però crec jo que resulta imprescindible anomenar aquella que se triste venís, le plaisir de mudé, la mama, i evidentment aquesta bohème que acabem d'escoltar i que ens servirà per acomiadar-nos de tots vosaltres. Espero que heu passat dos horetes prou bé, que us hagi agradat tant la selecció musical com els nostres comentaris. I, evidentment, agrair-te, com sempre, la teva sintonia i, doncs, citar-te per la propera setmana, proper dijous. Tornarem i ho farem amb més cançons, amb més comentaris, amb més amistat, amb més nit. Gràcies un cop més, que passeu un bon cap de setmana, descanseu, demà ja és divendres i davant tenim un llarg, bueno, llarg no, normal cap de setmana, però que vosaltres, amb la vostra màgia, sabreu allargar-ho fins allà on vulgueu i fins on la vostra imaginació us porti. Molt bona nit, amics, i que descanseu. A reveure.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.